0: Escolta, Zicat.
1: Yeah.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Són fictícies, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici, no en tenim pel lloguer, però portem unes llisi.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Gala, t'hi ha trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Wiki, wiki.
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Almenys 11 persones han quedat ferides en estat menys greu i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada. El foc s'ha declarat cap a 2:15 de la nit a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos situat al carrer Llerona. El servei d'emergències ha atès una setantena de persones, principalment per inhalació de fum. D'aquests, hi ha 11 ferits que els han traslladat en centres sanitaris. 4 a Granollers, 4 a Mollet i 3 a Sant Celoni. Antonio Carballo és el responsable del SEM.
2: Són afectats per inhalació de fum, no? No hi ha cap cremat ni cap altra patologia més enllà de la dificultat respiratòria que pot generar la irritació del fum a les vies respiratòries.
1: Els bombers, amb 13 dotacions, han pogut apagar l'incendi en menys d'una hora. Han evacuat la majoria dels usuaris de la primera i de la segona planta a una zona segura, mentre que els de la tercera planta s'han confinat a les seves habitacions. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
3: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir després que ahir la tarda caigués part del sostre del vestíbul i deixés 3 ferits lleus. Les causes de l'incident encara no se saben, però el director de Rodalies descarta que les obres de reforma que s'han començat a fer en aquesta estació justament aquesta setmana hi tinguin res a veure. La línia 1 de metro sí que funciona en aquesta estació.
1: Salvador Illa compareix avui al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA i afrontar la pressió dels seus aliats perquè faci un cop

0: de timó a educació. L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general de la setmana que ve.
1: El Marroc vota avui en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent. Els col·legis electorals obren a les 10 del matí, hora nostra, i es preveu una gran abstenció. S'espera també la revàlida de la coalició actual de dretes i nacionalistes.
0: Poques gràcies. Allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys aquest mes d'octubre. Les localitats s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari i ja es poden comprar als canals oficials. El govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys.
1: L'objectiu és pal·liar els efectes negatius en els menors, sobretot en plena crisi educativa. Ho va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, que avui compareixerà al Parlament per retre comptes pel desgavell de les proves PISA. L'avantprojecte de llei hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
2: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent.
1: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles.
0: Esports, el Barça, actual campió de la Champions de futbol femení, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar. La portera Catacoll ha dit al tot costa que si l'agradaria aposta per tornar a guanyar és perquè hi confien. De la jornada d'ahir d'aquesta competició, destaquem l'empat a 1 entre el Real Madrid i el PSG.
1: Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyola i francesa, respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos. I, mentrestant, pica baralla entre el Real Madrid i Javier Tebas, president de la Lliga, pels arbitratges amb intercanvi de retrets.
3: Fins aquí les notícies.
4: Catalans, catalanes, a les 2 de la matinada i 5 minuts inaugurem oficialment, o hem inaugurat oficialment, la tardor.
5: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Per cert, Àlex Bosch, una cosa, és que ho feu expressament, ens heu deixat aquest estudi que sembla un congelador. Ens voleu...
1: Sí, no sé per què.
0: Abans de començar.
1: No sé per què. Jo pensava que era culpa teva, això.
0: Quin fred.
1: Fa molt de fred.
0: Home, entre que s'estigui bé i que estiguem a punt de que ens quedin els llavis morats, hi ha una diferència. Sí. Bé, avui és dimecres 23 de setembre, el primer dia de la tardor. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que tindrem un dimecres assolellat i estiuenc, matí fresc al Pirineu i a les comarques interiors i migdia càlid, amb màximes entre els 27 i 33 graus. Es formarà alguna boira matinal i algun núvol baix a l'Ebre i a la tarda dominarà el sol amb algunes bandes de núvols prims al vespre. Engega la tardor i això què vol dir? Que tenim les primeres baixes al programa. Marta Vian, un petonet des de la ràdio, que la tenim una mica fotudeta i ja estava pioca i avui ha acabat de caure, refredada a casa, al llitet ben calentona. Per tant, esperem que es millori. Per tant, avui, Marc Jurado, molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners, i molt bon dia també a la Marta, i que es recuperi. Avui a les 2:05, ho deies, a Canalies, de la matinada ha començat la tardor astronòmica i avui a Calella, al Maresme, veurem sortir el sol a les 7:38. I aquí el dia durarà 12:07.
0: La tenim fresca com una rosa, Lara Garcia, molt bon dia.
3: Molt bon dia, matiners. Jo li envio també un petonet a la Marta. I avui destaco un titular que ens ha deixat Carles Puyol en una entrevista a la revista Telva.
0: Ui, a veure.
3: El destaco perquè crec que ens hi podem sentir una mica identificats. I diu, mai a la meva vida he anat al gimnàs. Començo a anar-hi ara i no hi vaig pas amb ganes, només hi vaig perquè m'he compromès a anar-hi.
0: Bueno, clar, Carles Puyol, home, que no li calia anar al gimnàs, no entrenen cada dia.
2: Clar. Entrenava a casa.
0: No ho sé.
3: Però si fins i tot a ell li fa pal anar al gimnàs. No, a mi em consola.
0: Com a excusa per tu per no anar al gimnàs. Clar, si ho diu Carles Puyol...
4: El tema és si li fa pal bon dia per...
0: Bon dia,
4: bon dia, bon dia a Marta, també, per fer... És si li fa pal perquè ell fa exercici físic fora del gimnàs, és a dir, per una qüestió de l'espai físic, o pel simple fet de fer esport, que crec que en el cas de Carles Puyol, segur que no.
0: No, perquè clar, és que et fotre del gimnàs a vegades fa mal, no? Per sortir a córrer, en bicicleta, fer esport a l'aire lliure...
3: Ell deia això, que li agrada molt més fer esport a l'aire lliure, com a tots.
4: Hi ha molts matiners que a aquesta hora estan fent esport.
0: Doncs des d'aquí també els saludem, els valents que a aquestes hores sortiu de casa per anar corrent amb bici, aixecar peses, teniu tot el nostre suport. Maiol Roger, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio.
4: Doncs mira, amb els dos protagonistes del dia d'ahir tindrem a José María Macías, el magistrat del Constitucional encarregat de redactar la sentència de l'amnistia relativa al recurs de Jordi Turull, i tindrem a la diputada de l'Aliança Catalana que es va equivocar en una votació sobre Vox i Lluís Companys. Que es va equivocar és el que diu Aliança. Mm-hmm. Després al matí explicarem altres coses. I per rematar tele, avui amb José Coronado.
0: Perfecte.
4: Has vist que bé?
0: Molt bé. Com sempre, programa completet a partir de les 6 del matí.
4: I el que no t'he explicat, te t'explicaré després.
0: Gràcies, Maiol. Avui engeguem oficialment la tardor, ho estem dient des de les 5 del matí, i us convidem a navegar per una cançó que ens recorda que encara ens queda res, un trosset d'estiu.

0: Dai, buongiorno a tutti gli amati neri. E sapore di sale da Gino Paoli, un cantant classic de La Vela Italia, una cançó que podria sonar mentre estem perduts en la immensitat del mar, navegant cap a una illa italiana, no sé, com per exemple Sicília o Sardenya. Avui Gino Paoli hauria bufat espelmes, però malauradament ens va deixar el 24 de març d'aquest any, tenia 91 anys. Per tant, avui en faria 92. Amb el permís d'un dels grans representants de la música lleugera italiana dels 60 i 70, despleguem les veles dels matiners per posar rumb a les 6 del matí.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormíem, Àlex?
2: Doncs mira, avui tenim una notícia musical que pot fer trontollar fins i tot l'imperi nadalenc de la Mariah Carey.
0: Sí.
2: Una cantant country d'Alabama, es diu Ella Langley, ha batut el rècord de setmanes al número 1 del top 100 nord-americà de Billboard. Ai, ai.
0: Això és Nadal? Oh. Això és que ens ha de Nadal?
2: No.
0: Ah, val.
2: Mal i corrent, eh?
0: Pensava que ara començaria a sonar les campanetes.
2: No. Això és country pur, eh? Es diu Choosing Texas, una cançó de desamor que porta ni més ni menys que 23 setmanes al capdamunt del Billboard.
0: Això és una bestiesa, eh? Uau. És una bestiesa.
2: Ha batut el rècord, eh? Que tenia la cançó aquesta que comentàvem de la Mariah Carey.
0: All I Want for Christmas is You.
2: Sí, exactament, aquell etern, eh? Doncs a Spotify, que sàpigues, aquesta cançó es va publicar encara no fa un any i ja acumula més de 700 milions...
0: Quina bestiesa!
2: ...de reproduccions. Una bestiesa, i a més nosaltres pràcticament no la coneixem.
0: No.
2: És un estil musical tan nord-americà...
0: Molt americà.
2: ...que aquí arriba molt poc. A veure, la cançó de Langley té tots els ingredients de country, Texas, barrets cowboy, botes de vaquer, Jack Daniels i un cor trencat.
0: Clar.
3: És perfecte.
2: És una combinació imbatible a la terra de Donald Trump i que ha superat la carta als Reis romanticona i una mica ensucrada de la Mariah Carey.
0: Esperem-nos, que Mariah s'està descongelant. Recordem-ho, catalans.
2: Sí, en tot cas ja saps que Mariah Carey ara mateix està fregant les mans perquè just avui falta només una estació de l'any, de tardor.
0: No, per favor, no.
2: Perquè arribi Nadal i la seva cançoneta torni a sonar per tot arreu.
0: Això quan les llagrimetes, que t'he vist emocionat amb aquesta cançó, Àlex. Que vagi molt bé.
2: Tot tontet tota la nit.
0: Fins demà. Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Avui el món serà un lloc millor per escenes com la que s'ha viscut al centre de Manresa. Andreu Marino.
4: A la capital del Bages s'ha pogut veure un ramat de 250 cabres passant pel centre de la ciutat. Els animals han arribat al municipi en transhumància i han aprofitat per parar-hi tres dies, durant els quals s'estan fent diverses activitats amb ells com a protagonistes. Per exemple, tallers amb més de 300 alumnes d'escoles i instituts que han après a munyir una cabra o aprofitar llana per fer teixits. Tot plegat amb l'objectiu d'apropar la canalla al sector primari, a despertar el seu interès per l'entorn natural i a fer-los veure que la pagesia també pot ser una opció de futur.
0: Amb només un minut arribem a un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar el dia. Més de 18.700 persones s'han inscrit al registre espanyol de donants de medula òssea.
5: El 2025, 486 persones inscrites al registre van fer efectiva la donació per pacients a Espanya i en 29 països més, un 14% més que el 2024 i la xifra és la xifra més alta. Una altra dada bona, es van fer també 846 peticions de donació de medula, un 18% més que l'any anterior, un altre rècord, i a dia d'avui la probabilitat de trobar un donant és del 90%. Enfront del 82% que hi havia el 2012, quan es va iniciar aquest Pla Nacional de Medula Òssia, i la mitjana de temps de cerca s'ha reduït a 26 dies.
0: Un fotògraf recrea records amb intel·ligència artificial. Pot serra.
6: Escenes quotidianes de fa molts anys, que ni tan sols van quedar immortalitzades, s'han transformat ara en imatges. Jorge Sanz, veí d'Almazán, a Sòria, ha tirat endavant un projecte que recrea el relat oral dels més grans per així preservar el seu llegat i la memòria. Segons llegim al Huffington Post, per exemple, ja ha posat imatges amb intel·ligència artificial d'una tarda d'estiu dels anys 80 amb diversos joves banyant-se en una séquia. També l'antiga estació de l'ADS, amb una locomotora de vapor entre la neu, o l'arribada de pastors amb els seus ramats de cabres als carrers de la localitat.
0: I el poble d'Avinyó ha fet una senyera de ganxet d'11 metres i la presentaran al World Record Guinness.

0: pot ser més bonic el cant de la senyera?
1: No pot ser més bonic.
0: Per favor,
2: pell de gallina.
0: Ara. Pèls de punta, explica'm l'ara.
1: A veure, aquesta peça elaborada artesanalment per una trentena de veïnes del municipi que formen part del grup de ganxeteres del poble és el resultat de 3 mesos de feina i s'ha convertit en un dels elements més singulars de la commemoració de l'11 de setembre al municipi. Segons el consistori, és la senyera de ganxet més gran del món i per aquest motiu doncs, la presentaran al concurs World Record Guinness. Els matiners de Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb la Carme Casadevall, que és la monitora del taller de ganxet i la impulsora d'aquest projecte.
3: Em va sortir la idea de fer una senyera per l'Ajuntament que pengés des de dalt fins a baix, des de dalt al terrat. O sigui que fa uns 11 metres per 1,80 d'ample. A part de trobar-nos cada dijous al centre cívic, totes s'emportaven la feina a casa. Això és una bona teràpia i molt relaxant.
4: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: un dia com avui del 1980, Bob Marley feia el seu últim concert.
1: Sí, va ser a l'Stanley Theater de Pittsburgh. Només dos dies abans s'havia desplomat mentre corria pel Central Park de Nova York i els metges li havien recomanat que cancel·lés la gira perquè el càncer que patia s'havia estès. Però Marley va voler actuar igualment. Aquella nit va cantar i va acabar el concert amb Get Up, Stand Up. El públic no ho sabia, però aquella seria la seva última actuació. Bob Marley moriria 8 mesos després.

0: Recordant la figura imprescindible de Bob Marley als matiners de Catalunya Ràdio, i aquesta nit torna a TV3, Sóc i serem.
1: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
2: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya. Aquesta temporada, el premi del programa depèn de vosaltres.
3: He fet proves de què?
2: De geografia.
4: Més.
2: D'història.
4: De llengua.
2: De veneres.
4: De balls de bastons.
2: De cuina.
3: I el guanyador d'aquesta segona edició de Sóc i seré és...
2: Voleu descobrir-ho tot? Ja podeu entrar.
1: Torna.
2: Sóc i seré.
0: El programa presentat per Àngel Llàcer arriba avui amb la segona temporada.
5: I l'Àngel ens explica les principals novetats d'aquesta temporada. Atents!
6: Doncs aquesta segona temporada de Sóc i seré arriba amb moltes, moltes novetats. Per començar, la localització, perquè és una localització nova. O sigui, ho fem a la colònia Rossinyol, que està a Manlleu, que és una passada. L'any passat ho vam fer amb un castell, aquest any amb una colònia, i això posa en valor tot el patrimoni que tenim a Catalunya, que és meravellós. Després, el premi aquest any és de 50.000 euros, és a dir, l'any passat el guanyador se'n va endur 20.000 euros, i aquest any pot guanyar fins a 50.000 euros. Hi ha noves proves, o sigui, hi ha unes proves, bueno, doncs hi ha, aquest any hi ha balls tradicionals, llengua, literatura, història, bueno, hi ha de tot, hi ha de tot. I després hi ha una novetat preciosíssima, que és la Diana Roig. La Diana Roig aquest any, doncs, m'acompanya i presentem junts el programa, que, bueno, què dir de la Diana Roig, perquè la conec des de fa tants anys. De fet, la vaig tenir d'alumne a l'Institut del Teatre, i l'última cosa que va fer la Diana TV3 va ser guanyar Zenit 2. Vull dir que és meravellosa.
0: I què més ens ha explicat l'Àngel?
7: Doncs li hem preguntat que ens defineixi què és Sóc i seré.
6: Si tu em preguntes com definiria jo la segona temporada de Sóc i seré, jo crec que és un programa de conèixer gent, que a mi és el que més m'agrada. A mi m'agrada parlar amb les persones, que m'expliquin les seves històries, i al final... aquest concurs, no?, de cultura catalana és una excusa per acabar coneixent a les persones que vivim a Catalunya, i això és una cosa que m'encanta. És un programa intergeneracional completament, és a dir, ja des de la, bueno, o sigui, gent de 18 anys fins a gent de 79 anys, és a dir, és un programa que abarca un ventall enorme de gent d'aquí, d'allà, de Tarragona, de Girona, de Lleida, de Barcelona, és a dir, hi ha gent de tot arreu, gent de totes les ciutats, gent de ciutat, gent de poble, gent de petits, de masies, gent de muntanya, gent de mar. És meravellós, o sigui, és com una mostra d'amor, perquè al final és gent que s'estima Catalunya i la cultura catalana.
0: Ja ho sabeu, aquesta nit torna a TV3, Sóc i seré.
5: I des dels matiners us convidem a veure-li, i també us hi anima, evidentment, el seu presentador, el nostre estimat Àngel Llàcer.
6: Doncs us convido a tots els oients dels matiners aquesta nit a posar TV3 després de les notícies, perquè ve una nova temporada de Sóc i seré, que és, de veritat, meravellosa. M'està mal al dir-ho, però és molt millor que la primera. Si us va agradar la primera, heu de mirar aquesta. I si no heu agradat la primera, mireu aquesta, perquè us encantarà. O sigui, són jocs trepidants, hi ha emocions, és conèixer personatges, és conèixer la gent que viu a Catalunya. És un, de veritat que és un programa meravellós. M'encanta, ja ho sé, però vull dir que, a veure, si el faig també perquè m'agrada. Doncs m'agrada compartir les coses que m'agraden, i jo us convido a tots a veure aquesta nit, després d'altres notícies, Sóc i seré.
0: 8 minuts, 6:15 del matí, obrim la revista del cor dels matiners. Miquel Bernadou, protagonista de La Bola Negra, reflexiona sobre els joves i la concepció de la guerra.
7: Sí, ho ha fet coincidint amb l'estrena aquests dies i que estan fent promo de la pel·lícula, i ha explicat que entrar a investigar sobre la guerra l'ha fet reflexionar.
8: Investigar me ha hecho reflexionar sobre la guerra y sobre la suerte que tenemos, el momento en el que vivimos, que tenemos mucha suerte, somos muy afortunados. Imagínate que estalla una guerra en tu país y te obligan a escoger un bando y a matarte con tu vecino, ¿eh?, con tu hermano, con tu primo, con tu tío. Es muy duro eso. Y me hace pensar también en, de repente, a día de hoy, jóvenes como hablando de la guerra como de una forma muy nostálgica, ¿no? O sea, hay algo muy curioso sucediendo ahí que creo que no lo hacen desde la ignorancia y no acaban de entender lo que yo creo que es, entiendes un poco más, investigas, que es lo duro que es una guerra, una guerra civil fratricida en la que los hermanos se matan, en la que las familias se destruyen para siempre. Creo que hay que valorar un poco más la, la paz.
0: I polèmica al Regne Unit pel creuament d'acusacions entre el germà de Lady Di i el rei Carles III.
5: El germà de Diana de Gales, Charles Spencer, està a punt de publicar un llibre on revela secrets de Lady Di que fins ara no sabíem, no havien sortit a la llum. Explica que pocs dies abans del casament, per exemple, amb l'actual rei d'Anglaterra, Carles III, Diana es va plantejar suspendre'l perquè va descobrir un regal que el príncep havia comprat per Camilla. I també fa una acusació especialment controvertida. Diu que després de la mort de Diana, en Carles el va trucar i li va dir que l'oblidarien aviat. Ho ha explicat així a la BBC.
4: He went ballistic and started...
9: Estava furiós. Va començar a carregar contra la meva família i va arribar a dir que no era adequada per la reialesa. Va estar criticant-nos durant una bona estona. Jo només escoltava. De sobte va pronunciar "l'oblidarem ben aviat". Després d'un silenci incòmode vaig dir "no em puc creure el que acabes de dir". I vaig penjar el telèfon.
5: La Casa Reial Britànica s'ha pronunciat en un comunicat en què diu que el rei és conscient que la pèrdua d'un ésser estimat pot nublar el judici, afectar la capacitat de raonament i alterar els records, insinuant que el Charles Spencer no diu la veritat.
0: I quin so ens ha deixat la ràdio? Ot Serra.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, un noi que havia sigut addicte al mòbil, el Marc, ens va explicar el calvari que va patir.
10: Em sentia sol, o tenia problemes amb mi mateix o algo, i em refugiava el mòbil, i a l'institut vaig anar com reduint el nivell acadèmic, tipus vaig suspendre 5 o més. I a més, també conductes agressives amb mi mateix, autolesions, etc etc. I alguna més, pues, conducta a casa, una mica de crits i soroll, saps?
1: I el psicòleg Marc Massip apunta a les solucions.
11: Qualsevol nano amb un malestar es pot recuperar amb una teràpia. Ningú recupera amb videojocs, ningú recupera amb xarxes socials, recupera amb ciència, amb medicina, amb doctors, amb metges, amb psicòlegs, i tenim exemples, doncs, tan potents com el Marc, no?
1: Al programa vam explicar que el Barça ha arribat a un acord econòmic amb una empresa israeliana, un acord que genera malestar en una part de l'afició que sent que alguna cosa fa pudor al club.
12: El Barça perd 17 jugadors.
13: La botifarra amb mongetes.
1: En la plana política, el Tribunal Constitucional va entrar de ple en l'últim capítol de l'amnistia amb el recurs de... qui?
14: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'empara de Jordi... de Jordi Turull.
15: Ara.
1: A la tarda, la Cecília, usuària habitual de Renfe, explicava la seva relació tòxica amb el transport públic.
16: Tinc experiències terrorífiques i un odi profund en contra de la Renfe, sobretot, i la majoria d'empreses d'autobusos privades.
17: Amor tòxic.
18: Però, reforç intermitent.
19: Cecília, però un moment. Dius amor, odi, tòxic, amb Renfe. T'has tatuat un vagó de Rodalies?
16: Sí, la cosa és que per mi la Renfe és molt romàntica, perquè jo soc del Maresme.
19: Sí.
16: Llavors per mi baixar a Barcelona
19: i
16: sempre era...
19: Quedar-te tirada és una cosa romàntica.
16: Bueno, sí, he arribat a estar 4 hores dins un túnel sense il·luminació en Regional Express.
19: Això pot ser romàntic, és veritat. Sí,
16: sí, molt romàntic.
20: Els matiners.
0: Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, astrocat.cat. Bon dia.
21: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 23 de setembre, comença la temporada Balança. Així que felicitats a totes les persones Balança que celebreu la vostra revolució solar aquestes setmanes. El Sol entra en aquest signe coincidint amb l'equinoxi de tardor, un moment que ens parla d'equilibri. I potser avui és un bon dia per preguntar-nos: estic donant massa a una cosa i massa poc a una altra? Feina, parella, família, temps per mi... De vegades, un petit reajustament ho canvia tot. Bon dimecres!
0: Vinga, Lara, aquí li diem anys i anys per molts anys.
5: Doncs som-hi, que ja és dimecres, i avui toca felicitar Julito Iglesias, el cantant celebre que fa 83 anys.
22: No m'ho puc creure!
5: Nosaltres tampoc. I també felicitem a Lara Dibildos, productora teatral i filla de Laura Valenzuela. Avui bufa 54 espelmes. I acabem felicitant la cantant americana Annie DiFranco, en fa 56.
0: Ai, cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
23: Bon dia, matiners!
24: Roc Bernadí, actor i cantant. Et pot fer un musical, un text dramàtic o posar-se a lluentons i animar la festa al grup Esbatlana.
23: Mireu, us passo la meva cançó preferida per començar el dia. És Love Today, de Mica, perquè m'encanta el ritme, m'encanta com sona i m'encanta que sigui una oda a l'amor, que ens convé més que mai en aquests temps que corren, que està tot ple d'odi, i ens convé tenir una mica d'esperança en l'amor. I res, guapos, us desitjo, i guapes, que comenceu el dia amb molts, molts, molts, molts ànims, i mare de Déu, vosaltres sí que aixequeu el país. Sou les millors, vinga, a tope, bon dia!
20: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 23 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada.
1: El foc s'ha declarat cap a 22:45 de la nit i el servei d'emergències ha atès una 70ena de persones, principalment per inhalació de fum. Entre aquestes persones hi ha 11 ferits, la majoria han estat menys greu, que han estat traslladats a diferents hospitals. Antonio Carballo, responsable del SEM, explicava que la valoració dels atesos s'ha fet amb dificultats.
2: Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració, no? Ha complicat una mica la identificació de tots i la valoració.
0: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir.
1: Això l'endemà que caigués part del sostre del vestíbul i deixés 3 ferits lleus. Les causes de l'incident encara no se saben, però el director de Rodalies, Òscar Playà, descarta que les obres de reforma que s'han començat a fer a l'estació justament aquesta setmana hi tinguin res a veure. Playà explica com queda afectada l'estació.
3: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
0: Salvador Illa compareix avui al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA.
1: Rebrà la pressió fins i tot dels seus aliats perquè faci un cop de timó a Educació. Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
4: Menys autocomplença, més lideratge per fer que les coses funcionin.
5: És la darrera oportunitat que té el president Illa per redreçar el rumb de l'educació.
1: L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general de la setmana que ve.
0: La majoria progressista del Tribunal Constitucional aposta per amnistiar els líders del procés.
1: Els magistrats han tombat el text del conservador José María Macías, contrari a aplicar la llei en els casos de malversació. La resolució acosta el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. El número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Turull, creu que la decisió suposa una desautorització als jutges.
6: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
1: En una entrevista a TV3, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boy, apuntava que l'expresident podria tornar aquest octubre.
0: Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau.
1: El president Donald Trump ha dit en el seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia.
7: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
0: El Marroc vota avui en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent.
1: Els col·legis electorals obren a les 10 del matí, hora nostra, i es preveu una gran abstenció. S'espera també la revàlida de la coalició actual de dretes i nacionalistes, i a més, els comicis arriben en un moment de màxima tensió amb Espanya arran de l'entrada massiva de migrants a Ceuta de l'estiu.
0: Poques gràcies, allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic.
1: Unes localitats que s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari i que ja es poden comprar els canals oficials. Recordem que els concerts són el mes que ve.
0: Bon dimecres i bon primer dia de tardor.
1: Que vagi molt bé.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Aquestes hores del matí, com sempre, fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia de nou.
8: Hola de nou.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui em dona el tram a tot arreu.
8: Sí, Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. Ho llegim a La Vanguardia, un Trump que s'ha pronunciat davant de 120 líders mundials i afegeix al País, i que justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. Era el busca-raons d'Orient, titula El Periódico.
9: És, de fet, la foto comuna de la portada. El veiem a Trump tant en aquests tres diaris com a l'Ara. No apareix, però, a El Mundo, i justament perquè aquest diari opta per parlar de Pedro Sánchez. El titular Delsi exhibeix el seu accés a Sánchez i el compromet en plena ONU. Això acompanyat de tres fotogrames de la trobada entre tots dos.
8: L'altre gran tema del dia és l'amnistia. És el tema d'obertura del diari Ara, per exemple, que diu el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés, un pas clau, puntualitza El País, que aclareix la tornada de Puigdemont, sentencia El Mundo.
9: I per acabar, també en portada, Jaume Collboni, amb foto inclosa, que ocupa tres quarts de portada. El veiem a l'ampit d'una finestra. Treu mig cos i diu, triplicarem els pisos de rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027.
0: I avui una mica de varietat als editorials i articles d'opinió dels diaris.
9: El diari Ara titula L'amnistia sobre camí. Destaca que per la setmana del 5 al 9 d'octubre està assegurada l'aprovació de la sentència que obrirà les portes a l'aplicació total de l'amnistia a tots els líders del procés.
8: I assegura que l'hostilitat que sectors de l'Estat i de la dreta política espanyola han tingut històricament contra les aspiracions nacionals de Catalunya s'ha estès també al PSOE i a Pedro Sánchez.
9: A El País hi trobem un article titulat Ceuta i Melilla són Espanya, escrit conjuntament pels presidents de les ciutats autònomes, Juan Jesús Vivas i Juan José Imbroda.
8: Neguen que es parli de colonització o de devolució al Marroc i refusen que es qüestioni la sobirania espanyola per la crisi migratòria.
9: A El Mundo, un dia més, l'editorial és contra el president del govern espanyol, es titula L'estat captiu de Sánchez.
8: Assegura que Espanya és hostatge dels interessos, ja no del seu partit, sinó dels seus propis.
9: En l'àmbit internacional, La Vanguardia analitza el pacte entre Groenlàndia, Dinamarca i els Estats Units per reforçar la seguretat de l'illa Àrtica.
8: Diu que la lliçó d'aquest acord és que la diplomàcia de les aliances i el control dels recursos valen molt més que l'amenaça de l'annexió.
9: El periòdico en l'editorial fa una anàlisi de l'ONU que assegura que està desgastada.
8: Diu que l'estructura i l'activitat de l'organització obeeixen a un món que va deixar d'existir fa temps.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia, bon dimecres.
0: I bon primer dia de tardor. Com sona? Repàs a la premsa digital com cada matí. Qui se'n recordarà de les festes?
10: Doncs mira, la regidora de festes de Benicàssim, no perquè hagin sortit més o menys bé, sinó perquè l'han vestit una vaca durant les festes de Sant Tomàs. Va ser l'última vaca que sortia i, segons testimonis, va enxampar la regidora, que estava entre uns barrots d'un cadafal, una estructura elevada que s'acostuma a posar de protecció. La van haver d'atendre, però les ferides que té no són greus, ho llegim a Levante.
0: Qui ha viatjat de Roses a Galícia?
10: Un valer, però el tema és que el van interceptar a Galícia més de 2.000 quilos de cocaïna a bord. Ho llegim al diari de Girona, explica que Vigilància Duanera ha detingut els quatre tripulants d'aquesta embarcació i el presumpte líder de la xarxa, que estava establert a comarques gironines. Els agents van començar a seguir la pista del veler després de rebre informació d'intel·ligència sobre una embarcació sospitosa que operava a la zona fronterera entre Espanya i França.
0: Què s'ha cremat?
10: Doncs l'urbanització de luxe de la Carola d'Ordino, Andorra, que encara estava en fase de construcció. El foc ha afectat els 7 blocs del complex, amb un total de 52 habitatges, sense que hi hagi hagut víctimes ni ferits. Les imatges són
0: espectaculars, Sí.
10: Tampoc ha calgut evacuar cap persona. Ha afectat, això sí, 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 metres quadrats d'aparcament. Ho veiem al punt avui.
0: Van a la baixa.
10: Les adopcions de gats i gossos. Van caure l'any passat fins al nivell més baix des de la pandèmia. Ho diu un informe d'Affinity, que recull El País, detalla que dels més de 280.000 animals que van arribar als centres el 2025, se'n van adoptar un 42%. I és que no paren de tenir noves entrades. Les associacions de rescat d'animal expliquen que cada dia els porten entre 20 i 30 animals.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Sílvia.
10: Fins ara.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí, acompanyant-vos, com sempre, des dels matiners de Catalunya Ràdio. No em cansaré de dir, també, en emissió conjunta per ICAT, que ens encanta que els inquiets oients de la Ràdio Inquieta també ens escoltin cada matí. Ho estàvem dient fa pocs moments amb l'Anna Alfonso. Ara us ho expliquem una mica millor, perquè en cultura avui protagonistes, oques grasses. L'has triat tu, aquesta cançó, Maria, o no?
1: Mira, és de les meves preferides. I és de veritat,
0: és que mira,
1: m'has vist, que l'estava mig cantant.
0: Molt bé, sí. M'encanta. Ho hem dit, també, que Oques Grasses allibera un últim paquet d'entrades per als quatre concerts del comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
9: Sí, els concerts estan programats per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Aquestes últimes entrades s'han pogut posar a la venda un cop ja s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari. La banda osonenca tancarà la seva trajectòria amb aquesta sèrie d'actuacions, per les quals ja s'havien venut 220.000 entrades. Atenció. Les noves... Bueno, recordem que, de fet, va ser una bogeria,
0: sí,
9: no?,
0: sí,
9: per aconseguir-les. Jo em vaig aconseguir així.
0: Jo sempre ho dic, que haguessin fet 10 estadis i 10 sí, que els haguessin omplert, t'ho dic.
9: És així, sí, sí. I aquestes noves localitats, doncs, ja es poden comprar als canals oficials.
0: A veure, tranquil·litat, Catalunya, que ja veig a la gent avui intentant comprar aquestes darreres localitats pels concerts d'Oques Grasses. Hi ha hagut un fenomen amb les, amb la venda de les entrades d'Oques Grasses, que hi havia gent que n'ha comprat per cada dia o que ha tingut la sort d'anar-ne comprant. Demanaria a Catalunya una mica de solidaritat.
9: Sisplau.
0: Si ja hi vas un dia, permet que l'altra gent també pugui anar a veure i acomiadar-se de Montero i companyia. I, per cert, coincidint amb les festes de la Mercè, Barcelona es torna a convertir en un gran escenari obert a les arts del carrer, amb companyies catalanes, estatals i internacionals.
9: Des d'avui fins diumenge desplegarà una programació gratuïta en 7 espais de la ciutat, com el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord, el Parc de l'Aqueducte, els Jardins Joan Maragall i, per primer cop, la Plaça de les Glòries. Cada espai tindrà una identitat pròpia. D'aquesta manera, el Moll de la Fusta acollirà aquest dijous Emergency Exit, que és un espectacle fruit de l'aliança de creadors de Barcelona, els Països Baixos, Sèrbia, Croàcia i Portugal, i que combinarà teatre sota la batuta de la Fura dels Baus amb música i recursos multimèdia. La peça plantejarà una clara reflexió ambiental. Això és el que explicava Anna Lleó, la cap del Departament de Festes de l'ICUP.
11: A través de tota aquesta part més artística volem donar de rellevància, doncs, aquesta emergència climàtica que està visquent el món, i per tant per nosaltres, doncs, és un altaveu de la creació artística com a valor, doncs, en aquest sentit mediambiental.
9: I d'altra banda, Xangai, la ciutat convidada d'enguany, serà present amb un centenar d'artistes procedents tant de la ciutat asiàtica com de la comunitat xinesa resident a Catalunya. Al fòrum, per exemple, la Xangai Acrobatic Troupe, fundada l'any 1951, oferirà una espectacular gala acrobàtica que combinarà equilibrismes i malabars amb música tradicional i tambors xinesos. Tambors xinesos.
0: Marxem, en aquest cas, cap al Lliure de Gràcia.
9: Sí, perquè acull l'estrena de Tot fent la vella Helena, de Jacques Offenbach, una relectura de la mítica obra que es va poder veure en els orígens del teatre el 1979, protagonitzada per Anna Lizaran, Imma Colomer i Carlota Soldevila, entre d'altres.
12: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta. Un idili marcat per un...
9: La trama gira al voltant d'un grup de joves de teatre convençuts que ja no es fa teatre de veritat i que es marquen el repte de convençuts que...

0: grossa perquè has de participar també a la dada Maria. Maria, què m'expliques?
1: Avui Àngel Llàcer és el protagonista.
0: Sí?
1: Vaig prometre que ahir li dedicaria la dada i així és. No sé si està despert, no el tens per aquí.
0: De moment no em diu res avui. No ho sé.
1: Sabem que avui, de fet, estem a la segona temporada del nou concurs. Sí, ja ho hem
0: explicat. Sí, n'hem parlat. Ah, sí que el tinc despert.
1: Ei,
0: vinga, anem-hi. Avui parlem d'un musical.
1: Sí? I allà vaig
0: aprendre que tot... Home, però a veure, això l'Àngel s'ho sabrà. Però li has regalat la dada Maria.
1: Veurem, a veure
0: no
1: si...
0: No m'agrada, això és favoritisme
1: si
0: absolut.
1: A veure,
0: un moment. Preparat, a veure, l'Àngel preparat.
1: Vinga, de fet aquest és ell, no? Aquest
2: sí,
1: que clar, sentim.
0: Sí.
1: Si
0: ha
1: hagut d'hi algun dubte.
0: Si no em falla l'oïda. Què?
1: Ja sabeu que aquest musical ja és com tot un clàssic del Nadal.
0: Sí? Vinga, va, Maria.
1: Serà la tercera temporada que el fan. Per això, avui, us pregunto...
0: La tens, la pregunta, o l'estàs buscant?
1: La tinc. La tinc al cap. Quin any es va publicar en català la novel·la El petit príncep d'Antoine de Saint-Exupéry?
0: Uau!
1: Quin any en català?
0: Això l'Àngel ho sabrà. Deixem contestar primer l'Àngel, que ens dirà molt bé. Àngel! Ell riu ara. A veure, Àngel.
1: S'ho sabrà o no?
0: Marc, Lara, Canalies. A veure, quin any es va publicar en català, eh? Maria?
1: Sí, quin any es va publicar en català, la novel·la?
0: A veure, l'Àngel no està contestant ara. Clar, ens ho deixa nosaltres perquè... No, jo crec que...
1: L'Àngel
0: és legal.
1: Està al llit allà, no crec.
0: Està escrivint, espereu-vos un moment. Pugem la musiqueta, atenció. Àngel Llàcer diu 1982. I jo dic...
3: Jo dic 87.
0: Marc.
2: Ostres, és que anava anant també per cap al 80 pocs. Doncs va...
0: Jo dic 80, Jo dic 80.
2: Doncs va, me'n vaig abans, que ho veig difícil, però baixaré amb 78.
0: Àngel Llàcer, 1982. Marc Jurado, 1978. Lara García, 1987. I jo dic 1980. T'imagines que Àngel Llàcer falla la dada Maria d'avui? Director, productor, artista, vedet contemporània? I la dada Maria d'avui se l'emporta...
1: Marc Jurado!
2: Que bé, gràcies per no deixar-me dir el que volia.
0: No m'ho diguis, ha fallat l'Àngel.
1: 1959.
0: Imagina't, 1959.
2: Més, però vaja, ostres.
3: Apa, no ho hagués dit mai.
1: Tampoc. Va ser l'editorial Estela l'encarregada d'aquesta publicació amb traducció de Joan Xancó. De fet, El petit príncep és el llibre de ficció traduït a més idiomes i dialectes, més de 600. Si tenim en compte ficció i no ficció, el més traduït és la Bíblia, amb 700 traduccions.
0: L'Àngel diu és que no en tinc ni idea. I m'acaba reblant el missatge amb un enorme joder.
1: Sempre diu joder.
0: Això sí, us convidem a anar a veure El petit príncep, que ja és un clàssic del Nadal a Barcelona. Ell em diu en català?
1: Sí.
0: Sí, Àngel,
1: en català.
0: Busca-ho. Un petonet, Àngel. Gràcies, Maria.
1: Fins ara.
0: Per cert, parlant de musicals, en aquesta ocasió seguim parlant d'art perquè us convidem al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton a la Villarroel de Barcelona. Si teniu ganes de gaudir d'aquesta fantàstica obra, només cal que accelereu els vostres dits i comenceu a marcar el telèfon de Catalunya Ràdio al 93-201-7474. A partir de les 6 del matí engega un altre fantàstic programa del matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maiol, Roger, que ens heu preparat per avui.
4: Doncs mira, els dos protagonistes del dia tindrem a José María Macías, que és el magistrat del Constitucional que ha encarregat de redactar la sentència de l'amnistia. Ahir li van tombar la primera versió perquè no l'avalava i ara l'haurà de redactar en funció del recurs que va presentar Jordi Turull, que recordem afecta la resta. Després tindrem la diputada d'Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana. Ahir va haver embolic perquè el partit va afirmar que s'havia equivocat en una votació en què defensava la llibertat d'expressió de Vox per dir-li assassí a Lluís Companys. El que explicarem avui al matí de Catalunya Ràdio és que potser han defensat que hi va haver un error i han retirat aquesta votació, però que anteriorment ja havien defensat Vox en aquesta qüestió. Després tindrem a Maixabel Lassa, la vídua d'un assassinat per ETA que es va reunir amb l'assassí del seu marit a la presó. Ho farà amb Núria Ortín, que ha escrit un llibre sobre la realitat de les

0: Raons històries de presos. La secció Joan, què em passa? Ja és tot un fenomen amb el Joan Soler Socarrats, la nostra secció de benestar. I a la secció de televisió i sèries, demà amb... Avui amb José Coronado. Home, mític, mite de la televisió i dels anuncis de iogurts.
1: Quina meravella!
0: Fantàstic.
1: Doncs escolta'm, tot preparat perquè d'aquí 12 minuts clavats engegui el matí de Catalunya.
0: No, no en podem tenir 16 avui.
1: No,
0: avui ja ho tenim fet. Va,
1: gràcies, Maiol.
2: Tarda, anem més enllà de la notícia. El Departament de Justícia ens diu que descarten fer declaracions públiques sobre aquest tema, però ens asseguren que prendran les mesures necessàries. Denunciem.
3: Molta gent parlava de LGTBI-fòbia, però hi havia moltíssima catalanofòbia.
4: Això 100%.
2: Fem memòria.
5: Jo ho recordo cada vegada que passo per la Rambla. Evidentment, em ve el cap aquell 17 d'agost.
2: I si cal, ens posem romàntics. Tenim l'exclusiva de tenir-vos per primera vegada junts en una entrevista?
5: Sí.
6: Exclusiva.
7: Oh. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
8: 10 anys.
9: Els llums s'han apagat.
10: Espera, espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
8: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
10: I ho farem amb un programa especial.
8: El dimarts 29 de setembre.
10: Amb els col·laboradors d'avui.
8: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
10: 10 anys d'esports.
8: 10 anys de ràdio.
10: 10 anys de Tot Costa.
7: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa. Els matiners.
1: Mònica, molt bon dia.
11: Bon dia, matinet.
1: Com estàs, Mònica?
11: Molt bé. He tingut la sort de descobrir el vostre programa, perquè abans els programes de les 5 sempre eren d'esports, i no
1: sí.
11: M'agrada escoltar programes d'esports. I quan vaig descobrir el vostre programa, diu, sóc la meva salvació.
7: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I suposo que ja el tinc per aquí, l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
12: A punt, bon dia.
1: Què tal? Escolta'm, a les 2:05 hem entrat ja de ple a la tardor. No sé si aquí a la muntanya has notat d'alguna manera aquest canvi d'estació.
12: A veure, la veritat és que no es nota la sensació aquesta de tardor, aquella humitat que hi ha al bosc, allò que s'ensuma moltes vegades, no es nota aquest any, perquè evidentment doncs, hi ha molta sequera i no s'està percebent, a més no hi ha bolets, però sí que hi ha una cosa que està canviant i a vegades ens pot donar com la falsa sensació que arriba la tardor, i és que hi ha molts arbres que, degut a la sequera, degut a les altes temperatures que hi ha hagut a l'estiu, estan perdent la fulla. Molts arbres, tipus, no sé, avellaners, cirerers, alguns bedolls. Com que ha fet tanta calor, la fulla se'ls ha secat, s'ha quedat d'un color groc, i llavors tu a vegades vas a la muntanya aquests dies, puges i dius, ai, mira, ja comença a notar-se la flaire de tardor. No!
1: És mentira, no té res a veure,
12: Les conseqüències de l'estiu, per anomenar aquest canvi de fulla, el canvi de colors, es produeix cap a mitjans d'octubre, novembre, doncs bé, ara d'alguna manera falsa, diguéssim que ja el tenim, és l'única cosa que ensuma la tardor aquí a la muntanya, més enllà de la falta de llum.
1: I si més no preocupant, perquè en el moment que veiem ara els arbres secs, com estaves dient, no és una conseqüència de la tardor, sinó de la sequera que hem tingut aquest estiu. Per tant, preocupem-nos.
12: De la sequera i de la calorada, no?, que també estressa molt els arbres. Així que és el que passa, és el
1: bon
12: que passa per aquí dalt.
1: Bon apunt, m'agrada. A veure si entre tots prenem consciència d'aquest canvi climàtic global. Mentrestant, quin temps ens espera per avui, Eloi?
12: Dia de sol a tot arreu,
1: bé.
12: Un dia tranquil, un dia avui amb una temperatura potser un palet més moderada que ahir, avui quedaran entre els 30-31 graus, a gairebé tot arreu, potser les més altes 32-33 al sud i a les comarques de Ponent, i això continuarà així durant tota la setmana. Divendres segurament hi haurà un repunt de la temperatura, pujarà encara més, i a partir de la setmana que ve hi ha una mica de moviment, no ve un gran canvi, de moment no preveiem un gran canvi, però si algun front que vagi arribant, que la temperatura dilluns-dimarts es vagi posant al seu lloc, potser alguns ruixats, algunes pluges que arriben per l'oest de Catalunya. S'haurà d'anar seguint. És l'única esperança que tenim així d'una mica de moviment meteorològic.
1: Estarem pendents, com sempre, del temps i de tot el que ens expliques. Gràcies, Eloi, que vagi bé.
12: Vinga, bona tarda.
1: Adéu.
7: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Ai, el teatre. Que important que és regalar teatre a les persones que estimeu. De fet, molts de vosaltres ja sabeu que pràcticament és el regal perfecte. I és tan fàcil com entrar a regalateatre.cat. Regalateatre.cat i feu feliç o feliços a les persones que estimeu. Des de Regala Teatre, avui us convidem a anar al teatre, evidentment. Tenim un val per dues persones per anar a veure la primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Saludo els matiners que a aquestes hores ja estan desperts. Començo per en Marc. Marc, bon dia.
4: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
1: Bon dia. Veig que estàs al cotxe i cap on vas?
4: Cap on vaig? Bueno, estic... Soc de Barcelona de la Selva, estic ara a Santa Coloma Farners, repartint premsa, subscriptors, bars... Ja porto estona donant voltes per aquí.
1: És una d'aquelles feines que t'implica sí o sí llevar-te aviat, Marc?
4: Si d'hora és quarts de quatre, tu mateix. Jo soc d'aquelles persones que poso als carrers,
1: saps? Escolta'm, doncs... Digue'm.
4: A les 4 del matí jo estic recollint els diaris a Girona i som-hi, a repartir diaris.
1: Doncs escolta'm, tu poses els carrers per Girona i els poso per Barcelona. Per tant, ja ho tenim fet. Almenys el país el tenim salvaguardat.
4: El tenim bé.
1: Marc, gràcies per trucar. Tens el número 1.
4: Moltes gràcies.
1: Una abraçada, que vagi bé. Adéu. Pere, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia, què tal?
1: I tu des d'on ens truques, Pere?
6: Des d'Aigua Freda.
1: Des d'Aigua Freda. Quina sí, temperatura segur. Tenim per Aigua Freda? Pues perquè queda una mica baix, el poble.
6: Sí, estem una mica fresquets. Mira, ahir estàvem a 14 aquesta hora. Ara no ho sé perquè encara no he sortit al carrer, però fresca.
1: Has intentat treure el nas per veure si hem notat aquesta davallada?
6: Sí, ara treure els gossos, no t'ho muïnis com ho miraré. Ho comprovaré.
1: Pere, i què fas d'espera aquestes hores del matí?
6: Re, pues mira, preparant una mica les coses per anar a treballar.
1: Molt bé, de què treballes, Pere?
6: Treballo a Barcelona. Pues mira, dissenyo productes per col·leccionables i coses així.
1: Oh, quina feina més interessant.
6: Sí. Home, més variada, perquè sempre són coses diferents. Però molt bé.
1: Molt bé, doncs sí, Pere, nosaltres...
6: De tot i de res.
1: Nosaltres però... t'acompanyem en aquest primer tram del dia. Gràcies per trucar-nos. Tens el número 2.
6: Moltíssimes gràcies.
1: Records d'Aigua Freda, Pere.
6: Adéu,
1: que vagi bé. I també en David. David, molt bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: I tu des d'on ens truques, David?
13: Jo des de Canet.
1: Des de Canet de Mar. Home, escolta'm, que fa un parell o dos de setmanes... Sempre hi ha festa a Canet de Mar, tu?
13: Sí, la festa... Ara toca la festa modernista.
1: La modernista, que la teniu aquest ja, no? És properament.
13: Fes aquest cap de setmana.
1: Ja la tenim aquest cap de setmana?
13: Sí. Però jo crec que fa divendres a diumenge.
1: Dos caps de setmana va haver-hi el correfoc infantil, també concerts, escolta'm, sí. No pareu.
13: Fem la festa major de Sant Pere i l'allarguem tot l'estiu.
1: Vosaltres sí que en sabeu. Doncs escolta'm, a veure si tenim sort i te'n vas al teatre. David, tens el número 3.
13: Moltes gràcies, matiner.
1: Una abraçada, que vagi bé.
13: Adéu.
1: Adéu. Home, ja és de la casa. Guim, molt bon dia.
14: Bon dia.
1: Perdoneu-me la castellanada, que la persigue la consigue, no es diu?
14: Bueno, sí, això diuen.
1: Has dormit bé, Guim,
14: molt bé,
1: o no?
14: Molt bé, cada dia millor, ja pensant, a veure demà si puc tornar a trucar. Sí.
1: Doncs escolta'm, ja saps que la mà innocent, que és Ricard Ostrell, té l'última paraula, el tinc a un altre estudi, per tant, ell és el que mana en tot això.
14: Molt bé.
1: Número 4, Guim, una abraçada.
14: Vagi bé,
1: que vagi bé. Hi ha moltes cançons optimistes en aquesta vida, segurament aquesta és una d'elles. Carly Rae Jepsen, això és Call Me Maybe.

0: música optimista per celebrar que avui a les 2 de la matinada i 5 minuts hem arribat a la tardor. Per tant, ho hem intentat celebrar de la millor de les maneres als matiners de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, bon dia.
1: Hola, què tal?
0: M'has de ser, com sempre, la mà innocent que convida els oients a veure teatre, en aquest cas al teatre, a la Sala Villarroel de Barcelona.
1: Entre l'1 i el 2, triaré el 4.
0: El pobre Guim estarà molt content que porta insistint.
1: Per això ho faig.
0: Que bo que ets, que bo que ets. M'agrada, m'agrada.
1: Però doncs votaria l'1 o el 2, eh?
0: Molt
1: però
0: bé.
1: Bé, com que ho ha trucat molt al Guim, doncs vinga, el 4.
0: I és solidari. Escolta'm, avui interessant escoltar el magistrat José María Macías, també, bueno, no?
1: Veurem.
0: A veure què ens explica.
1: El que és interessant avui és a les 10 que tenim Maixabel, que va ser víctima d'ETA i amb qui tinc moltíssimes ganes de conversar i d'abraçar. Ahir vaig poder conèixer-la quan no la coneixia.
0: Sí.
1: I tinc moltes ganes de poder tenir aquesta conversa amb ella.
0: Doncs estarem molt pendents. Que vagi molt bé el programa, Ricard.
1: Adeu.
0: Fins ara. Engega l'actualitat amb el...
2: La xarxa de comunicació local.

0: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu ho saps?
1: Ei, Neus, no en tinc ni idea de com les munten, però és veritat que apareixen així com a bolets. Mira, faré una cosa, escric al grup de WhatsApp de la gent del Rambla 54 i a veure si algú ens ho pot contestar o ens ho pot explicar. Vinga, fins després, un petó.
2: Tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun.
3: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
2: Rambla 54 és un passeig humanístic.
3: Gràcies per aquest concepte.

0: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Habitualment, quan penso en esports de lluita, el meu cervell activa aquesta sintonia i visualitza unes escales i Sylvester Stallone. I si ja parlem d'arts marcials...

0: Que gran, Uma Thurman. Però per parlar de lluita en format d'esport, potser no caldria anar fins a Hollywood. Nerea Alzo, benvinguda al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna.
0: Deia que no cal anar tan lluny perquè a les Terres de l'Ebre hi tenim un exemple que potser l'oient no coneix. Jo ara semblo molt llesta, però jo tampoc t'he de dir que en tenia ni idea. És la lluita de Bach, o del Bach. Nerea, què és això? Què és la lluita del Bach?
1: Mira, Anna, la lluita del Bach és un combat que comença entre dos adversaris abraçats i l'objectiu és fer caure a l'altre. Depenent de com caigui l'adversari, llavors s'aconsegueixen més o menys punts. I guanya el primer que arribi a 4. Cada enfrontament dura 2 minuts.
0: Jo he buscat això de Bach al DIEC, al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i en la segona excepció he trobat caiguda forta i cop que produeix. Imagino que ve d'aquí el nom de la lluita del Bach, no?
1: El nom no se sap ben bé exactament l'origen d'on ve, però sí, tot apunta que al final l'oponent ha de fer un Bach per guanyar i, per tant, segurament sí, ve d'aquí.
0: Nerea, i va ser un esport molt típic i habitual a principis del segle XX, em deies...
1: Sí, però en la recta final de segle estava ja pràcticament perdut, fins que un home que es deia Juan José Vall de Pérez Casanova, professor de karate de Deltebre, que havia crescut practicant la lluita del Bach, va decidir ensenyar als seus alumnes en què consistia. M'ho explicava Miquel Castro, que és el president de l'associació del Bach a les Terres de l'Ebre.
2: I un dia mos va dir, bueno, us puc ensenyar això, esta lluita també, perquè és algo que es feia aquí abans. I mos ho va ensenyar, mos ho va explicar una miqueta i mos ho va ensenyar. I a partir d'allí vam veure que això era algo molt, molt interessant, que era una tradició que era una llàstima que s'havia perdut, en aquell moment ja estava completament perduda, i vam començar a recuperar-la, vam decidir que volíem començar a recuperar-la. Això va ser, doncs, com ja et dic, un procés molt llarg, de 40 anys, però a poc, ara fa cap allà l'any 2019, vam fer el que és l'associació.
0: I encara deu haver-hi gent que recorda haver practicat aquest esport de jove i segur que n'hi ha que també doncs, han contribuït a mantenir-lo.
1: De fet, és una de les anècdotes que em va explicar el president de l'Associació de la Lluita del Bach. Segons Miquel Castro, molta gent se'ls apropa per recordar que practicaven aquest esport anys enrere.
2: Cada vegada queda menys de gent, però abans hi havia gent que havien sigut lluitadors bastant reconeguts i que ens explicaven les seves... Mira, jo feia aquesta tècnica, jo feia d'aquesta manera, jo tenia aquest truquet... I, bueno, el que em va fer molta gràcia o me va cridar molt l'atenció va ser una vegada que, quan vam presentar el llibre del Bach, se me va apropar una senyora i em va dir, jo això ho practicava quan era xocoteta. Diu, i ara, quan mon net ve a casa meua, li mira, agarra't així i li ensenyo a lluitar al Bach.
0: I ara, com diu el Miguel, el Bach doncs, el practiquen tota mena de persones, en tant que, com qualsevol esport, doncs, aporta beneficis, no?, físics i mentals.
1: Sí, tot i que actualment, evidentment, el practiquen sobretot persones joves, però hi ha de tot.
2: Evidentment, tenim avui en dia, majoritàriament tenim gent jove, crios i adolescents, de tots els sexes també. Els més petitets els fem lluitar en diguéssim, categories mixtes, perquè no hi ha molta diferència entre xiquets i xiquetes. Després ja, quan se van fent més grans i es van desenvolupant més, a partir de categoria cadets, júnior i això... Ja anem diferenciant per sexes, però tenim nois i noies que lluiten i bueno, i és apte per a tothom.
1: Però clar, tal com apunta disculpa. I a més és un esport que ha captat l'interès tant de les Terres de l'Ebre com d'altres llocs.
2: Gent d'aquí i gent gran que ho recorda de quan ho va de la seva infància i inclús gent de fora que crida molt l'atenció i els fa molta gràcia veure que hi ha un esport de lluita que no coneixien autòcton d'aquí de Catalunya i de les Terres de l'Ebre.
0: Però clar, tal com apunta el Miguel, això dels esports de lluita és molt habitual en molts llocs del món, tot i que normalment, com dèiem al principi, ens venen al cap la boxa i les arts marcials orientals.
2: Els esports de lluita n'han existit per les cultures sempre. El que passa que els japonesos, els asiàtics, el que han fet molt bé ha sigut conservar-ho i saber-ho portar a l'actualitat, saber-ho reformular, saber-ho reinventar perquè encara avui en dia encara es practiqui. Això és el que no hem sigut capaços de fer en moltes lluites i molts esports tradicionals, I bueno, suposo que siguin una mica l'exemple d'ells és el que estem fent. Però realment, si vas a mirar, aquí a Espanya doncs, tenim la lluita canària, tenim la lluita lleonesa, a França se practica la lluita bretona...
1: Exacte, en tenim totes les cultures i aquí gairebé ho perdem. Per això l'objectiu de l'entitat és continuar treballant per conservar, per difondre aquesta tradició. De fet, si algú li interessa poder-ho veure en directe, solen fer diferents competicions i exhibicions. Així que si algú vol provar, cap problema, estan oberts a tothom que vulgui.
0: Jo no sé si m'hi veig gaire, Nerea, tot i que està clar que té beneficis físics i socials, com tots els esports.
1: I la disciplina, clar, que no és només una cosa habitual en esports com el karate, també fa falta a la lluita del baki i en altres, en qualsevol cas, és molt interessant de veure.
0: Segur? Venir-ho a veure ja no et dic que no. Ho apuntem a la nostra llista d'activitats pendents al Rambla. Arnau, anar a veure la lluita del bac. Nerea, moltíssimes gràcies i parlem aviat.
1: Fins aviat. Just call to them.

0: Aquesta eina que sentiu de fons és una serra. Ens trobem al Port de l'Escala, dins un taller gairebé bicentenari, el de Drassana Sala, uns autèntics artesans del mar que van iniciar el seu periple de mestres d'aixa a l'Escala l'any 1859. Estic acompanyat de la cinquena i la sisena generació d'aquesta nissaga de mestres d'aixa escalencs, en Salvador Feliu Sala i en Salvador Feliu Pere Ferrer, en Xeve. L'eina fa la feina. I en aquest cas, l'aixa és la mare dels ous.
1: És com una espècie de trama amb la fulla blincada cap endins i és molada que t'hi faites, eh? Sí, hi ha diverses, hi ha l'aixa de boter, l'aixa de mà, de dues mans, vull dir, hi ha molts models d'aixa.
2: És un ofici exacte, és un ofici que, com ell diu sempre, no és mai après. De fet, la paraula mestre, que preguntaves per l'ofici, a nosaltres no ens agrada dir «Soc mestre d'aixa, mestre de què?». No? El mestre és el que ensenya, al final. I nosaltres el que fem és aprendre, sempre. Per tant, és un nom que no li fa justícia. Recentment he descobert que la paraula mestre, que només hi havia un parell d'oficis que feien servir el mestre per davant, que era el mestre d'obres i el mestre d'aixa. I sí que és veritat que el mestre d'aixa era el que se'n cuidava de dirigir tot el conjunt de l'obra, perquè dins de l'obra de la construcció d'un barco hi havia des del serradero, que anaven a tallar a bosc, fins al calafat, que poder només calafatava tota la vida, hi havia diversos oficis, ferrer, mecànic, no sé què.
0: I si l'aixa és l'eina, la matèria prima és la fusta, on a partir d'uns taulons en sortirà una trenyina, un bot o una barca de vela llatina.
1: Sí, sí, esclar. I una fusta que no la trobes en qualsevol magatzem, perquè tot són peces tortes i hem de començar per anar a bosc, eh? I tallar amb la lluna que s'havia de tallar, i a l'hivern, que les plantes no tenien saba, fer les taules, allistonar-la, deixar-la secar, i no es tractava d'anar allà pim-pam. I tot la fèiem servir fusta del país, tot era fusta d'aquí. Hi havia les parts de per les quilles i escoues i rodes, fèiem servir alzina. Per contrarodes fèiem molt, es gastava molt d'om, perquè i els homes han desaparegut. Van agafar una malúria i no se n'ha parlat mai més. Carreters i mestres d'aixa gastaven molt d'om. Després el folro, el folro exterior i cobertes i orles, es feien servir pi pinyoner, un pi que té gras, que el havíem de blincar, l'escalfàvem i per poder-li donar la forma del casco.
0: En l'època més àlgida de les drassanes hi havien arribat a treballar fins a 14 obrers. Els avis i besavis d'en Salvador van fabricar més de 200 embarcacions de fusta des de l'any 1904 fins al 1974. Ho testimonia una llibreta que és un autèntic tresor i que pare i fill en rescaten d'un calaix del seu despatx.
1: Depèn dels treballadors que hi havia i l'eslora que tenia, esclar, sí, sí.
2: Hi havia hagut moments que hi havia hagut 14 treballadors a l'estillero, jo no ho havia pas vist, però ell sí, 8... I antigament, més enrere, amb el tio Pere i amb l'avi Badoret, havien sigut fins a 14. I podien, en 3 setmanes, podien pentinar-se un bot. Jo, de fet, ara fa poc ho he vist a Marroc, encara. Vas he estat amb un de vacances i he vist unes drassanes allà al port i en 3 setmanes foten un bot d'aquells de 5 metres i mig. Però, sí, exacte. Però 3 setmanes, literalment. No... Ara, si ho vols fer-ho bé, has d'anar més fi, has d'anar més a poc. 14 persones se trepitgen els uns als altres. També és veritat que abans els sous no valien res i ara has de mirar les hores que fas, mirar-t'hi molt, perquè si no s'encareix molt.
1: Ara hi ha molta maquinària d'aquesta portàtil. Abans tot eren barrines a mà, llavors hi feia servir l'aixa, ara ja hi ha ribots elèctrics, hi ha polidores, i bueno, això t'atreu una pila d'hores, sí, i feina ben feta.
0: El punt de no retorn per la gran majoria de drassanes de la Mediterrània i arreu del món va ser la substitució de la fusta per la fibra de vidre entre els anys 70 i 80 del segle passat.
2: Sí, bueno, quan hi va haver l'entrada del plàstic, el pare la va viure. Hi va haver una crisi molt forta, de fet, vam haver d'acomiadar 2 treballadors i les barques es van deixar de fer, les de pesca es van deixar de fer de fusta per passar-les a fer de fibra per un tema de rentabilitat, perquè és que al final d'any manteniment és molt inferior, i bueno, la cosa es va anar reconvertint a poc, i el que ens ha anat donant vidilles, o sigui, és el fet de les barques d'esbarjo, els aparellaments amb vela llatina, el fet de la revifada de la vela llatina, l'afició, el preservar el patrimoni, que hi ha gent que té una barca que era de l'avi o del besavi, la tenen en un graig, i altres èpoques aquestes barques s'haurien cremat, i ara la gent té sensibilitat per restaurar-los i guardar-los, i bueno, tot això és el que hem anat fent tots aquests anys i seguim fent.
1: Miren, aquí pots veure, aquí diu, està escrit en castellà, debido al plástico y las restricciones para poder construir nueva flota sin ofertar desguaces, clar, això també ens va fotre molt. Clar, érem, Espanya era la primera flota pesquera del món, i ens van fotre fora de per tot, ens vam desaparèixer, i per construir una barca nova havies de desguassar una altra, havies d'ofertar un alatge. Això també tot va anar frenant. Un panorama muy negro, pues con las restricciones no dan para 4 personas. Tengo 2 cascos terminados a la espera de clientes. Hasta aquí hemos llegado. La escala 19 de març del 84. Aquí es va despedir la història. Varen quedar en Tit, en Tet i en Genet. I fins aquí hem arribat.
0: Una de les últimes embarcacions que Drassana Sala ha restaurat de dalt a baix és la Trenyina Paca, una barca que ha passat a formar part del patrimoni mariner escalenc. Però a en Xeve li queda una espineta dins del cor, la de poder fer una barca nova des de zero.
2: Bueno, jo he pres a darrere seu i he pres l'ofici, perquè al final del dret i del revés hem fet i desfet barques que en altres èpoques s'haurien cremat, perquè hem restaurat coses que generacions enrere no restauraven. O sigui, una barca, quan et venia amb la roda de popa rebentada o estava molt, molt, molt, molt malament, l'agafaven, li fotien foc i en feien una de nova. I hem restaurat coses gairebé impossibles, i vull dir que l'ofici ja el tens una mica. A mi sí que és veritat que estaria molt bé, l'il·lusió és fer-ne una de nova, perquè dir-te de mestre d'això i no haver fet cap barca nova és molt trist, no? I estaria bé, doncs, que encara que el pare, que encara està en forma, que pugui venir aquí a dirigir, perquè la construcció des de l'estepa, de posar una quilla a terra i posar-hi les costelles i parar totes les costelles amb tots els biaixos i encintar-la i anar-la tapant, jo això no ho he fet. Ho he fet per parts, però no ho he fet de socarrel. Llavors, l'il·lusió és fer-ho. Jo crec que algun dia arribarà. Ara fa temps que parlem de que potser se'n farà una. Però, bueno, ja tenim fusta preparada, ja ens hem anat preparant, però necessitem temps.
0: Pare i fill, això sí, encaren de manera molt diferent el dilema del relleu generacional.
2: No sé com pinta, no sé com anirà. Jo tinc una filla, no la veig molt interessada en l'ofici, però no sap mai, sap mai.
1: Sí, però esclar, avui queden 3 trenyines aquí a l'escala, i totes 3 en fibra. Nosaltres, sort que toquem totes les tecles, i no sé, jo ho veig bastant... No sóc tan optimista com ell, però bueno, ja sóc vell. L'animal és vell, però encara aguanto.
0: I just abans d'acabar aquesta conversa, en Xeve li dona la gran notícia a son pare que oficialment es crearà el Gremi de Mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya.
2: Ens hem associat i hem fet un gremi de mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya, per entre tots intentar unificar criteris a l'hora de donar aquests cursos. Perquè, clar, cada maestrillo té el seu librillo i cada taller fa les coses una mica, cada mestre d'Aixa, a la seva manera. Llavors...
1: Això, a la meva època, això era impensable. Això, el que han aconseguit, el que s'han dit ara, ha canviat molt el caràcter de les persones, però... Cada mestre d'Aixa tenia els seus secrets i les seves coses, i els he anat descobrint ara amb el temps. En fi, això és, jo, des de la perspectiva de més lluny, és admirable que hi hagi aquesta confiança i... En fi, un detall.
0: I vet aquí un gat, vet aquí un gos, el conte d'un ofici que, per sort, encara no s'ha fos.
3: Ei, Sergi, i que no es fongui mai, aquesta mena d'oficis no s'haurien de perdre, que és, com deies tu molt bé, part de la història de l'escala. Però escolta'm una cosa, l'altre dia ens vas explicar que a tu t'agrada anar a pescar. I jo, així de bones de primeres, et vaig imaginar assegut a la platja, allò, tirant la canya, però després vaig pensar, igual té família marinera i se'n va en mar a pescar amb una xarxa, no sé. Quin tipus de pesca fas? Si en podríem parlar un dia, ens podries explicar aquesta afició? Vinga, ja ens dius. Una abraçada, adeu.

0: Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Ivan, tu saps què és la cabra florida?
2: Doncs serà un tipus de cabra, no?
1: Sí, és clar. I per què diries que se n'hi diu florida?
2: Ni idea, no deu ser perquè, no sé, potser li agraden les flors.
1: Bé, no, que li agradin no, però sí perquè té unes taques petitones que són molt característiques i que recorden, efectivament, un camp de flors. Bé, això és el que diu la Viquipèdia, que jo aquí no sóc cap entesa. El cas és que aquesta cabra avui comparteix protagonisme amb el convidat que ens porta la Maria Ribas. Maria, benvinguda al Rambla 54.
3: Molt bona tarda, Anna.
1: Maria, de seguida ens presentes qui t'acompanya a l'estudi, però abans, si no et sap greu, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, ens pots fer 5 cèntims de l'emissora i de tu, si us plau?
3: Sí, tant. Doncs sóc la Maria Ribas i podríem dir que sóc una mica novata en el món de la ràdio. Vaig acabar la carrera fa cosa d'un any i aquesta és la meva primera feina en una emissora, així que estic molt contenta de ser aquí i sobretot d'estar aprenent molt cada dia. Vinc de Ràdio L'Hospitalet, l'emissora municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp, i ens podeu escoltar al 107.9, i aquest any celebrem 38 anys d'història. Som una ràdio molt enfocada al periodisme local i a donar veu a les persones, entitats i negocis del nostre municipi, que al final són els que fan bategar el poble.
1: Exacte. I de fet... Digues.
3: I de fet, això també té molt a veure amb una de les meves passions. Podria dir que em considero una mica friqui de la cultura popular i estic vinculada a diverses associacions i entitats, i sempre m'ha agradat, doncs, descobrir què passa al meu voltant, conèixer gent i, sobretot, aprendre coses noves.
1: Doncs, fetes aquestes presentacions, aquest ritual de presentació a l'oient, ara sí, Maria, amb qui estàs?
3: Doncs, Anna, m'acompanya el Jesús Mora, que juntament amb la seva germana Meritxell tenen un negoci familiar molt arrelat al territori, Làctics Casa Portella. Jesús, benvingut al programa.
4: Moltes gràcies per haver-nos convidat.
3: Valtros, us vau formar en agronomia i ciència alimentària i després vau decidir emprendre i crear l'empresa. Com va anar això? En quin moment preneu la decisió de dir, va, muntem una empresa de productes làctics?
4: Doncs segurament és el moment més boig, perquè jo tenia passió per aprendre a fer formatges i em vaig aprendre de forma autodidacta mentre es combinava amb els meus estudis. I a la part final del meu doctorat, doncs el món de la universitat ja no em cridava com per a seguir amb formació i poder ser professor de universitat, i em vaig com a... Bueno, no m'agrada que tinguin més talent de vida, i amb ganes de tornar al poble, doncs vaig dir així una bogeria i vaig començar a obrir la formatgeria, i vaig encetar la formatgeria sense haver acabat la tesi doctoral, que la vaig acabar ja fent formatges.
1: Jesús, i el negoci el teniu amb la teva germana? Us ho heu plantejat sempre com un projecte d'allò conjunt? No us feia por aquell excés de confiança familiar entre germans? Com ho porteu?
4: Bueno, sempre... Jo crec que sempre... Bueno, la formatgeria, com aquí diu, sempre l'he portat jo el dia a dia, dins l'obrador, que és el que m'agrada a mi, és fer formatges, i ja estic jo. I ma germana m'ajuda molt a la feina comercial, a la venda, que probablement també és la que menys m'agrada a mi. I, bueno, i ajuda a tota la família, amb uns pares, els primers que quan m'ha convingut m'han ajudat molt. I, bueno, doncs com a totes les cases, suposo sempre hi ha tibentors, però ja m'ha après a treballar també, i sempre és d'estirar i deixar, i no mos ha anat tan malament.
1: Un equilibri perfecte.
3: Perdó.
1: Digues.
3: I per què li vau posar a Casa Portella? Aquí al nostre municipi, la Portella és un pas de muntanya situat aquí dalt a Vandellòs. Hi té alguna relació?
4: Aquí sumen dos factors, i sí que tenim el pas de la Portella, i després mon pare és de Viseu, Rimpolet de la Vall de Benasc, i el nom de la casa nostra des de sempre, pues, seria Casa Portella també. I quan vaig començar, doncs, ma iaia era morta, però mon tiet se va quedar a casa, és la casa pairal des d'ell, i també li vaig comentar si tenia cap problema, i llavors van fer com una fusió, i va ser un nom bastant acertat, crec.
1: Làctics Casa Portella té encara una altra particularitat que la fa especial. La Maria m'ha explicat que tota la vostra producció es fa tota amb llet d'aquesta cabra que dèiem, de la cabra florida, que Google diu que és una raça autòctona d'Andalusia i d'Extremadura. Què té aquesta cabra que la fa tan especial?

0: Bueno, al final no deixa de ser una cabra de producció de lletera. Aquí en tenim una altra raça, que és la cabra blanca de Rasquera, però no està preparada per fer produccions de llet altes. I això ve una miqueta perquè nosaltres, jo no tinc el ramat. El ramat és d'un altre noi. És d'en Josué, de Capri Omega. I estàvem a la universitat junts i quasi a riure i de festa, saps? I ell dia que també tornaria a casa i ficaria cabres i al final patirà avant. I ell té les seues cabres, que va començar una granja prou bonica, jo crec que és de lo millor que hi ha ara mateix, i va començar amb aquesta raça, que és molt productiva, i a més ve d'allà baix d'Andalusia, que van avançats en altres en la calor, i s'han adaptat molt bé aquí, i estan produint molt bé.
1: O sigui, va començar una mica com l'acudit allò de aguanta'm el cubata, eh? Llet d'una raça de cabra especial i sempre crua, oi? Per què?
0: Doncs és més jo crec que és més complicat i és un formatge més boig, el de llet crua. Però si tu tens segur de que les teues cabres són lliures de les malalties, que per això fem les anàlisis, doncs no cal suprimir les bactèries que porten de normal. I això ens dona un punt personal al formatge diferencial que un formatge de llet pasteuritzada no tindrà. Després, a la part menys positiva de manera comercial és que és més difícil treure un producte constant, és més variable. Però aquesta és la gràcia d'aquest formatge i costa de formar el client també.
2: I vosaltres sempre parleu molt d'artesania alimentària i de cuidar cada detall. Què hem d'entendre per artesania quan parlem de menjar i què implica això en el dia a dia de l'empresa?
0: Bé, el dia a dia de l'empresa jo crec que tampoc canvia molt. Sigui d'una manera o altra, has de fer les coses perfectes, has de tindre les coses netes, has de complir tots els anàlisis i ja està. La diferència aquí amb artesanies o amb petits productors com nosaltres és que tu tens una granja, un tipus de cabra, quan comencen a néixer els cabrits i treus la llet, és una llet diferent que a la part final. Ara, amb aquestes sequeres que tenim, les cabres no poden ni pasturar, només mengen el que els hi donem. Quan començarà a ploure, suposo que algun dia plourà, podran sortir a pasturar. Tots aquests canvis alimentaris canvien una miqueta la llet. I si canvien una mica la llet, canvien una mica el formatge. I té una certa evolució. No és com un altre formatge gran comercial sense dir noms, que es fan tractaments de llet i es queden tot plans i la llet sempre 100% constant, i aquí hi ha petites variacions. I això també et canvia. Òbviament que si canvies la llet, canvies el formatge.
1: Jesús, i abans d'acomiadar-te, no vull deixar de dir que el passat mes de novembre el vostre formatge semicurat va aconseguir una medalla de bronze als World Cheese Awards, que són com els Oscars dels formatges. Quin orgull, no?
0: Doncs sí, i tant. Jo estic molt content perquè en 7 anys vas aprenent. Això vol dir que tampoc ho fem malament, que cada dia anem a après a fer més. A més, ho vaig presentar 3 anys, i els 3 anys se dona una puntuació i ha anat en augment, i ojalà seguim aprenent.
1: I com va anar això? Com us en vau assabentar que us havien donat aquest premi?
0: Doncs, mira, un dissabte al matí, però t'arriba per correu electrònic i estava amb la meva parella i jo normalment acostumo a matinar molt i aquell dia no tant. I el primer vaig mirar el mòbil i em va arribar el correu i mira, ja vam anar directe a celebrar-ho una mica.
1: Doncs quina alegria, té coses bones, eh? Treballar en dies festius i en cap de setmana a vegades, no?
0: Sí.
1: Doncs Jesús, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes de Làctics Casa Portella i per explicar-nos aquesta història que és tant de família, de territori, d'artesania. El Rambla 54 és casa vostra.
0: Sí, doncs moltes gràcies.
2: I moltes gràcies per ser avui aquí, Anna. Fins aquí la passejada de Ràdio L'Hospitalet. Fins aviat.
1: Fins aviat.

0: Mira, Anna, estava pensant, escolta'm, saps que jo sóc molt de muntanya, molt de bosc, i m'agraden els bolets. I ara, precisament, estic per Barcelona i dic, hosti, de bolets, per aquí no n'hi ha. Però qui he vist que surt com bolets són les grues, tu. Saps allò, te'n vas a dormir, no hi ha cap, i després un fotimer arreu. I m'he pensat, ostres, com deuen fer-ho tot plegat? I les empreses que les munten i els constructors. Així que demà, entrevista al Canto sobre això. A veure si t'agrada. Va, ja veurem.
1: Continguts en xarxa.

0: El vodka caduca? El vodka és un licor pur elaborat amb ingredients que es poden destil·lar en alcohol, que inclou qualsevol cosa, des de patates fins a fruites i blat. En general, el vodka arriba a tenir una graduació d'un 40% d'alcohol per volum o superior, el que el converteix en un licor pur quan se serveix sol. L'alt percentatge d'alcohol del vodka el fa increïblement inhòspit per a la vida microbiana, per a la qual cosa és essencialment immune al deteriorament bacterià per sempre. Els bacteris no poden esperar sobreviure en una ampolla de vodka, així que ni tan sols cal preocupar-se en cercar la data de caducitat. Tots els licors base, inclosos la ginebra, el whisky, el tequila, el rom i el vodka, tenen una vida útil estable, cosa que significa que no poden caducar en una ampolla sense obrir. Els experts de la indústria suggereixen llavors consumir els licors dins dels primers 6 a 8 mesos per aprofitar els sabors màxims. Però, novament, no hi ha perill de que la beguda caduqui, només una possible pèrdua de sabor subtil. L'alcohol s'ha de guardar en un lloc fresc i fosc. I això inclou el congelador, probablement l'àrea més fresca i fosca, per preservar-ne el sabor i evitar-ne l'evaporació. Les begudes com licors, cordials i altres begudes especials de pseudocòctel com l'amaretto o el limoncello poden caducar a causa dels seus ingredients agregats, com sucres o saboritzants.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Les relacions assertives ens procuren millor autoestima.
3: Les relacions assertives es caracteritzen per la capacitat de comunicar-se de manera clara, directa i respectuosa, tant en l'expressió de les pròpies necessitats com en el respecte a les necessitats dels altres. Aquest tipus de relacions contribueixen a una millor autoestima perquè fomenten el respecte mutu, la comprensió i la confiança. Desenvolupar habilitats d'assertivitat pot ajudar a millorar les nostres relacions personals i professionals, així com el nostre benestar emocional.
1: Salut activa.
4: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: A través de l'estudi d'aquest de Harvard que vam comentar l'altre dia, i ho sabem, de la importància de les bones xarxes socials que ens procuren doncs, també aquest benestar, aquesta salut més integral. Clar, per poder establir aquestes bones relacions entre nosaltres hem de parlar de l'assertivitat. L'assertivitat és una actitud, és una forma de relacionar-nos amb els altres, és una forma de relacionar-nos també amb nosaltres mateixos i que es confronta amb altres dues maneres de relació, que pot ser la passiva més submisa o l'estil més agressiu. L'assertiu és aquesta capacitat de diàleg amb el altre, amb la voluntat d'entendre's, en el respecte, en el pensar que l'altre pugui tenir raó i que tu la teva raó no és tant i que hem d'entrar en aquest punt de diàleg. Vull dir, és la voluntat de respecte mutu i d'arribar sempre a acords que finalment comporten un benestar comú.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
3: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
1: Salut activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps, també pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Continguts en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

la sort. D'una a l'altra del somni i roda el món. I roda el món, escolta com roda el món. Superada la síndrome d'Estocolm. Superada i la síndrome d'Estocolm.

collons. De síndromes post-traumes, ves quins collons. Ves quins collons, escolta, ves quins collons. La vida, quina feina, també per l'om. I per la seva ombra rodo molt món.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Bubba came on that time.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena les persones ateses, però, per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. De seguida ho ampliem. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dimecres, 23 de setembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. Un dels debats candents en l'àmbit educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El govern és partidari de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Tot plegat, mentre avui acaba a Barcelona l'AI Summit 2026, que reuneix les principals tecnològiques del món en aquest àmbit. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, ha parlat al Notícies en Xarxa sobre aquesta qüestió.
2: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
1: Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret. I en cultura, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest...

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també en Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: És dimecres 23 de setembre del 2026. Soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I no només ens podeu escoltar, ja ho sabeu, que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i també la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, com sempre, repassarem l'actualitat de les nostres comarques i després serà el moment per l'entrevista, on la Laia de Déu parlarà sobre la Fira de la Carbassa de Sant Feliu amb en Dani Fonoll. Després, com sempre, 9:45 serà el moment de rebre l'estudi en Guillem Sánchez perquè fem una miqueta de conversa i ens comentem els tuits. I acabarem el programa avui parlant sobre economia. En concret, analitzarem per què les empreses de la intel·ligència artificial ara demanen no córrer tant per desenvolupar una tecnologia. I això ens ho explicarà i farà aquest anàlisi el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, Joan Carles Arredondo. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Millorar la connexió entre els municipis, potenciar el transport públic i avançar cap a una mobilitat més sostenible. Aquest és l'objectiu de la nova oficina de mobilitat d'Osona, que ja ha començat a treballar en una estratègia de mobilitat que es contempla sota 39 actuacions concretes. Andreu Jiménez, del 9FM.
1: Osona ja té una oficina de mobilitat. El nou servei s'ha presentat aquest dilluns a la sala de plens del Consell Comarcal i neix amb l'objectiu d'impulsar l'estratègia de mobilitat que s'ha treballat durant els darrers anys al territori amb la participació d'entitats, administracions i organitzacions de la comarca. Ho feia tot explicant un exemple al president del Consell Comarcal d'Osona, Marçal Ortuño.
2: Tots nosaltres en algun moment hem tingut alguna conversa que et fa donar doncs, d'una família qualsevol d'Osona, que pot ser una parella que un sigui de Centelles, l'altre de Tona i que treballin a Vic, no? I tot això ho fem amb vehicle privat, bàsicament, perquè la xarxa que tenim de transport públic és una xarxa doncs, amb un model molt, molt caducat.
1: L'oficina, que ja està en funcionament des del passat mes de juny, serà l'encarregada de coordinar i impulsar les actuacions previstes. També donarà suport als ajuntaments, farà d'interlocutora amb altres administracions i treballarà per aconseguir finançament per desenvolupar les diferents mesures. La seva creació ha estat possible gràcies al compromís de 37 ajuntaments d'Osona que participen en el projecte. L'estratègia de mobilitat contempla 39 actuacions agrupades en 4 grans àmbits. Arnau Basco és el conseller de mobilitat.
3: Un pla d'accions que recull de manera integrada tot el que hem treballat, tot el que hem diagnosticat amb accions concretes, amb accions que a vegades, i m'agrada també posar-ho de valor, a vegades depenen de nosaltres i a vegades, quan parlem de mobilitat, accions que són més complexes i que, per tant, les competències no les tenim nosaltres i que, per tant, doncs, el repte és que entre tots les puguem aconseguir.
1: Entre les mesures prioritzades hi ha la coordinació dels horaris dels autobusos amb les connexions de tren, l'avanç cap a una unificació tarifària, la millora del servei ferroviari i la connexió de les xarxes urbanes i interurbanes dels carrils bici. També es preveu crear la taula de mobilitat d'Osona, un espai estable de participació amb les entitats i organitzacions de la comarca.
0: I el debat dels residus de Ripoll s'estén al Consell Comarcal. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
4: El mateix estudi de costos del tractament i la recollida de deixalles i del manteniment de l'abocador clausurat Ripollès 3, que ja havia generat controvèrsia al Consell d'Alcaldies, també ho va fer el darrer ple del Consell Comarcal. Aliança Catalana va votar-hi en contra pel cas particular de Ripoll, en què el plenari no va donar llum verd a la taxa d'escombraries per aquesta anualitat. Sentim a la consellera comarcal i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
5: Sospitem que podem tenir problemes a la sala de plens de Ripoll per repercutir-ho el rebut dels contribuents, atès que l'any passat persones que aquí van aprovar aquest estudi de costos van tombar la taxa a l'Ajuntament de Ripoll, causant un dèficit de 150.000 euros al govern que encapçalo. Per tant, previsiblement i per coherència, no puc aprovar aquest estudi de costos.
4: Una situació que no va passar desapercebuda per l'alcalde de Can de Bànol i conseller de Junts, Oriol Lázaro, i també per Chantal Pérez, vicepresidenta de l'ENS comarcal per Esquerra, que alhora és regidora de Ripoll i va justificar el perquè del vot al ple de la capital. Sentim-los els dos.
6: Sap greu que per una disputa política en un consistori la resta de comarca n'haguéssim de patir. Per sort crec que tindrem una majoria que aprovarem, però que no us poseu d'acord en un consistori no té per què repercutir la població de tota la comarca i tirar enrere tota una feina que es fa a nivell comarcal, no tan sols d'una població.
7: Primer, perquè el vot que hi hagi o no hi hagi políticament en l'Ajuntament de Ripoll el decidirem cadascun dels grups municipals que hi som allà. Segon, perquè tot el dia es diuen mentides, perquè es diu, escolti, és que no em van aprovar la taxa. No, no estem parlant d'aquesta taxa en concret. A l'Ajuntament de Ripoll passen totes les taxes juntes. És a dir, quan tu no estàs d'acord amb una cosa, encara que no tingui a veure amb les deixalles, doncs també ho tombes.
4: La gerent va dir que la liquidació de la gestió dels costos del 2024 al 2027 de Ripoll hi havia una variació d'un 2,12%, que es traduïa a uns 40.000 euros, lluny dels diners que deia l'alcaldessa. Oriols, com Lázaro, es va queixar de la neteja dels contenidors i de les àrees de recollida de residus per les intenses pudors que s'han produït a l'estiu, i va demanar la ruta GPS dels camions per comprovar que es feia correctament. El Consell ho revisarà, ja que també tenien la sensació que algunes neteges no es feien com tocava. El conseller comarcal de recollida de residus, Àlex Medrano, va destacar que l'import total de l'estudi de costos, de 4,1 milions d'euros, només ha augmentat un 0,21% respecte a l'exercici anterior, i va posar en context aquesta xifra.
8: L'augment des de l'any 2024 fins a aquest últim estudi de costos en el conjunt de la comarca ha sigut només d'un 2,49%. Això hem fet comparativa amb comarques veïnes i amb una mica la mitjana de Catalunya, i s'allunya molt dels costos i dels increments que hi ha hagut arrel de la normativa que obliga, doncs, a imputar els costos únicament dels residus a cada ajuntament, on hi ha costos que pugen fins a un 30 o un 45% en comarques veïnes.
4: Medrano també va treure pit de l'augment de la taxa de reciclatge a la comarca, que se situa en el 42%, i que s'ha notat en els municipis on s'han tancat els contenidors, com a Can de Bànol i a Ribes de Freser.
0: La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat, va oficialitzar aquest dilluns l'entrada del Centre de Recerca de la UBIC al BETA, el Sistema d'Excel·lència Cerca. Andreu.
1: No volem només créixer, volem créixer millor. Aquesta és la reflexió que feia el director del Centre Tecnològic Beta, Sergio Ponsa, durant l'acte d'aquest dilluns al Paranim de la Universitat de Vic, per oficialitzar la incorporació del centre vinculat a la UBIC al sistema CERCA, la xarxa de centres de recerca d'excel·lència de Catalunya. Aquesta incorporació significa reconeixement, més projecció, disposar de més eines i l'oportunitat de treballar amb els millors centres, però sobretot representa consolidació.
9: Però per nosaltres significa alguna cosa més, i una cosa per la que hem treballat de manera incansable en els últims anys. Significa la consolidació del model del nostre centre. Significa consolidació. Perquè pràcticament tota la nostra història hem crescut sense una estructura de finançament basal. Hem crescut, com deia nosaltres, a pulmó. No? Ho entenem tot a pulmó. I això ha tingut un cost.
1: La incorporació al sistema CERCA contribuirà a consolidar un entorn de recerca més competitiu i col·laboratiu, i a potenciar la capacitat del CT Beta per generar coneixement, transferir-lo al teixit productiu i donar resposta als grans reptes ambientals i productius de Catalunya, especialment els vinculats al sector agroalimentari i als territoris rurals.
9: Formar part de CERCA també ens ha de permetre reforçar la nostra estructura institucional, fer un salt de qualitat en gestió, en governança, en transparència i en eficiència. Ens ha de permetre alinear-nos encara més amb els estàndards europeus, protegir i valoritzar millor el coneixement i les tecnologies que desenvolupem, i transformar més coneixement en impacte territorial, en polítiques públiques i noves oportunitats, especialment als territoris rurals.
1: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, va aprofitar per remarcar que la inversió que rebrà el Beta, dotada amb 800.000 euros, que servirà per reforçar el centre de noves capacitats científiques i tecnològiques.
10: Elaborar un pla plurianual, no?, per aquest 26-27, que permeti, doncs, que el centre BetaTech pugui començar a dotar-se de noves infraestructures, equipament petit, no equipament molt gran, però un equipament d'impacte. Al final estem parlant d'impacte, un equipament que ha de permetre, doncs, que les empreses es puguin adreçar per buscar aquestes solucions, i sobretot també per les persones que treballen, que hi treballen. És molt important que siguem capaços també de continuar motivant i incentivant aquesta recerca d'excel·lència, no en paraules, sinó en fets.
1: Des de l'any 2014, quan es va crear el Centre Tecnològic Beta, ha esdevingut un referent en àmbits clau com la sostenibilitat, la bioeconomia circular, els sistemes agroalimentaris i la gestió ambiental.
0: I canviem completament de qüestió, perquè tot i ser inici de curs i ja està construïda la nova escola Bressol La Granada de Cardedeu, encara no està operativa a l'espera dels últims tràmits administratius. Enric Rubió.
11: Així és, Ona, i és que des de l'Ajuntament han fet un comunicat en què expliquen que davant l'interès i la inquietud que genera entre les famílies la posada en funcionament de l'escola Bressol La Granada, expliquen que és un procés que requereix la coordinació i intervenció de diverses administracions, serveis i empreses, tant pel que fa als subministraments i les obres com els tràmits necessaris amb el Departament d'Educació. De fet, han fet saber que és precisament per aquest motiu que fins que l'Ajuntament de Cardedeu no disposi de tots els requisits i autoritzacions necessaris, no és possible establir una data definitiva d'obertura sense el risc de generar expectatives que posteriorment no es puguin complir. Xavier Orozco, alcalde de Cardedeu, ens ho explica.
12: La complexitat per endegar una escola bressol, certificats d'instal·lacions, informes preceptius d'educació, etcètera, són complexos i són dissortadament lents. I això fa que, la veritat, no puguem certificar amb exactitud quan l'escola Bressol podrà endegar les activitats. La nostra idea en aquest moment serà que a primers de novembre l'empresa llicenciatària es podrà ja fer càrrec de la instal·lació i probablement a partir de mitjans de novembre doncs ja es puguin escolaritzar els infants.
11: El que sí que han avançat és que el procés d'admissió es regirà pels mateixos criteris i procediment que es van aplicar en el procés ordinari d'admissió d'aquest curs. I és que, segons la informació facilitada pel Departament d'Educació, les famílies que actualment es troben en llista d'espera hauran de presentar una nova sol·licitud de preinscripció i no disposaran de prioritat respecte de les famílies que no van participar en el procés ordinari. Potser actualment un dels punts més destacats que plana damunt de la qüestió de l'obertura és, atesa l'elevada demanda de places d'I0, que ara mateix s'està estudiant la possible obertura d'un segon grup d'aquesta etapa a l'escola, a la mateixa escola Bressol La Granada. I els efectes que aquesta mesura tindria sobre la planificació i l'oferta global de places de les tres escoles Bressol Municipal als propers cursos.
12: Hi ha una altíssima demanda de places i estem estudiant l'impacte que això pot tenir sobre l'oferta en els propers cursos a les tres escoles Bressol. I sí, estem estudiant i en aquest moment encara no puc dir com es podrà concretar això, però estem estudiant la possibilitat de fer un grup d'I0 o més.
11: Així doncs, l'expectació i el neguit segueix entre les famílies que volen que els seus fills formin part d'aquesta nova i esperada escola Bressol, a l'espera de poder tenir una vegada per totes una data definitiva.
0: Camprodon inaugurarà les pròximes setmanes el nou espai cultural de Cal Marquès remodelat i també la passera de la colònia Estabanell. Isaac.
4: Aquest estiu, unes 2.000 persones han passat per l'espai cultural de Cal Marquès, que al març va tancar temporalment per les obres de millora i renovació per actualitzar el Museu de la Retirada, uns treballs finançats per la Diputació de Girona que van costar 84.000 euros. El nou espai ha agradat molt als visitants i l'Ajuntament ha previst fer-ne una inauguració més oficial. Sentim a la regidora Marta Marçal, de Tots per Camprodon, PSC.
13: La inauguració de Cal Marquès, la nostra idea és que sigui una mica inauguració privada, en un primer moment, que hi hagi convidats que hi han implicat en les obres, per exemple, la Diputació, que és la que ens ha subvencionat els diners, i una mica autoritats. Llavors, en principi, sí, a final de mes, en principi tenim data.
4: Xavier Juncada, més Camprodon Esquerra Republicana, estava molt satisfet de com havia quedat el nou espai, demanava potenciar-ne la promoció digital i fer-hi una jornada de portes obertes per diferents sectors. A l'agost també es va obrir als visitants la passera penjant sobre el riu Ter a la colònia Estabanell, que s'inaugurarà oficialment amb motiu de la festa major de la colònia els dies 3 i 4 d'octubre. Es farà un acte amb parlaments aprofitant el dinar popular. La passera ha tingut un èxit absolut, com destacava l'alcalde socialista Xavier Guitart.
14: La passera penjant sempre és un atractiu turístic, les coses on siguin, però també és veritat que és una font d'escape dels veïns de la colònia que fins ara per poder accedir a Camprodon havien d'anar per la carretera. Poder parlem de 10 o 15 que es va intentar tirar endavant aquest projecte de la passera i jo crec que era més una cosa més pensada per als veïns de poder accedir al camí del Remei i poder tenir un accés amb molta seguretat que ara quan et trobaves veïns baixant per la carretera o fins i tot gent del càmping baixant per la carretera un dia a la nit, home, seguretat no seria.
4: La regidora de la colònia Estabanell, Maria Àngel Reixac, deia que el 70% dels habitants de la colònia estaven satisfets amb l'obra, però sí que és veritat que els que hi viuen més a prop s'havien queixat més perquè havien passat de no veure a ningú a tenir un trànsit de gent considerable.
0: I els centres cívics a Vic ja han tornat a reprendre l'activitat i com cada any es presentaven a principis de setembre amb les activitats per la tardor. Andreu.
1: Amb la tornada a la rutina, els equipaments dels centres cívics de la ciutat es posen en marxa amb una nova programació per aquesta tardor que s'estendrà de setembre a desembre amb activitats diverses, des de tallers fins a sortides o exposicions pensades per a tota mena de públic i necessitat. Una xarxa que es prepara per celebrar els seus 20 anys l'any 2027 i que amb el pas del temps s'ha consolidat com un punt de trobada als diferents barris de Vic. L'activitat que generen aquests equipaments també reflecteix en les xifres. Humanitats, creació, salut i benestar, cuina, artesania o esport són alguns dels àmbits que formen part d'una programació pensada per arribar a perfils molt diversos. I aquesta tardor hi ha també algunes propostes destacades. El Centre Cívic Joan Triadú serà una de les seus del Festival Panoràmic, que incorpora Vic a la seva programació. També hi haurà diverses exposicions, entre elles una proposta d'art japonès. Bet Piera, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, en fa èmfasi.
15: El que veureu que també incorpora el programa dels centres cívics a la tardor, i ja ho va fer anteriorment també, és aquest programa que fem de bonificació a totes les persones que es vulguin acollir als cursos de residus. Fem uns cursos també en el marc dels centres cívics per fer-los més accessibles a la ciutadania.
1: La xarxa continuarà creixent amb el nou centre cívic Mas Osona, orientat especialment a l'àmbit esportiu, un projecte que mira cap al futur d'una xarxa que l'any que ve arribarà a les dues dècades. 7 centres cívics, centenars d'activitats i milers de participants per mantenir oberts aquests espais de proximitat, participació i comunitat als barris de Vic.
0: I des de divendres passat, Barcelona és capital un any més del llibre en català, amb una 44a edició de la setmana, que de moment no només està complint expectatives, sinó que està millorant les xifres d'edicions passades i també, com cada any, editorials vallesanes hi han fet cap, Enric.
11: Així és, Ona, i és que, com bé dius, no és només una fira, és una de les festes del llibre en català, un dels plats forts de l'any i possiblement el segon agost per algunes de les editorials i llibreries que s'hi troben, sempre amb el permís de Sant Jordi. Així que avui hem volgut anar a visitar i parlar amb algunes de les editorials vallesanes i del Baix Montseny, que han dut les seves col·leccions, com per exemple Editorial Alpina. Escoltem a Martí Nadal.
16: Bé, la valoració no pot ser una altra que molt positiva. Crec que és una fira ja molt consolidada. Crec que ha trobat el seu espai i a nivell Editorial Alpina, amb un públic que normalment crec que no ens troba a les llibreries i aquí sí que ens troba, que descobreix el producte que tenim, descobreix els mapes, i això per nosaltres és molt important. Per tant, no podem dir una altra cosa que molt contents de ser-hi un any més.
11: I és que des de fa 16 anys, juntament amb Cossetània Edicions i Muntanya de Llibres, és en qui comparteixen parada i uneixen forces. Editorial Alpina no es perd mai la cita, la qual ha passat ja per diverses ubicacions.
16: Nosaltres aquest any ja en farà 16. La primera fira que es va fer a la Ciutadella en aquest format de setmana del llibre ja hi vam ser-hi. Després vam estar a la Catedral, una experiència fantàstica. Vam passar el moll i ara hi ha aquí a Lluís Companys. Per tant, 16 anys portem de fira juntament amb els amics de Cossetània.
11: Així doncs, i encara faltant els dies més forts de la fira, que són el cap de setmana i la Mercè, que acaben dijous, les editorials reserven forces pel que tot sembla apuntar, que serà la millor edició de la història de la setmana.
0: I seguim parlant de llibres perquè la Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines recupera, després de 13 anys, el Club de Lectura Infantil aquest divendres. Laia de Déu, una codinenca.
17: Doncs sí, a partir d'aquest divendres 25, la Biblioteca de Sant Feliu tornarà a tenir Club de Lectura Infantil després de 13 anys sense ells, un espai de lectura destinat als infants d'entre 8 i 10 anys del municipi. Pep Miquel Verdés, tècnica de la biblioteca, ens explica com es planteja aquest nou club.
18: Mira, aquest Club de Lectura Infantil, com majoritàriament tots els clubs, el que farem és trobar-nos un cop al mes i parlar d'un llibre que hem proposat. A l'hora de fer la selecció de llibres, s'ha intentat intentar passar per tots els gèneres literaris, per totes les propostes també de format literari i diverses autories, posant èmfasi en les autories catalanes.
17: La idea, per tant, no és només trobar-se un cop al mes per parlar d'un llibre, sinó convertir cada lectura en una activitat que permeti als infants experimentar i jugar amb diferents formats i propostes. I és que la selecció de lectures passarà per diferents gèneres i autories, però també s'adaptarà al nivell dels infants que finalment participin en el club.
18: La nostra idea és enfocar-ho no només a parlar de la lectura, sinó a fer alguna cosa molt dinàmic, perquè els infants també puguin experimentar més enllà de la lectura, no? Doncs, si hi ha un llibre d'epistolar, un llibre d'epistolar, doncs posar èmfasi en redactar-nos entre nosaltres cartes, o si hi ha un llibre que fem molt èmfasi amb les cançons, doncs experimentar també amb la intel·ligència artificial a l'hora de fer cançons i també fer-les nosaltres amb guitarra pròpia.
17: Una activitat que la biblioteca recupera després de més d'una dècada i que ha estat possible gràcies a l'ampliació de la plantilla. Així doncs, la biblioteca recupera un espai que va més enllà de la lectura i que busca que els infants s'hi acostin, comparteixin i descobreixin noves maneres de viure els llibres.
0: I Bigues i Riells del FAI celebra la 16a edició de les Llegendes de Fembir aquest dissabte 26 al Castell de Montbui. Laia.
17: L'any passat, en la celebració dels seus 15 anys, ja van tornar a aquest espai emblemàtic després d'anys itinerant per espais com Sant Miquel del Fai o la Masia de Can Maspons. Enguany retornen al Castell de Montbui per donar-li un aire de llegenda, perquè, a més, la funció arriba amb una novetat molt especial, creada a partir de la mateixa història del recinte. Ho explica la presidenta de l'associació Fembir, Aurora Auferil Pujol.
19: Aquest any hem creat una llegenda nova. Llavors, ens fa molta il·lusió presentar aquesta nova llegenda perquè realment és totalment nova i és que les pedres del castell ens parlen. I parla, doncs, de com mantenir aquesta aquesta història, aquest vell material que tenim al poble, de com mantenir-ho a través d'aquestes històries i del castell.
17: Una representació teatral de gran format i en directe que va néixer fa una dècada i mitja d'uns tallers de dramatúrgia participatius i que any rere any s'ha convertit en un esdeveniment plenament consolidat al municipi. I és que l'espectacle, tot i mantenir l'esperit del teatre amateur, mobilitza una infraestructura humana de grans dimensions. Més de 70 actors i actrius pugen a l'escenari, però sumant la logística, el vestuari i la col·laboració d'altres entitats, l'organització supera el centenar de persones implicades. Per oferir-li el secret que manté vives les llegendes és el sentit de pertinença que té tot el poble.
19: Però la gràcia d'aquest espectacle, i crec també la clau de que s'hagi consolidat durant tots aquests anys, és que la gent en té moltes ganes. O sigui, les llegendes se les fa seves, i llavors doncs, això et fa molt fàcil la feina de gestionar-ho. I tant és que sigui gent que fa molts anys com els nous que comencen. De fet, aquest any també la part molt xula que crec que hem aconseguit és que hem involucrat més entitats.
17: Un treball comunitari que es tradueix en una posada en escena d'una hora de durada on la música, la il·luminació i el patrimoni arquitectònic es combinen per captivar tant els veïns com els visitants que hi van per primera vegada.
0: I la Torre Turista es va convertir el cap de setmana en la capital europea de l'enduro, acollint la celebració en paral·lel del Campionat d'Espanya i el Campionat d'Europa. Andreu.
1: El nucli de la Torre Turista s'ha convertit aquest cap de setmana en el centre neuràlgic de l'enduro amb la celebració en paral·lel del Campionat d'Europa i del Campionat d'Espanya de l'especialitat. L'esdeveniment ha reunit 180 pilots entre les dues competicions i fins a un miler de persones entre equips d'assistència i acompanyants. L'alcalde de la Torre Turista i també membre del motoclub La Torre, Marçú Carrats, en fa èmfasi.
20: Un orgull de ficar el poble de la Torre d'Oristà, el municipi d'Oristà i el Lluçanès al món. Pensa que això, clar, aquí hi ha pilots no, de tot el món no, però de tota Europa sí. Ens hem ficat al mapa. Només això sol ja és un orgull de poble. A part de que si t'agrada més o menys les motos.
1: La prova europea que ha arribat a la Torre d'Oristà per primera vegada ha estat organitzada pel motoclub La Torre en una cita que també ha suposat la quarta edició de l'Enduro Lluçanès, el club format habitualment per una vintena de persones que ha comptat aquests dies amb el suport d'uns 150 col·laboradors. Pel que fa als guanyadors, en termes absoluts espanyols han estat el suriec Josep Garcia i la viladrauenca Mireia Rabionet. El pilot local Pau Tomàs ha acabat 11è de la classificació general i 5è en categoria 2. I la prova de la Torre d'Oristà ha estat la tercera de les quatre cites del Campionat d'Europa després de les proves disputades a Hongria i Itàlia. El certamen continental es tancarà a Alemanya.
0: I amb aquesta notícia acabem el repàs informatiu i ara, com sempre, anem a saber com està el temps.
21: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
22: Molt bon dia, benvinguts a la informació meteorològica. Acabem d'entrar a la tardor, fa poques hores que estem en aquesta preciosa estació meteorològica, però molts pocs canvis. L'única novetat és que aquesta nit ha estat una mica més freda, les temperatures han baixat una mica més, per sota dels 10 graus, a les zones del Pirineu, ja és normal, les nits són llargues, es van allargant les nits, i és molt normal que ja faci aquest fred a la zona del Pirineu, encara sense glaçades, però sí que fred, eh? Per sota dels 10 graus és fred, i per tant és el que toca els mesos de setembre, ja que els nits es van allargant d'aquesta manera. A l'interior, cap als 15 graus i cap al prelitoral una mica més altes que aquests 15 graus, les temperatures mínimes. Tot això és una nit molt serena. Tenim un potent anticicló al centre d'Europa que ens domina completament i les perturbacions estan, de moment, lluny de nosaltres, molt lluny de nosaltres. Serà un dia amb molts pocs núvols avui, amb molt de sol, gairebé cap núvol, i amb unes temperatures molt semblants a les d'ahir, amb calor, una mica de calor, a les hores centrals del dia. Moltes màximes aproximant-se als 30 graus. Els vents molt febles, quan hi ha anticicló, ja sabeu que gairebé no es mou ni una fulla. La tranquil·litat és la gran protagonista de la situació i ja ha començat la tardor, però seguim amb aquest temps molt tranquil i sense cap novetat important de moment. De moment no es veu a curt termini cap situació de canvi de temps. Aquest anticicló està fort i ferm al centre d'Europa. Bon dimecres, adeu.
21: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà i moltes ganes d'arribar amb aquesta estació meteorològica a la tardor, que també per mi és una de les meves preferides. I nosaltres ara farem un breu repàs de quina és la situació a l'R3. Andreu, tenim un minutet, però explica'ns, no sé si hi ha alguna novetat pel que fa a la circulació de trens de la línia R3.
1: Tenim un minutet, doncs, per explicar que s'estableix servei alternatiu per carretera entre la Molina i Puigcerdà, per tant, a nosaltres
0: no,
1: ens queda lluny,
0: ens queda bastant lluny.
1: Ens queda bastant lluny, i la Torre de Cardol a causa d'una incidència a la infraestructura.
0: I no sorprèn, tampoc.
1: No sorprèn. I el que m'ha fet més gràcia ara, veient el comentari, una persona li respon, comencem bé dijous, i quan estem a dimecres.
0: En fi, estem tots una miqueta desorientats.
1: Sí, la línia R3, com sempre, alguna incidència. Per sort, a nosaltres no ens afecta.
0: I nosaltres, les carreteres, entenc que tot...
1: Normalitat
0: en el trànsit de les carreteres. Doncs comencem una tardor tranquil·leta pel que fa als transports. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
1: Fins ara, Ona.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
3: ¿Qué estás tocando?
5: Una canción que he compuesto yo.
3: Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
5: No lo sé.
3: La tocaste para ella, tócala para mí.
5: Bueno, es que no la recuerdo.
3: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
5: Sí, jefe.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, al Mixtures, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: 7.
1: Són 9:15 i, per tant, és el moment per l'entrevista. I Sant Feliu de Codines no atura les seves activitats culturals i aquest cap de setmana arriba la 21a edició de la Fira de la Carbassa. Per conèixer tots els detalls d'aquesta nova edició, conversarem amb Dani Fonoll, president de l'associació que l'organitza, i Anna Arnau, membre de la Junta, i ho farem, com sempre, amb la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
2: Bon dia de nou. Bueno, doncs sí, de cop m'han aparegut aquí dues persones que no tenia previstes. Però bé, bé, bé, molt bé. Primer de tot, moltíssimes gràcies. Fira de la Carbassa i de Productes de la Terra.
3: Exacte,
2: important.
3: Exacte.
2: I per conèixer tots aquests detalls, doncs, tenim amb nosaltres el Dani Fonoll i l'Anna Arnau. Primer de tot, bon dia, com esteu?
3: Molt bon dia, molt atrafegats. Molt atrafegats, lligant els últims serrells que van quedant, però bueno, ja...
2: Acotant aquests últims detalls.
3: Exacte.
2: A veure, abans d'entrar matèria. 21a edició de la fira. Hi ha molta tradició carbassera a la zona. Com comença aquesta vinculació amb la carbassa?
3: Això comença bàsicament en que Sant Feliu, com molts altres pobles del Vallès Oriental, eren pobles imminentment agrícoles. I llavors hi havia molt pagès, molta persona que li agradava, i llavors hi havia un grup que es deien els Boines Negres, que es van dedicar a fer un grup per fer una fira de bolets. I per aquí va començar. I llavors van començar a cultivar carbasses, i van fer carbasses grosses i van decidir fer una fira de la carbassa l'any 2006. L'any 2006 va ser el primer any que es va fer aquesta fira de la carbassa, i aleshores doncs, va ser una tradició que cada any s'engrescaven més, buscaven llavors de carbasses més grosses, i cada any anaven, i si van començar amb carbasses de 50, 100 quilos, van continuar amb carbasses de 200, van continuar amb carbasses de 300, fins a arribar a carbasses de 700, 800 quilos, vull dir que és el que és, molt gran. I va ser aquesta fira, l'any 2006, va ser la precursora. Ara actualment hi ha moltes fires de la carbassa, se'n fan moltes més, inclús la més gran no està a Catalunya, sinó que està a Navarra, que és a Valtierra, que és on es fa el concurs amb premis més grans, per això és la més gran, bàsicament, i es va fer després, aquesta ha sigut la 14a edició de la fira de Valtierra, per tant, va ser 7 anys després de començar aquesta, no? Aleshores, això va ser precursors, però bueno, el problema està en que cada vegada hi ha menys pagesos, no Sant Feliu, sinó el Vallès Oriental, sí, en general, i a l'Osona i a tot arreu, i doncs això ha anat decaient. Llavors hem tingut que readreçar aquesta Fira de la Carbassa a Fira de la Carbassa i Productes de la Terra, per fer-la una fira que ja tenia renom en el seu moment, però que era una fira purament de carbasses, que passaven les carbasses, ho celebraven, dinaven i plegaven, a fer una fira de productes, el que siguem, a procurar que siguin productes naturals. No volem aquí ni bolsos ni coses d'aquestes, no és un mercadillo, vale? No? És una fira de productes naturals en què des del primer dia ens vam posar entre seia i seia que no es repetís cap parada de cap producte. És a dir, si hi ha d'embotits, n'hi ha una. De mel, n'hi ha una. Vale. De melmelada, n'hi ha una. D'olives, n'hi ha una. I així successivament, per evitar, perquè en una fira tenim l'espai que tenim, no tenim més espai, aquest any l'omplirem amb 50 parades, vull dir que ja estarà farcit, però clar, si posem diverses parades de cada, venen menys, amb la qual cosa no els hi és tan atractiu venir a Sant Feliu, i a part que hi hauria productes que no els podríem tenir, amb la qual cosa la varietat és molt gran en quant a productes, perquè pots trobar pràcticament de tots productes naturals, de fets al camp, de fets a casa, de fets amb animals de granja, etcètera, etcètera.
1: Clar, què ens podem esperar per aquest cap de setmana? No sé si respecte a l'edició anterior hi ha alguna novetat per aquest any.
3: Sí, bueno, sempre hi ha novetats. Esperem les carbasses grosses, que n'hi hagi més. L'any passat n'hi havia 3 de grosses, i aquest any esperem que n'hi hagi algunes més. Inclús alguna local, que és difícil, i n'hi haurà un parell de locals que són grosses, no sabem el pes encara, però seran grosses. I després, doncs, aquí les novetats, doncs, són que hi haurà dos inflables de carbassa molt grans i que ens ocuparan un bon espai per poder-se fer una foto.
4: I després també tenim un carbassó, que és un fotocol.
3: Exacte.
2: Un carbassó.
4: És un carbassó. Hem fet un fotocol amb un carbassó i que, bueno, ja, que també hem fet la publicitat per Instagram, que la gent que es faci una fotografia amb aquest carbassó també formarà part d'un sorteig de dinar aquí als restaurants locals. I també tenim aquest any un castell, que hem fet hi ha un gran castell, però és a cartró, vale, amb tot de tallers a dintre perquè els nens puguin jugar també.
3: una piscina a boles i tot dintre d'aquest castell. L'any passat vam portar un inflable, doncs aquest any hem trobat això que vam pensar que era molt divertit per nens petits, i bueno, doncs això també ho aprofitarem, i són novetats que sí que farem aquest any. Hi ha molts tallers, hi ha molts jocs, concursos...
4: Tenim també el show cooking, que aquest any ens ve el Jan Fàbregas de... Ai, el Jan Fàbregas
3: de Mollà,
4: que també és col·laborador del TEM, de TV3, i bueno, i totes les parades, que sempre n'hi ha alguna que és novedosa, i amb moltes ganes de, i ells molt contents de poder venir i poder arrencar ja d'una vegada.
2: Clar, ara m'estàveu parlant d'aquestes carbasses gegants, no? I de fet, és una de les característiques
3: de la Fira de la Carbassa.
2: Guanya
3: la més grossa.
2: Exacte, i de fruits gegants en general. Exacte. Però tu ja m'ho deies, tindrem carbasses gegants. L'any passat, si no vaig equivocada, n'hi havia una que pesava més de 600 quilos.
3: Sí.
2: Com es cultiva una cosa tan gran?
4: Pues, molta aigua
3: i molta cura. A veure, t'explicaré una anècdota d'aquest any, que el mes de juny hi havia un dels participants que han vingut els últims dos anys aquí a la fira, que em va enviar un àudio que estava fent una carbassa que seria rècord de Catalunya segur i rècord d'Espanya, perquè esperava que fes més de 1.000 quilos. Això va ser a finals de juny, per el caire que prenia aquesta carbassa. I al cap d'una setmana va enviar una que es via rajat per sota i es via... ja no li servia,
2: ja no li
3: aquella
2: servia.
3: Carbassa ja no servia. Ai, perquè no. Es podriria, i va ser, ja dic, d'una setmana a una altra, eh? Vull dir que va rajar-se. Llavors, què passa? Que amb aquestes carbasses hi tenen molta cura. Primer, la llavor és important, té que ser una llavor de carbassa gegant, perquè pugui
2: específicament fer,
3: i no té per què ser gegant si encara que agafis la llavor de carbassa gegant. Tot depèn de l'evolució que agafi un cop les germines, etc. Després, necessita molta aigua, necessita que li toqui el sol, però ombra. La majoria les tenen tapades amb invernaders o en tenen tapades amb toldos i tal. Quan arriba el moment, amb ventiladors, perquè no tinguin massa calor, i li posen ventiladors al voltant de la carbassa. No, la gent que s'hi dedica, això és una feinada.
2: Wow.
3: Això és una feinada. I anar mirant que si tenen un copet, el curen. Hi ha uns productes determinats perquè aquell copet no vagi a més, perquè amb el concurs de carbassa, que nosaltres estem inscrits al GPC, que és el concurs internacional de carbassa, és a dir, els registres que es facin a Sant Feliu aniran a parar a la GPC, que és als Estats Units. I allà queden homologats, com que a Sant Feliu de Codines hi ha hagut aquest any aquests pesos. I si fos rècord del món, allà sortiria bomba i plateret, que Sant Feliu ha fet el rècord del món i tal, que està en 1.400 quilos, 1.400 i escaig. Val?
2: I aquí, una borrada.
3: I aquí participa gent d'Alemanya, gent d'Anglaterra. Dels més grans productors són Anglaterra, que són els germans Patton, Austràlia. L'any passat vam veure la Fira de Valtierra, que hi va anar un senyor de Sud-àfrica, que estava allà. Sí. I llavors això, doncs, hi ha molta varietat de llocs que es fan, però s'ha de tenir molta cura per fer-la tan gran.
2: I clar, o sigui, ara parlant de carbasses, aquí hi ha el concurs de carbasses, perquè no hi ha fira sense concurs de carbasses.
3: Evidentment, això és el principal.
2: A veure, que per guanyar aquest primer premi, que ho estic llegint aquí al programa, són 800 euros més una ampolla de cava. Què ha de passar?
3: Caixa de cava.
2: Caixa de cava. Bueno, clar, posa cava.
3: Posa cava.
2: Caixa
3: de 6 ampolles.
2: És una caixa de 6 ampolles. Què ha de tenir per guanyar aquest primer premi?
3: Primera, que sigui la carbassa que més pesi.
2: D'acord.
3: Perquè no és la de més volum, perquè les carbasses, doncs, tenen una superfície de circunferència, una longitud, sí, de circunferència amb els dos sentits, eh? Però a lo millor està mig buida. Hi ha vegades productors que van amb una carbassa dient, aquest any guanyaré jo segur i tal, i després resulta que la paret de carn és molt, molt prima, i aquella carbassa que s'esperava que pesés 800 quilos, però en realitat en pesa 520, per dir alguna cosa, eh? Aleshores, ha de ser la que més pesi i que no tingui cap tara. És a dir, no pot tenir cops, no pot tenir...
2: Ha d'estar perfecte.
3: Ha d'estar, sí, la carbassa íntegra. Val? Si té algun cop, s'examina, perquè hi ha unes regles. Vull dir, hi ha una de les persones del jurat que s'ha de conèixer el reglament i ha d'haver fet un curset de la GPC, no sé què fa, esperit, vull dir que tampoc, sí, és res. Però que hi ha unes condicions establertes de què pots acceptar aquest producte o no el pots acceptar, depenent de les característiques amb les que ve. Pot, si no és acceptable, pot venir com a exhibició, però no pot participar en el concurs.
2: Uau.
1: I, clar, estem parlant ara de carbasses gegants, però a part també de cultivar aquestes carbasses també es mengen, i per tant també una part important de la fira és això, tota la part gastronòmica, no? Al voltant de, exacte, la carbassa, i també productes de temporada, que són els productes de tardor.
3: Exacte.
1: heu comentat ja que un dels plats forts és el show cooking de Jan Fargas el dissabte. Expliqueu-nos una miqueta què hi podrem veure i també doncs, què aporta a la Fira de la Carbassa tenir aquesta part gastronòmica.
3: Bueno, la part gastronòmica implica que potencis una miqueta la cuina de tardor, que un dels productes estrella que nosaltres estem intentant fer és la carbassa, i el Jan Fargas pues, farà un estofat, diguem, de botifarra, carbassa, bolets i producte i una miqueta de tot el que es pot trobar a la terra amb el seu sofregit, amb les seves verduretes i tal, i a més en farà perquè puguin unes 60 persones aproximadament puguin tastar-lo, és a dir, el cuinarà i situ, i després el repartirem entre totes les persones que hi hagin allà fins on arribi. S'ha acabat, no? I a més farem un fulletó que hi haurà la recepta d'aquesta perquè es pugui fer i qui la pugui fer, perquè jo crec que és molt senzill, perquè la farà allà, en una hora i mitja la farà i la servirem, vull dir que no té que ser gaire complicat per a una persona que vulgui cuinar a casa, i són productes molt a l'abast, amb la qual cosa jo crec que valdrà la pena, i això és una manera de potenciar tot el producte de menjar de la carbassa, que hi ha moltes parades que també faran pues, o empanades de carbassa o pizzas de carbassa o coques de carbassa o tot el que sigui, que dintre d'aquesta part també nosaltres, mentre el Jan està fent el seu show cooking, els nens vinen i poden fer una xocolatada, amb pa de pessic de carbassa, evidentment.
2: Tot és
3: carbassa. I per exemple al vespre ja a partir de que acabi el Jan pues es podrà catar un mojito de carbassa.
4: Aquí, amb alcohol i sense.
2: Aquí volia anar jo, en aquest mojito de carbassa, que si no vaig equivocada veu estrenar l'any passat, igual que també aquest vespreig.
3: Sí, exacte.
2: Aleshores, aquesta idea del mojito de carbassa, com sorgeix? Ha triomfat? Perquè entenc que si ho repetiu és perquè ha agradat.
3: Home, l'any passat em sembla que en vam fer unes 400.
4: Sí, més o menys unes 400.
3: Uns 400 mojitos. Sí.
2: Uau.
3: I,
2: a mi bueno, sense alcohol.
3: I va tenir, ja, amb alcohol i sense. Hi ha dues varietats que pots fer-ho amb alcohol o sense, perquè hi ha gent que no vol o no pot beure alcohol, llavors doncs, crec que tingui la possibilitat de tastar-lo, que és igual de bo, vull dir que no té més. És molt bo.
2: Carbassa.
3: És molt bo. I aleshores pues, sí, va tenir èxit, perquè a més amb aquest vespreig que aquest any, l'any passat el vam allargar fins a les 11, creiem que després de festa major excessiu, aquest any l'hem retallat fins a les 10, que ja estarà bé, i l'any passat va venir un grup que va tenir molta acceptació, però aquest any tenint un compromís no han pogut, per tant hem optat per un DJ i ja està, posarem música d'aquesta tranquil·la o no, i passarem aquestes dues hores divertides ja per acabar la festa, per dir-ho d'alguna manera. Hi haurà parades que es queden, perquè normalment a les 8 les parades normals de venda de diversos productes tanquen, però fins a les 10 es quedaran les parades que porten menjar o que porten beure o que porten begudes o el que sigui, llavors aquestes es quedaran fins a les 10.
1: A part de parlar de la carbassa, del producte de la carbassa, al final estem parlant d'una fira dedicada a ella. No només trobarem productes seus, sinó per exemple el taller d'olivada, el pa de carbassa, espelmes aromàtiques, vull dir que va exacte. Molt més enllà del final del producte en si.
3: Sí. Ja, per lo que dic, a veure, quan va haver la pandèmia va estar a punt de perdre's aquest concurs, va estar a punt de perdre's perquè les persones que el feien, les boines negres, són persones que a més a més s'han fet grans, ja portaven 15 anys amb el concurs eren cultivadors, aquests cultivadors van deixar de cultivar, i aleshores el tema està en què des de nosaltres vam pensar que això es tenia a continuar, que va ser Sant Feliu la precursora de tots els concursos que hi ha, i no es podia perdre, era un concurs que era important per Sant Feliu. Aleshores, el que sí que li vam tinguer, perquè nosaltres no som pagesos, no, jo no anava a ajudar el meu pare a agafar patates, però vamos, no he donat mai un cop a terra, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, què passa? Que teníem que tenir relació amb tots aquests pagesos d'arreu que poguessin portar carbasses, però per altra banda teníem també que reconvertir. Uh-huh. I de quina manera ho reconverties? Bueno, la tardor és molt rica en productes,
2: sí.
3: Doncs anem a fer productes de tardor, en productes de la terra, i anem a reconvertir-lo d'aquesta manera, que no siguin només la fira de carbasses, sinó ens quedaríem molt limitats a el que hi ha, que és com s'estan reconvertint la majoria de les fires de la carbassa, que només eren carbassa. Potser la que es manté més com a carbassa és la de Valtierra, la de Navarra.
4: Sí, Valtierra és bàsicament
3: és més carbassa. Però nosaltres, per exemple, que hem anat a diverses fires per veure, per tenir contacte, perquè no perdis els contactes, és important perquè la gent després et vingui i diguin, doncs s'han convertit una

0: Hola, Guillem, què tal?
1: Tal com estem?
0: Molt bé, i tu?
1: Per què arriba ara aquesta
0: noia? Dimecres.
1: Bon dimecres.
0: I bona entrada de tardor.
1: Evidentment, tardor astronòmica, no? Perquè sí. De temperatures em
0: no,
1: sembla
0: no,
1: que...
0: No, encara estem a ple
1: encara
0: agost.
1: No. Va, gent que em sembla que ha tingut el mateix pensament que nosaltres en algun moment de la vida. Per exemple, aquest usuari que ens diu: demà tinc analítica i jo calculo que si avui sopo bròquil amb un rajolinet d'oli podré contrarrestar un any d'enfonsar la cara en callos i sidra.
0: Clar que sí.
1: Sigueu feliços menjant. És que
0: realment sí. Vull dir, mentre mengeu bé...
1: Correcte. Va, la Marta ens escriu la veritat més absoluta que hi ha en aquest context. Ens diu: el millor d'una analítica és l'esmorzar que ve després.
0: Oh, m'encanta. O quan anaves a l'escola i tenies cita amb el metge i deies: va, anem a esmorzar.
1: Correcte, correcte.
0: Millor moment del
1: dia. El que sigui. De fet, parlant de menjar, l'Àlex és molt clar i ens diu: el meu avi esmorza cada dia una copa de vi i una magdalena. Té 90 anys i ens enterrarà a tots. Igual ja per edat li toca petar-se els estàndards de nutrició que ens han imposat, evidentment.
0: És que clar que sí, bona combinació.
1: Aquestes alçades ja... que sigui el que sigui. Va, i què en penseu d'aquesta d'en Pau, que ens diu: al restaurant, la mateixa gent que no posa intermitents no sap tancar la porta.
0: 100%.
1: Sisplau, sigueu educats i ordenats i feu les coses quan toca i com toca, només faltaria. Va, hi ha gent que no té habilitats i d'altres, en canvi, en tenen per coses com aquestes. Atenció, ens diuen: un dia heu de conèixer el meu nebot. Té una joguina amb uns botons que li vas dient els colors que ha d'apretar i per molt ràpid que ho facis, el tio no en falla ni una. Té 3 anys al col·legi.
0: Vaya crac, aquest tio...
2: és visionari.
0: T'ho juro, sí,
1: crec,
0: sí, sí.
1: Jo crec que té una entrevista.
0: Sí.
1: Al Territori 17,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, el portarem aquí.
1: Va, bon apunt de l'Aleix, després de tota la parafernàlia al voltant de la comparació, Andreu, dedicada a tu. Ens escriuen: el Madrid és capaç de fer-te creure que Juanma Castaño és etarra. Diu: reyes d'Europa. Mare de Déu, quin lío, no?
2: Tela.
1: Mare
2: tela
1: Déu,
2: marinera.
1: Va, tots som Elisabet, també, avui dimecres, que ens
0: tots
1: diu...
0: Tots som Elisabet.
1: Començarà la tardor sense haver-se acabat l'estiu, evidentment.
0: Sí.
1: I aquesta mestra ens ho explica així. Ens diu: avui a la classe de 4 anys. Jo dic: demà arriba la tardor, avui és l'últim dia de l'estiu, la canalla, visca, em posaré el pijama llarg, menjarem castanyes. Diu: famílies, he intentat que entenguessin que demà farà la mateixa calorada que avui. Si no me n'he sortit, perdó.
0: Si no ho entenen nens de 4 anys,
1: correcte,
0: jo tampoc ho entenc, és que de veritat.
1: Va, i l'última, molt ràpida, com que fa referència a una persona del nostre territori, concretament a un usonenc, destaquem aquesta piulada avui dedicada a un seguidor del Girona que ens diu: difícil que acabi jugant al primer equip, però que el capità del nostre filial, escolti, Manel, sempre és un punt a favor.
2: No la tinc.
1: No la tens. Oh.
0: Quina cançó escolta el senyor?
2: Jo no sé quina dius.
1: Sí? Sí. A veure si arribem.
2: A veure si arribarem.
1: 2.
2: Arribarem.
1: 1. Sí, sí,
2: 3,
1: sí, sí.
2: 2, 1.
1: La tenim.
2: La tenim. Espera que ja la tenim, eh?
0: És que... m'encanta. I ara sí que la tenim.
1: Ara sí.
0: Oh.
2: I era aquesta, a més.
1: Correcte.
0: Molt bona cançó per acabar piulades, Guillem. Benvolguts i ben tornats.
1: I benvinguts a la tardor.
0: Ai, sí, perfecte. Que vagi molt bé, ens veiem demà.
1: Fins demà.
0: Adéu. I ara és moment de parlar sobre economia, com sempre, de la mà de Joan Carles Arredondo, a l'Espai Econòmic del Territori 17. Bon dia, Joan Carles.
3: Hola, bon dia. Doncs sí, avui fem una mica d'actualitat i una mica d'arqueologia, però perquè ens remuntarem una mica enrere, no? De fet, la història demostra que quan una tecnologia és prou potent per ser considerada revolucionària, porta associat un seguit de costos econòmics i socials. El patró no hi ofereix gaire, eh? Hi ha grans expectatives i també grans necessitats d'inversió, que són això, no? Tan grans o més que les expectatives. I això porta que fins i tot els mateixos promotors d'una revolució puguin arribar a preguntar-se si els fons invertits acabaran tenint un retorn que sigui proporcional. Amb matisos obvis, això va passar amb la revolució industrial de finals del segle XVIII i XIX, de finals del segle XVIII i de principis del XIX, i està passant ara, ja a principi gairebé amb un quart del segle XXI, amb la intel·ligència artificial. Les recents apel·lacions de grans directius d'empreses d'aquest sector a desaccelerar-ne l'evolució tenen certs paral·lelismes amb les crides que feien alguns industrials tèxtils a principis del XIX a una regulació pública que, en aquell cas, limités les jornades laborals. En parlarem més endavant. Ara anem una mica al context actual. I aquest context el posa de manifest, el posa, l'emmarca, el manifest avui.

0: Mass Pace the Frontier. Traduït seria alguna cosa així com hem de marcar el ritme de la frontera. Aquest manifest l'impulsava el cofundador d'Anthropic, que és una de les principals empreses en el camp de la intel·ligència artificial. Aquest senyor es diu Dario Amodei. A grans trets, el manifest ve assenyalat que els avenços de la intel·ligència artificial són tan accelerats que ni els mateixos creadors saben en quin punt se superaran els límits, la frontera, a partir dels quals aquesta tecnologia es pot convertir fins i tot en perillosa per la humanitat. Al voltant d'aquesta, diguem-ne, lloable preocupació, és inevitable que apareguin interrogants. El que està passant és que mentre els models d'intel·ligència artificial avancen a un ritme que sorprèn els mateixos operadors, s'estan produint altres circumstàncies que potser també convé analitzar. El gran desenvolupament de la tecnologia no és gratuït. El cost és elevadíssim. De fet, els informes apunten que només la despesa computacional, és a dir, el cost de fer funcionar els ordinadors dels sistemes d'intel·ligència artificial, tindrà un cost per una sola empresa del sector, OpenAI, de 856.000 milions de dòlars. Això són 745 milions d'euros entre aquest any i el 2030. La xifra és dos cops el PIB català. Per tant, estem parlant que una sola empresa preveu despeses en 5 anys que equivalen a 2 anys a tota la producció d'un país de més de 8 milions de persones com és Catalunya. L'operativa de la intel·ligència artificial va més enllà dels algoritmes que constitueixen la part de les temences que expressen aquests operadors, que per cert són de la part del sector que ha utilitzat per optar models de tecnologia més tancats i per tant més difícils de fer escalables en negoci. És cert que els avenços aconseguits, que fan que els algoritmes es corregeixin a partir de l'aprenentatge i que puguin prendre el control de la seva pròpia programació, escapen al control humà i les conseqüències no es poden, per tant, arribar a preveure. Però al mateix temps, rere l'avenç de la mateixa intel·ligència artificial, hi ha un ecosistema de proveïdors, de maquinària, de xips, de centres de dades, de silici, que són molt costosos des del punt de vista econòmic i ambiental. Els impactes cap a la societat són actualment més reals que apocalíptics. Els servidors d'intel·ligència artificial ja estan consumint, per exemple, més energia que països sencers com l'Argentina o el Japó. Això són dades de les Nacions Unides. I també tenim una despesa d'aigua en un centre de dades mitjà que supera el 1 milió de litres. Hi ha un impacte segurament menys visible que l'ennegriment de Manchester que deixava l'elevat consum de carbó en la revolució industrial. Però l'altruisme del manifest de Modell espanta més per una perspectiva incerta que per aquest impacte que sí que és mesurable. El manifest demana posar límits a la intel·ligència, a la tecnologia, no a l'impacte que està generant. Un impacte que també és mesurable en termes econòmics. Goldman Sachs feia recentment un informe que avaluava en $1 bilió, $1 bilió la inversió en infraestructura, en xips i recerca, i és que aquesta inversió és la que està vinculada a la intel·ligència artificial i només abraça aquest any, el 2026. Aquesta inversió només es pot afrontar picant a la porta dels mercats. Però el que passa és que els mercats tard o d'hora demanaran resultats o com a mínim garanties que els diners que han bellugat els seran retornats. Perquè això passi, segons dades d'una altra consultora, JP Morgan, caldria que les empreses de l'ecosistema d'intel·ligència artificial ingressessin uns $650 milions anuals. Els ingressos dels principals operadors del sector estan força lluny d'aquesta xifra. La pregunta és qui cobreix aquesta bretxa i quanta paciència li caldrà en els mercats per deixar de valorar el que és una expectativa i començar a entrar en el pànic d'una bombolla. És cert que els temps actuals no són exactament com els dels principis de segle, quan va esclatar la bombolla.com. Les empreses, a més, ara tenen models de negoci més definits, però sí que hi ha una rima. La base de les inversions de mercat llavors eren les expectatives, com ara. Però el retorn de tantes inversions va ser més lent del que esperaven els mercats i si bé no va desaparèixer la tecnologia, com és evident, perquè internet, diguem-ne, ha evolucionat molt, sí que ho van fer moltes empreses. Estem, doncs, en el punt en el qual l'esquema de les tecnologies perdurables, pel que en podríem dir les revolucions, segueix un camí que es reprodueix amb la intel·ligència artificial. Fèiem ara aquest exercici de l'arqueologia industrial del qual parlàvem abans, i això ens permetrà comprovar el camí. La revolució industrial tenia una tecnologia nova, que era la maquinària, la màquina de vapor amb condensador separat. I va tenir com a gran actor una empresa que es deia Boulton & Watt, que va aconseguir, a més, que una regulació favorable li extengués el període de la patent. Boulton & Watt era un proveïdor, com en els temps actuals ho és Nvidia, que és un dels guanyadors en l'actual estat del desenvolupament de la intel·ligència artificial. Però una tecnologia tan innovadora requeria naturalment de clients que convertissin aquell invent en negoci. Llavors el destinatari més immediat va ser el sector tèxtil, que es va transformar totalment amb una generació d'incerteses laborals comparable a la que avui suscita la intel·ligència artificial, per cert. Va passar llavors, en un altre ritme de la història, que el creixement de la producció va ser tan elevat que un industrial de Yorkshire, que es deia això John Fielden, va insistir a demanar una limitació d'hores de treball de les fàbriques, que va rebre també el suport d'altres industrials anglesos. No ho feia exactament, o no del tot, per una altruista defensa dels drets dels treballadors, que, de fet, aquells eren temps de capitalisme sense filtres, sinó perquè una sobreproducció incidia en el preu final dels productes perquè hi havia molta oferta i, per tant, també incidia en els beneficis. Al segle XXI, la prevenció és que si cada competidor de la cursa de la intel·ligència artificial avança més de pressa, calen més inversions fins que arribi un moment que cap corredor pugui atrapar-les. I això va passar també, un altre exercici d'arqueologia industrial, amb la febre del ferrocarril del segle XIX. Hi havia moltes empreses construint vies que en molts casos coincidien cap al mateix lloc, fins que amb tanta inversió va haver-hi moltes empreses que es van arruïnar. Avui el tema no són les vies, són els cables, són els xips, és el silici, no? La preocupació que exposa el manifest del qual parlàvem abans, d'aquest manifest de posar límits al desenvolupament de la intel·ligència artificial o a la rapidesa amb què s'està desenvolupant, és una preocupació tecnològica. Però la temptació de sospitar que també és econòmica doncs arriba sense remei. I també és sorprenent, perquè en el fons està desmentint el vell principi de la mà invisible, el mercat, que regula per si mateix qualsevol activitat econòmica. La prova del nou que la preocupació sincera és establir una col·laboració entre les administracions i les empreses per evitar que aquesta tecnologia avanci més ràpid que la regulació.
1: Moltes gràcies, Joan Carles, i nosaltres acabem aquí al Territori 17 d'avui i, com sempre, demà hi serem a les 9 del matí aquí, al 9FM, a la Veu de Sant Joan, a Ona Codinenca i a Ràdio Televisió Cardedeu. Que tingueu un bon dia.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: La veu, música i informació.
1: Vull bestiar el camí. He rellegit massa cops els dies. Vull esqueixar el desig.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i la validació de la mostra. Segons ha explicat, es va excloure un 23,2% de l'alumnat, molt per sobre del 5% recomanat. Illa ha defensat que el govern no vol minimitzar els fets, que ja s'han obert tres expedients disciplinaris i que s'estan revisant els mecanismes de supervisió perquè no es torni a repetir. I anem ara fins als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic, on aquest matí s'està produint el desnonament d'una família. En els propers mesos, 11 famílies més podrien trobar-se en la mateixa situació. Els veïns denuncien que aquests processos afecten famílies en situació de vulnerabilitat. Connectem ara amb Marcel Puig. Quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs a les 10 del matí, al voltant de les 10 del matí, ha arribat la comitiva judicial aquí, als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic. Abans d'entrar a l'habitatge afectat, han parlat amb els membres del PAP, Plataforma per Afectats de la Hipoteca i l'Habitatge d'aquí a Osona, que intenten que aquest desnonament es posposi per més endavant. Avui s'està produint aquest desnonament d'una de les 11 famílies que podrien ser desnonades dels seus habitatges. El primer desnonament ja es va intentar el dia 26 de juny, però es va poder evitar, per tant no es va dur a terme. Aquests 11 pisos que es volen ser desnonats són d'antics llogaters d'aquests pisos o de pisos ocupats. Aquests 11 formen part dels 104 pisos que van perdre la protecció oficial el 2023 i després de la compra dels 76 habitatges per part de l'Incasola el 2024 van passar al parc públic. Ara, però, les famílies denuncien que l'Agència de l'Habitatge ha iniciat processos per recuperar alguns pisos, fet que deriva en aquests desnonaments. Seguirem el cas de com evoluciona aquest desnonament. De moment es troben a dins a l'habitatge.
1: Gràcies, Marcel. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver surant al mar al port de la Selva, a l'Alt Empordà. El cos l'han localitzat aquest matí unes persones que havien sortit a pescar i que han avisat el 112 cap a 3:15. Per ara no se'n reconeix la identitat, ni l'edat, ni la nacionalitat i la investigació haurà d'aclarir les causes de la mort. I una persona també ha mort en l'incendi declarat aquesta nit en una residència a la Mitja del Vallès. El SEMAT és un total de 78 persones, a banda de la víctima mortal. 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni i el foc ha afectat la primera planta de la residència situada al carrer Llerona, un edifici de planta baixa i 3 pisos. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també en Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallacks, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir alguns errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i també en la validació de la mostra. L'oposició ha aprofitat per demanar de nou el cessament de la consellera Esther Niubó. Connectem ara amb la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, bon dia. Endavant, Mont.
2: Bon dia. Ella ha reconegut errors greus en les proves PISA del 2025, errors de mètode i de falta de transmissió d'informació del Consell Superior d'Avaluació, que era l'òrgan alertador, que no va comunicar que s'estava excloent el 23,2% d'alumnat i no el 5% permès, ni als seus superiors ni tampoc als centres que feien les proves i que ho haguessin pogut corregir. Els grups acusen Illa d'opacitat i de falta de transparència, de saber dels errors fa més d'un any i d'haver-ho amagat, i han demanat el cessament de Niubó. Mònica Sales és la portaveu de Junts.
3: Quan el departament va saber que havia exclòs el 23,2% dels alumnes i que feia un any, que rebia avisos sense que ningú fes res per corregir-los. El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
2: Illa, en la seva rèplica, ha defensat la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assumit ell tota responsabilitat política i s'ha centrat sobretot en el Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne.
1: Gràcies, Mont. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest matí que convoca una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar la situació complexa del sector vitivinícola i també dels danys derivats de la sequera i de l'augment de costos. La trobada es farà el dilluns vinent a la seu del Departament d'Agricultura de Gran Via a Barcelona. I Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres com a possibles causes del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig d'ahir, que va deixar 3 ferits lleus. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat acumulats a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i més de 100 anys fent augmentar així el pes del gruix fins que l'estructura hauria cedit. Renfe retirarà ara tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per tal de reparar l'estació que continuarà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no s'hi aturen i els viatgers han de baixar a Sagrera i agafar el trajecte amb l'L1 del metro.
0: Notícies en xarxa.

torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables a PISA i diu que es van produir mancances en la transmissió d'informació. Apunta errades d'interpretació i supervisió i insisteix que la incidència no va ser elevada als responsables polítics. Mon Carvajal, explica'ns. Bon dia.
2: Bon dia, sí, aquesta compareixença ja s'ha acabat, han intervingut el president i els grups i el president Salvador Illa no ha aclarit per què el departament no va corregir els errors malgrat ser advertits fins a 7 vegades per part del Ministeri i ha defensat la consellera Niubó de tota responsabilitat.
3: No ha estat un problema del sistema educatiu català, ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall, he fet un detall de les dates, he dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
2: Els grups han acusat d'opacitat i de falta de transparència perquè diuen que sabia dels errors fa més d'un any i ho ha amagat i han demanat el cessament de Niubó.
1: Gràcies, Mon. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres com a possibles causes del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig d'ahir i que va deixar 3 ferits lleus. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat acumulats a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys, fent augmentar el pes del gruix fins que l'estructura hauria cedit. Renfe retirarà ara tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per tal de reparar l'estació, que continuarà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. I la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver surant al mar del port de la Selva, a l'Alt Empordà. El cos l'han localitzat aquest matí unes persones que havien sortit a pescar i que han avisat el 112 cap a 9:15. Ara per ara no se'n coneix la identitat, ni l'edat, ni la nacionalitat i la investigació haurà d'aclarir les causes de la mort. I els departaments de Salut i Drets Socials i Inclusió traslladaran a altres sociosanitaris i geriàtrics els 13 usuaris de la residència de l'Ametlla del Vallès afectada aquesta nit per un incendi i en una persona ha perdut la vida. Es tracta de les 13 persones que van haver de ser traslladades a l'hospital i que ara hauran de ser reubicats. La majoria tindran nou destí aquest mateix dimecres, però n'hi ha dos que continuaran ingressats per problemes respiratoris, un d'ells ingressat a l'UCI. I els Mossos investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos el van localitzar, recordem, el 19 d'agost, uns treballadors de l'embassament i inicialment no s'hi van apreciar indicis de criminalitat.
0: Notícies en xarxa.
4: Continguts en xarxa.

0: chance to take that test.
1: Change it.
2: Turn and face the strain.
1: Change it.
3: Ja us sentiu, comencem la setmana Valors a l'alça amb canvis, Pere Sánchez.
4: Doncs sí, amb Changes, del David Bowie, que és una cançó que sempre faig servir quan anem a parlar de canvis.
3: I per què parlem de canvis, Carles Banks?
5: Doncs perquè avui donarem la benvinguda a Bernat Ferrer. Ell és periodista i també serà el nou director de la revista Valors. Jo no sé si em sentiria capaç de substituir algú després de 23 anys al càrrec, però com que tampoc em toca a mi, ho entomarem amb il·lusió. No sé si a vosaltres us faria gràcia dirigir res.
4: Jo, a mi m'agrada que em manin, no sé, no manar, perquè sé que puc ser molt dictador. Jo dic així, d'acord.
5: Però està bé posar-se la censura a un mateix, no?
3: Sí, jo amb prou feines puc dirigir la meva vida, així que potser que no intentem dirigir altres coses. Deixem-vos que ens saben.
5: Sí, a veure, jo no tampoc tindria cap problema, si puc dirigir alguna cosa i així treballo menys. No sé si és el cas, però...
3: Creus que dirigir vol dir treballar menys?
5: Depèn. Hi ha casos i casos. Sobretot, jo crec que com més alt està el poder, menys treballes. Però, bueno, ho deixarem aquí.
3: Ho deixarem per un altre dia, perquè avui el tema són aquests canvis, que serà el plat principal del menú que hem preparat per avui i que té moltes altres coses, molts altres plats que segur que us agradaran. Carles, Pere, ens hi posem?
6: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
3: I la primera parada, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Banks. De què parlem avui, Carles?
5: Hola, Laura, com estàs? Doncs avui et volia parlar d'una notícia trista, i és que fa pocs dies va morir Marina Vilalta, la pastora en actiu més gran de Catalunya fins aleshores. Ella vivia a Bruguera, un petit poble del Ripollès, on tenia un ramat d'ovelles i cabres que pasturava cada dia, tot i tenir 99 anys.
3: I és curiós perquè de seguida es va començar a escampar la notícia, no? Tothom en parlava, i això que acostumem a fixar-nos poc en el que passa fora de l'àrea metropolitana.
5: Sovint no ens hi fixem gaire, tens raó. El cert és que la pastora era una figura molt coneguda a Catalunya per la seva història i tenacitat. Va néixer a Sant Martí d'Ogassa i va començar a pasturar amb només 5 anys. En aquella època l'ofici de pastor era familiar i tampoc li quedava més remei. Així tot, no ho van tomar amb mandra, sinó que ho va fer amb amor, un amor que li ha perdurat tota la vida.
3: Un amor, però, Carles, que sembla que cada cop té menys gent.
5: És que fer de pastor no és una feina fàcil. T'hi has de dedicar tot l'any perquè el ramat no fa vacances. Això seria una frase una mica d'aquell sogre pesat.
3: És important remarcar-ho.
5: Ho és. A més, m'ho han dit molts pastors. Ara bé, ella també ha estat una inspiració per molts joves ramaders que estaven aprenent la professió. Hem de tenir en compte també que des del 2008 existeix l'Escola de Pastors de Catalunya, que ha ajudat a revifar la implicació de les noves generacions al camp.
3: Que imagino que és un sector que ha viscut alts i baixos i que, a més, requereix molta dedicació, no?
5: És molt difícil i no tothom n'està preparat. Tampoc és un sector que doni molts diners. Sovint és una feina que s'idealitzes de la ciutat amb la idea bucòlica de la vida tranquil·la i calmada, però ben bé no és del tot així. De fet, ja que parlem de la Marina, hi ha un llibre que relata la seva vida i que recomano molt, que es diu Una vida a les muntanyes, que el va escriure l'Abraham Urriols, periodista de TV3, i que ens ajuda a entendre la realitat d'aquesta vida, que es pot gaudir molt, però que no és un món perfecte, ni molt menys. Va, vols que t'expliqui un parell d'anècdotes de la Marina, que em penso que t'agradaran?
3: Sisplau, aviam per on surts avui.
5: Mira, com ja t'he dit, ella vivia a Bruguera, als peus del Taga, i per ella Barcelona li quedava molt lluny. L'any 2022 va rebre la Creu de Sant Jordi, que molta gent diria, ostres, crec que és el moment més important de la meva vida, doncs ella no va anar al Parlament a recollir el guardó. Bàsicament perquè havia de cuidar el ramat, que clar, no se'l podien dur a Barcelona. Doncs bé, un any més tard sí que van al Parlament. Per què? Doncs per donar suport a les mobilitzacions de la revolta pagesa. Per mi, tot una referent.
3: En aquell cas, Barcelona no quedava tan lluny, no? S'han de tenir les coses ben clares per no anar a rebre la Creu de Sant Jordi.
5: No, claríssimes. De fet, en volia parlar per posar en valor tot el coneixement que espera el món de la pagesia quan mort un ramader. L'ofici de pastor és molt complicat i cal que algú l'ensenya a un altre perquè, si no, la tasca es fa impossible. Ella no sabia ni llegir ni escriure, però a banda del seu coneixement, el camp també va contribuir a la difusió de les tradicions orals i cançons populars del país. Així que, per tancar, vull desitjar una llarga vida a les tradicions i al món de la ramaderia, que tan malament es tracta tantes vegades des de Barcelona.
3: Escolta, Carles, aviam si te'ns acabaràs fent pastor.
5: És una de les idees que puc tenir a la vida, potser.
3: Ai, que n'haurem de parlar un dia. Fins ara!

0: La revista Valors encara un nou curs que ha començat amb un especial sobre la il·lustració. En parlàvem a l'inici de la temporada, però hi ha altres novetats que van més enllà de les pàgines i que avui volem compartir amb vosaltres. Durant 23 anys, la direcció d'aquest projecte ha estat a les mans dels seus fundadors, de la Maria Coll i en Joan Salicru. Però fa uns dies, en plena setmana del llibre, es va presentar un canvi de direcció. Carles.
1: Doncs sí, el Col·legi de Doctors i Licenciats en Filosofia i Lletres, Bernat Ferrer, va anunciar que hi haurà un relleu de Maria Coll i Joan Salicru com a codirectors després de 23 anys al càrrec. Joan Salicru segueix com a director, com a editor, i Maria Coll seguirà vinculada al projecte a través del Consell Assessor. Qui el substitueix a la direcció, com bé dit, és Bernat Ferrer, periodista que ha treballat en diferents diaris com Nació Digital o El Món. També ha treballat a la Fundació Bofill i altres publicacions, però ara aterra a Valors per primer cop i per primer cop també es canvia la direcció de la revista. Així que estem encuriosits per aquest canvi de rumb i pel que vol aportar el projecte i, per què no, també el nostre programa del qual la revista és el germà gran.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nou director de Valors, Bernat Ferrer, com està?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Benvingut. Aquest germà petit, podríem dir, de la revista Valors, que és el Valors a l'alça.
2: Moltes gràcies.
0: Com s'entoma això de ser el primer director de Valors, substituint les persones que van parir aquest projecte i que l'han dirigit durant tants anys?
2: Bé, vist així, és un repte, no?, una miqueta, allò, veure com un precipici, podríem dir, no? Ara hem, no?, just acabat de presentar això, doncs, el número 250 de Valors, que és un mèrit, no?, de que ens en podem felicitar, no?, com a sector, doncs, del periodisme, com a sector de la cultura catalana, no?, que una revista amb tota aquesta intencionalitat, doncs, hagi celebrat el número 250. I bé, doncs això, doncs, parlant-ho, doncs, amb la Maria i amb el Joan, doncs, van fer la proposta, doncs, d'entomar aquesta nova etapa. I bé, doncs sí, hi ha una certa por, no?, però il·lusió alhora, doncs, per continuar tirant endavant tota aquesta història.
0: Ara sembla que aquesta primera pregunta fos perquè agafi més por, eh? Però,
2: una mica,
0: però
2: no, una mica.
0: No, home, no. Tot el contrari. De fet, ara que parlava d'aquest mèrit, no?, del número 250, en un moment en què tothom pot publicar, tothom pot opinar a qualsevol lloc, gairebé, què ha de justificar l'existència d'una revista com aquesta?
2: Bé, o sigui, en els temps aquests actuals de la immediatesa, aquest és el gran davant, no?, de sempre de dir, ara que tothom pot publicar, tothom pot ser una font, és tothom una font fiable? Tothom és o sigui, el periodista té alguna capacitat de filtre i un, ens hem de preguntar si tenim capacitat i l'hem exercit bé o no, que això seria tot un debat. Però si ens creiem que sí i que tenim una capacitat, doncs, de curar una sèrie de continguts, no?, una miqueta la feina que fem és preparar els continguts el màxim d'acurats possibles que puguin ser per oferir-los a la nostra audiència, no?, i que l'audiència pugui dir, ostres, d'això, ja sigui, doncs, ara estem parlant de Valors, doncs, però qualsevol altra de les revistes en català de l'APEC, associades a l'APEC, també seria, doncs, el mateix valor de dir, ostres, jo hi confio amb aquesta prescripció que m'han fet l'equip de redacció que hi ha al darrere. Perquè al final, moltes vegades nosaltres el que fem és això, és seleccionar, però la veu, no?, amb el número 250 ho vam veure clarament. Hi havia tota una sèrie de noms d'allò més potents que els posàvem a primera fila i la veu de Valors és molt mínima. La feina és aquesta, de dir, de presentar-los, de fer-los lluir.
0: Aquesta confiança, m'ha agradat que ho digués, perquè a vegades tinc la sensació que cada vegada costa més que algú confiï en tu o en un projecte i poder transmetre, no?, aquesta porta oberta.
2: Costa molt. Vull dir, en un moment, no?, en què hi ha moltes incerteses, els periodistes no som ningú per dir on som ni on anem, no? I per això hi ha una sèrie de gent experta, no? I una miqueta la nostra feina, doncs, és això, és buscar-la i poder-la presentar amb aquesta sèrie, doncs, de comunitat que tenim a l'entorn, no?, que ens fa confiança. I una miqueta aquest seria un dels reptes, no?, que podem continuar tenint com a sector, no?, i trobar noves veus que ens ajudin a explicar nous punts de vista, que ens ajudin, no?, doncs, a conèixer quins valors precisament estem tenint com a societat, no?, en aquest món líquid, no?, que tots plegats vivim.
0: Vostè en això té bastanta experiència, tal com ens explicava abans el nostre company Carles Bancs. Té una trajectòria molt llarga en diversos mitjans digitals, sobretot de diferents tipus, escrivint-hi també en el sector de l'educació, de la igualtat. Què creu que pot aportar ara a la direcció de la revista Valors? Quins són els objectius, si és que ja se'ls ha marcat, que suposo que una mica sí, que ens pot compartir?
2: Bé, jo és això, jo estic molt vinculat doncs, al món d'ara últimament. Vaig començar com a periodista més de l'àmbit polític i últimament doncs, m'he centrat més en educació i desigualtats. No? I en tota aquesta trajectòria sempre hi ha hagut... És un tema que amb el Joan, no? el codirector fins fa no res de la revista, hem parlat molt, no?, de dir... qui té accés, no?, als mitjans de comunicació, no?, qui està legitimat per parlar, qui no, quines veus s'escolten, quines veus no s'escolten, no?, i, bueno, que això ja ho teoritzava Chomsky, diguéssim, i una miqueta, doncs, potser el que seria molt interessant és trobar, doncs, o sigui, que Valors fos també un punt, no?, doncs, de trobada del que és el conjunt de ciutadania, no?, que estem a Catalunya, més enllà de les veus oficials que sempre hi ha, no? Doncs hi ha molta gent que té moltes coses molt interessants a dir i que moltes vegades no se'ls escolta precisament doncs, per una sèrie de dinàmiques que tenim com a societat, no? I com a societat catalana i com a societat occidental en general, eh? Això s'està passant a tot arreu. I que moltes vegades, no?, ens fa com... no ens ajuda a comprendre el món tal com és en totes les seves complexitats. Aquest seria un repte que podríem arribar-nos a plantejar.
0: De fet, cada número de la revista Valors és monogràfic, se centra normalment en una pregunta central i a partir d'aquí va desgranant continguts i ja veus que parlen sobre això. Quins temes creu que serien interessants a tocar que potser encara no s'ha aprofundit gaire?
2: Bé, la llista de temes...
0: 150 números...
2: La llista de temes en què ha aprofundit Valors és immensa, és brutal. Tenim un corpus, no?, doncs de coneixement espectacular. Què tenim més endavant, no?, doncs per... Bueno, sempre hi ha preguntes, no?, que ens hem d'anar fent. Per exemple, ara aquest estiu estava llegint un llibre de l'Antoni Vives, que és un... Ara el nom no en sortirà, però ell realment explica la seva experiència a la cort de Mohammed bin Salman, el príncep hereu d'Aràbia Saudita, i ell explica molt doncs, que estem entrant en un món asiàtic, no? El segle XXI diu que serà el món d'Àsia i que no l'entenem prou, no?, els occidentals. Doncs, bueno, doncs això, tenim gent molt potent a Catalunya, no?, que té molts lligams amb Àsia, doncs això potser doncs, seria una manera, una pregunta que ens podíem fer, no? Ens podíem fer també una pregunta més local, no?, de què és ser català actualment, no? Ara hem viscut el Mundial de Futbol, no?, i hi ha hagut polèmiques, no?, l'expresident del govern espanyol que va dir «Francia está muy bien, aunque no jueguen franceses», no? bueno, doncs també què és, no?, què és ser francès, què és ser català, què és ser espanyol, no? Hem tingut la crisi migratòria a Ceuta, Ceuta és espanyola, és marroquina, doncs, bueno, doncs això, portar-ho en un espai català, doncs fer-nos aquestes preguntes, no? O sigui, qui som nosaltres, qui són ells? Això seria un debat interessant. Bé, van sortint coses molt de que són preguntes del dia a dia, no? No ho sé, un altre tema és l'auge de l'AFD a Alemanya, a l'extrema dreta, això aquí a Catalunya com es trasllada.
0: I més en un curs on tindrem unes municipals.
2: Correcte, és molt curiós, no?, perquè sempre que tradicionalment guanya un partit d'extrema dreta arreu del món, doncs els altres partits d'extrema dreta se'n feliciten. I, per exemple, vam veure doncs, com l'extrema dreta francesa no felicitava gaire l'extrema dreta alemanya, perquè, clar, vull dir, hi ha tota una història darrere això. Llavors, bé, què passa, no?, tot aquest... Són iguals totes les extremes dretes, és igual l'Aliança Catalana que Vox. Bé, doncs, bueno, doncs tenim molts reptes a davant.
0: Veig que té una bona llista, una bona pluja d'idees ja, eh? Per tant, a treballar des del primer moment. Abans em citava Chomsky. Quina és la seva relació amb la filosofia?
2: La meva relació amb la filosofia seria... No seria molt profunda, la veritat. Jo he sigut molt un periodista de diari, a la carrera fèiem la conya, i, clar, jo vaig fer la carrera el 2000, llavors començava a sortir internet i dèiem, oh, això d'internet no és un diari, és un minotari. No?
0: I
2: ara estem veient amb les xarxes que estem aquí, no? I precisament el valor de valors, no? És de dir, no, fem un pas enrere, no? El dia a dia hi ha qui l'explica, no? I anem a preguntar més aquestes coses de fons. Que això seria, no? També, doncs, enllaçar amb la filosofia. L'assaig és un dels gèneres, no? Doncs que sempre m'han interessat molt. Doncs, ara parlàvem això, doncs, el llibre de l'Antoni Vives, sociòlegs francesos, seria molt francòfil en aquest sentit. No, doncs, bueno, vindríem a, per aquesta banda, l'aproximació al món de la filosofia.
0: Aprofitaré per preguntar-li pels valors. Ja m'han anat parlant, cosa que em sembla molt bé, perquè vol dir que ha fet els deures, però quin paper creu que juguen avui dia en la nostra societat i quins són essencials o haurien de ser essencials i potser s'estan descafeïnant?
2: Hi ha un valor que m'agrada molt i que el tenim molt poc treballat, no? En el fons és la fraternitat republicana, no? Que fins i tot a França mateix la cosa s'ha devaluat, no? Però el que és l'entendre l'altre, l'entendre, no? Doncs de que tu estàs malament perquè estem en un moment, no? Doncs de crisi, que tots estem precaritzats, però que n'hi ha uns altres que també estan precaritzats i potser estan pitjor, no? I entendre que tots plegats en conjunt potser és la manera, doncs, com ens en podem en sortir. Això seria un valor que penso que s'ha de reivindicar molt més del que fem, no? Perquè precisament les xarxes el que ens estan tibant és cap a l'altre punt, no? Doncs dels gimbros, els tecnobros, que això, doncs, ho tinguem en els valors, doncs, sobre la taula molt, molt, molt aviat. Amb tota aquesta individualització que ens està venent, no? Doncs una determinada elit de Silicon Valley, bueno, doncs això s'ha de confrontar amb aquest sentiment, no? Doncs més de comunitat, jo penso.
0: Ha parlat de confiança, de comunitat, de fraternitat. És el missatge que li agradaria donar des d'aquesta direcció recent estrenada als lectors de la revista Valors?
2: Evidentment. Sí, sí, una comunitat, doncs, que de lectors fidels, lectors en paper, lectors en digital, oients a la ràdio i també espectadors, doncs, a la televisió, en parts concretes. Bueno, fem una comunitat, no? I entre tots la intenció serà de fer-la més gran, de fer-la més densa, podríem dir, una miqueta amb la idea aquesta, doncs, de dir, creiem que hi ha uns valors que val la pena exprimar, no? I fer-ne partícips al conjunt de la ciutadania. I per això som aquí.
0: Durant aquests 23 anys ha seguit més o menys de prop la revista Valors. Sé que amb un dels ja excodirectors, Joan Salé Cru, es coneixen.
2: Correcte, ens uneix una amistat de fa temps. Sí, sí,
0: aquell
2: sí, sí.
0: Any 2000, no?, amb l'inici d'internet, a la facultat. Ha pogut seguir, per tant, una mica de prop l'evolució que ha tingut la revista?
2: L'he anat seguint. Sobretot, diguéssim, a partir del que seria la introducció, no?, doncs, de la nova maqueta, el color, amb tota aquesta nova etapa. Abans, sí que és cert, no?, que ets jove, jo sóc d'Igualada, el Joan, el codirector de Mataró, Mataró quedava molt lluny, i diguéssim, això, jo potser, doncs tenia unes preocupacions, doncs, molt més això, molt més del dia a dia, no?, i amb el temps, no?, hem anat com confluint cap aquí. I sí, llavors el que abans la pregunta que em feia, no?, de quins valors falta tocar, ostres, els valors que s'han tocat en tots aquests 250 números són molts. Recordo també un número de si tenim dret a conèixer els nostres orígens, no?, en un moment en què les gestacions subrogades estan molt sobre la taula, les mares soles, no?, com això impacta, doncs, en els nanos, no?, que també són unes noves vides. Hi ha hagut números molt, molt interessants i que convido, doncs, a tothom que no els conegui, doncs, a buscar-los a la xarxa i gaudir-ne.
0: M'ha parlat de color ara fa un moment, d'aquest color que jo crec que és un dels trets distintius de la revista des de fa uns anys. En un moment m'ha fet pensar en un article de dubtosa rigorositat, també li diré, perquè vaig veure a Instagram, però que deia que el món estava perdent color.
2: Correcte.
0: I no sé si era cert o no, o si simplement eren uns exemples ben escollits, però em va fer reflexionar que potser sí, no? Que sembla que estem perdent una mica de color, de llum, en alguns sectors.
2: Això que li deia, de que jo he estat ara molt vinculat sobretot amb el món comunicatiu d'educació, i els joves actualment van o blancs o negres, o la samarreta del seu club, no? Sí. Que després aquí sí que és on es permeten anar de qualsevol color, i paradoxalment no els hi fa cap mena de recança posar-se un color rosa o un color lila, no? Que potser podria estar associat anteriorment amb coses molt més femenines. Però si és roba que ells s'han de posar, és o blanca o negra. I potser algun gris mono... Vull dir, molt poca xitxa. Sí, el que dèiem un altre cop de les xarxes, hi ha un cert interès, no?, doncs de que la cosa sigui cada cop molt més uniformitzada i molt més, molt poca vida, no?, i valors. Precisament el 250, no?, teníem una portada ben viva, tots els altres hi han hagut, no?, grocs, blaus, doncs sí, ens falta color a la vida.
0: Seguirem posant-la des de la revista Valors, ara amb Bernat Ferrer al capdavant com a nou director d'aquest projecte que ja té 23 anys. Benvingut a la família de Valors.
2: Moltes gràcies.
0: I sempre que vulgui pot passar per l'estudi també a explicar-nos coses.
2: Perfecte.
0: Que vagi molt bé i molts èxits.
2: Merci.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Bernat Ferrer, el productor i guionista de Valors, ara els de Carles Bancs. Carles, quina sobratllat.
1: Doncs el que em volia subratllar és el que ha dit sobre que en un moment on tothom pot opinar i tothom pot ser una font, el que és important és que els periodistes sapiguem distribuir-les, sapiguem gestionar-les i li donem un bon producte al nostre oient i que pugui confiar en nosaltres.
0: És el sobratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.
0: Aquesta temporada ens continua acompanyant el periodista Ramon Radó per destacar el perfil d'una persona. Aquesta vegada, però, en lloc d'escoltar-lo cada setmana, ens visitarà un cop al mes. Ramon Radó, com estàs? Ben tornat.
4: Moltes gràcies, bon dia.
0: Com ha anat l'estiu?
4: Bé, sempre va bé.
0: Sempre va bé.
4: Fa molta calor, però...
0: Sí, això crec que ho hem notat, qui més qui menys, ho hem notat i ho hem patit.
4: Massa.
0: De qui comencem parlant aquesta temporada?
4: Doncs mira, Laura, he pensat que per començar una secció de ràdio, la temporada, qui millor que un dels grans noms de la ràdio del país? Joaquim Maria Puyal i Ortiga. Aquest mes, concretament el 5 de setembre, ha fet 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català després de 40 anys de dictadura. I el gran impulsor va ser Joaquim Maria Puyal.
5: Bastant ràpid, per cert, Nis, que ens defenent, de cap, ha tret la pilota fora de l'àrea, amb FIFA lluita, també Nis, que ens cabe des de darrere, aquest home és sensacional, facultats Nis, que se l'emporta la pilota, cap en Cruyff, el Cruyff està dintre de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol! Gol, gol, gol, gol, gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golat! Una castanya impressionant d'en Cruyff, amb una elegància, amb una categoria, sense destampinar-se com aquell qui diu. Ha acabat amb el porter, en Carnaval i ha picat, s'ha anat cap un cantó i aleshores en Cruyff, la part exterior del peu, ha connectat un xut, una canonada que ha anat a dins de la porteria, clava la pilota a la xarxa de Carnaval. Una excel·lent jugada de Nisquens, que des de darrere s'han endut per dues vegades la pilota.
4: Això és la retransmissió del Barça a Les Palmes, del setembre del 76. El lèxic ja es veu potser no tan actual com el que ens té acostumats, el que ens tenia acostumats fins a uns anys en Puyal, que va ser un home que va ser pioner perquè es va atrevir a fer una cosa que encara que sembli senzilla, explicar un partit de futbol a uns aficionats en la llengua d'aquests aficionats, ningú s'havia atrevit a fer fins aleshores. Laura, aquí, més enllà del joc de paraules, he de reconèixer que no era fàcil. L'any 76 Franco havia mort, però el franquisme encara no havia mort del tot, i després de 40 anys de persecució del català no era fàcil apostar per començar a retransmetre els partits del Barça en aquesta llengua. Però a banda de pioner, Puyol també va ser un model, perquè després d'ell n'han vingut molts més, periodistes que han narrat partits de futbol en la mateixa llengua que Puyol, però també amb el mateix estil, amb la mateixa estructura de programa, etc. Potser per això són tants els que s'hi refereixen com el mestre. De fet, en el camp de la comunicació, els partits de futbol a la ràdio deu ser dels pocs àmbits on el català és majoritari.
0: I que ara ens sembla la cosa més normal del món, Ramon, però és això, ens imaginem 5 dècades enrere, hi ha molta gent que mai havia escoltat un partit de futbol narrat en català, i ara ens sembla impossible, no?, imaginar-ho.
4: Sí, aquests dies es parlava també, no?, del que va costar de la direcció de Ràdio Barcelona convèncer la cadena SER de Madrid de dir no, és que els partits es poden retransmetre en català i la gent els entendrà, no? La pregunta que els feien era, però la gent ho entendrà si ho feu en català?
0: Aquests dies, déu-n'hi-do, des de principis de mes que s'ha anat recordant aquesta efemèride, Ramon.
4: Sí, és això del periodisme actual, que quan es parla una cosa se'n parla molt. N'hem parlat molt, hem fet tots aquests homenatges que normalment sembla que estiguin reservats per quan algú es mor, i és allò que pocs mots podria jo afegir el que s'ha dit, però podem destacar 3 aspectes de l'home que entre 1976 i 2018 va retransmetre més de 3.000 partits en català, primer a Ràdio Barcelona i després a Catalunya Ràdio.
0: Quin seria el primer aspecte?
4: En primer lloc, Puyol i la llengua, no? Si els catalans i les catalanes hem col·locat Puyol al nostre particular panteó, és sobretot perquè ha estat la veu del futbol en català. Però és que a banda de retransmetre els partits en català, per Puyol la llengua és bastant més que això. Ha estat un periodista preocupat per la llengua, que sovint corregia els companys de retransmissió si feien alguna errada, o fins i tot es corregia ell mateix. Simplificant-ho una mica, no només es tractava de fer un català, sinó de fer un català viu, adequat, correcte, modern, comprensible i que connectés amb l'audiència. En aquí va tenir l'ajuda del lingüista Jordi Mir, que el va assessorar a l'hora de trobar aquest lèxic. Però sobretot és important perquè Puyol recupera expressions de la premsa esportiva i de les retransmissions dels anys 30. Ni el Barça, ni la Catalunya, ni el futbol de 1976 s'assemblaven gens al Barça i la Catalunya i al futbol d'abans de la guerra. És allò que un professor meu qualificava de l'etnocidi franquista. Però tot i així, Puyol aconsegueix teixir un fil que uneix les dues èpoques amb paraules com Ursai, Flequit, Bimba, Hens, Destraler, Barraca, Castanya o el mític escapolir-se de l'escomesa.
0: Una riquesa lèxica que jo crec que és innegable, però també tot un repte, no, Ramon? Perquè és molt important que tingués cura i que apostés per la llengua des d'un principi, però apropar-la en un moment, com dèiem, que veníem de dècades convulses...
4: I que suposo que era molt senzill acabar anant a buscar els equivalents castellans.
0: Clar.
4: No? Que era potser el que era més fàcil, que la gent estava més acostumat. Però ell aconsegueix trobar un estil nou, de fet. I això és curiós. Vull dir, més enllà de la llengua, tu escoltes una retransmissió de futbol en castellà o escoltes una retransmissió de futbol en català, de futbol d'ara, i ja notes que els estils són diferents.
0: Totalment.
4: Sí, encara, sí. No?
0: Tenim Puyol, ui, Puyol era un altre. No sé si mereixerà secció algun dia de Ramon Redó. Tenim Puyol i llengua, què més?
4: Puyol i el futbol. No? És a dir, el futbol té aquella cosa màgica que, més enllà que tots volem que guanyi el nostre equip, és capaç de fer embogir persones de qualsevol edat, sexe, ètnia, classe social o nivell acadèmic. En aquest sentit, a mi em fa molta gràcia pensar que Puyol és una persona llicenciada en Filologia Romànica i en Ciències de la Informació, doctor en Lingüística, que ha fet programes d'èxit a la televisió, que és membre de la secció filològica de l'IEC, que ha escrit i reflexionat en articles i en llibres sobre el paper dels mitjans de comunicació. Però quan el Barça marca un gol, passen coses com aquesta.
5: Mira que si l'Urruti la parés, mira que si l'atrapés l'Urruti, minut 43 de la segona cap la pilota, Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti, Urruti.
4: Bé, embogeix completament. En aquest cas, com ens fa notar en Pere, no és un gol, és un no-gol.
0: Sort que algú en aquest programa ja entén de futbol, perquè si hem de dependre de tu i de mi em sembla que no aniríem gaire lluny.
4: Però això seria en el fons l'anècdota, no? El que és cert és que Puyol sempre ha vist i sempre ha reflectit el futbol com un fet social, com alguna cosa que va més enllà de veure qui aconsegueix aconsegueix ficar la piloteta dintre la porteria, no? Potser per això, quan el Barça vivia moments convulsos, sempre els seus editorials eren una brúixola per saber quin rumb s'havia de seguir, i quan l'actualitat ho requeria, doncs marxava del futbol i era capaç, doncs, de parlar del judici al govern de la Generalitat empresonat després de l'1 d'octubre, o recordar Ernest Lluch després que l'assassinés ETA, i fins i tot ja, doncs, en casos molt extrems. Jo sempre recordo fa molts anys un partit del Barça amb un equip valencià, però no sé quin, que mentre anava retransmetent les passades i parlaven d'expressions i refranys valencians, va acabar dient allò en mig partit: no és casualitat que el poeta més emblemàtic de Catalunya sigui Salvador Espriu i el del País Valencià Vicent Andrés Estellers, que és la frase que mai t'esperaria sentir en una retransmissió d'un partit de futbol.
0: Gens ni mica. De fet, tot això configura, no?, aquest estil tan propi que tu deies abans, i moments com el que escoltàvem fa una estona que han acabat formant part de la memòria col·lectiva.
4: Exacte. Sí, sí, sí. Bé, jo entenc que també això li ha permès connectar amb l'audiència, perquè més enllà que l'estil o l'estructura fos la mateixa que altres retransmissions en català, sí que és veritat que el bagatge cultural, intel·lectual d'en Puyal et permetia anar més enllà i a partir del partit de futbol, doncs, començar a volar.
0: I Ramon, breument, hem d'acabar parlant de l'últim aspecte que volies destacar relacionat amb en Puyal, que és?
4: Sí, podem parlar, doncs, de Puyal i el periodisme, no? Bé, ara comentàvem que a tots els articles i els llibres sobre comunicació, però sí que és cert que en un temps en què l'actualitat va molt ràpid i el periodisme sempre acaba traient el fetge per la boca, Puyal intentava pausar i reflexionar, no? fent la metàfora d'estralera futbolística, no? Ell era un periodisme més de joc de possessió que no pas de contracop. És un periodisme que ja no es porta i que no sé si és possible fer. Potser per això tots els reportatges i les cròniques que hem sentit aquests dies sobre els 50 anys de futbol en català han tingut un gran absent, que és en Joaquim Maria Puyal, que és una persona que des de fa anys evita la projecció pública, no se'l veu per la tele, no se'l sent a la ràdio, i tot plegat, doncs, ha cultivat aquesta mena d'aura de misteri que envolta el personatge, que probablement ha contribuït a mitificar-lo encara més.
0: Totalment. Però està bé, Joaquim Maria Puyal.
4: Sí, que no suposo que se sabria.
0: Ramon Rodó, moltíssimes gràcies
4: per repassar
0: aquest personatge, aquesta persona que és Joaquim Maria Puyal. Fins la propera.
6: Per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: i ara un clàssic del Valors a l'As de la secció de contes, on donem valor a la tradició oral. Com sempre, de la mà d'Oriol Toro, membre de la companyia Vivint del Cuento. Enguany tornem a recuperar contes que han estat publicats a la revista Valors, i aquesta setmana és el torn d'escoltar Un dia qualsevol, de Beatriz Álvarez.
7: Passen les hores i la Rosa no truca. És estrany en ella, però fa temps que tot en ella és estrany. Sembla que ha canviat d'amigues, un grupet que va amb ella a gimnàstica o pilates, com es diu ara. Em sento trista. La trobo a faltar. M'agrada quan estem juntes i no m'agrada alhora. És com si alguna cosa hagués transformat l'amistat en silencis i desconfiança. La Pepi m'ha fet passar, sempre tan amable i riallera. Anar a casa de la Rosa és una festa. Camino pel passadís ansiosa de parlar i abraçar. Sí, és allà, però no hi és en realitat. Vull plorar i m'aguanto. L'olor de maquillatge barat i laca d'ungles m'abadeix per un moment del dolor. Saluden efusivament i intenten apropar-me al guirigall infame on la Rosa no para de riure. Mirades buides, envoltades de colors de moda, secrets a cau d'orella. No sé qui redimonis són aquestes celebrities. Diuen que marquen tendència. Està cool, en diuen. La pobra Pepi no entén res, només plora. M'ho ha explicat la mare venint del mercat. La seva filla no menja i mira sempre el mòbil. Sóc un adolescent, com la Rosa, la Marina i el Pol. Em sento rebel, curiosa, entusiasta, visceral, de vegades fins i tot bipolar, però sóc feliç de ser com sóc. I la Rosa no és rara, només se sent perduda. Desitjo estimar, lluitar, plorar, fracassar, viatjar, sentir. I ella també ho vol. Potser avui serà el dia. Avui m'he llevat com si volés. d'aquells dies que saps que són especials. Sempre he pensat que si sents i creus molt, molt fort que alguna cosa ha de passar, la màgia apareix i tot es transforma. Potser avui serà el dia que la Rosa aparegui per l'escola. Sovint miro el seu pupitre, les seves coses col·locades, com sempre, al quadern ple de dibuixos, i la trobo a faltar. Sento un buit i crec que un dia tot tornarà a ser com abans. Passen les hores i el crepuscle es divisa per la finestra. Durant el descans, m'he aixecat a agafar el quadern de dibuixos. Quin talent! És un artista! Uns ulls resplendents, un coet amb espurnes infinites, un bosc encantat, una poma arrodonida i perfecta, cels i horitzons de colors suaus i vellutats. Tanco la llibreta amb llàgrimes. Els somnis d'artista es van esvair, però tornaran perquè realment ella no va desitjar mai abandonar-los. Han estat només uns dies estranys, un viatge equivocat. I quan ja tot va ser un record, la mare i la Pepi parlen, ploren i s'abracen aixugant-se les galtes rosades. Vida que torna i brolla. La Rosa baixa les escales amb salts descomunals, com sempre. Sota el braç, les carpetes de dibuixos i la mirada plena de vida ens envolten de joia. Vull plorar, vull cridar, vull no tenir por. Em sento feliç de ser com sóc.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.

0: ha silencis familiars que passen de generació en generació, silencis que amaguen dolor, culpa, preguntes que ningú s'ha atrevit a fer, però què passa quan una persona decideix trencar aquest silenci i mirar de cara allò que durant anys ha estat impossible d'explicar? El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'obra de teatre No miris, produïda per Cultura i Conflicte, que podeu veure fins al 18 d'octubre a la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona. Està protagonitzada per Marta Marco i Pep Cruz, entre d'altres, i ens parla de la història real dels silencis viscuts a la família de Verónica Stange, que és filla de represaliats per la dictadura xilena i neboda d'un repressor. De seguida en coneixem més sobre aquesta història, perquè per parlar-ne ens acompanya la guionista de l'obra, Teresa Turiera Puigbó. Benvinguda, com està?
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. Som esclaus del passat dels nostres avantpassats?
1: Evidentment, som esclaus dels avantpassats de la família i del que tot el que es constitueix com un relat col·lectiu també, o com una manca de relat col·lectiu. De fet, s'ha demostrat científicament que les persones que han sofert un trauma molt gran, pot ser una guerra, pot ser un genocidi, pot ser de molts tipus, aquest trauma i la manera com van respondre a aquest trauma es transmet genèticament fins a dues i tres generacions, de manera que encara que no se'n parli a la família, sí que les noves generacions poden sentir aquest trauma com a propi.
0: Com li arriba a vostè la història de Verónica i Camila Stay, les protagonistes de l'obra?
1: Doncs mira, estàvem buscant temes per un tercer projecte de Cultura i Conflicte i Teatre de l'Aurora i vam parlar durant gairebé 3 anys. Hem estat entrevistant persones de diferents països que o bé han rebut una repressió molt dura, com pot ser la tortura, o bé han descobert en algun moment de la seva vida que en el si de la seva família hi havia un repressor. I aquest va ser el cas de la Verónica Stay, que és un cas molt polièdric, perquè a la seva família ella és filla de... Els seus pares van ser represaliats per la dictadura de Pinochet, es van haver d'exiliar a Mèxic, però ella va créixer enmig d'un silenci familiar d'algú de qui ningú en volia parlar mai. I aquest silenci era que un dels seus tiets, el germà del seu pare, inicialment membre del Partit Comunista, es va acabar passant a l'altre bàndol i va acabar sent com un dels grans repressors de la història de la dictadura xilena. Aleshores, és aquesta història tan complexa que ella ha anat desgranant, ha anat estudiant i que n'ha fet la seva vida, perquè ella es dedica precisament a estudiar i a ensenyar la semiòtica de la memòria.
0: És realment una història molt interessant. Ara comentava que Verónica Stay va créixer enmig d'un silenci familiar. Com és que ens costa tant parlar del nostre passat familiar a dins de la família mateix?
1: Mira, si pensem, per exemple, en el cas de casa nostra, la Guerra Civil i el franquisme van imposar silenci als nostres avis durant molts anys, més enllà del trauma que haguessin patit o no, i a vegades fa falta que passi temps, que sigui ja no la segona generació, perquè de vegades la segona generació detecta que hi ha racons dels seus pares que és millor no burxar, perquè són coses doloroses. En canvi, la tercera ja hi ha prou distància per poder prendre coneixement d'aquests fets, siguin els que siguin, i el sol fet de verbalitzar-ho ja és terapèutic per a moltes famílies i pel col·lectiu de la societat en general. Per això és tan necessari que en parlem, siguin del bàndol, que siguin qualsevol circumstància, que es parli de què va passar en el passat i que no oblidem perquè no es torni a repetir en el futur, evidentment.
0: Mm-hmm. No sé fins a on podem explicar, però la protagonista de l'obra arriba a comprendre els dos bàndols de la seva família, tant el represaliat com aquest oncle que era torturador, considerat el gran traïdor de la història de Xile, de fet.
1: Mira, comprendre no vol dir necessàriament justificar, sinó intentar entendre els motius pels quals una persona, entre cometes, normal, una persona que va ser un molt bon pare pels seus fills, i aquí la seva filla, que també és una de les protagonistes de l'obra, estima moltíssim, estimava, en un moment donat, i per unes circumstàncies concretes va poder convertir-se en un repressor i en un torturador i acabar participant en l'assassinat de tres persones que havien sigut companys seus al Partit Comunista. La Verònica el que intenta és comprendre les circumstàncies que ens poden empènyer qualsevol cap al mal, i el que ens diu és que qui fa el mal no és un monstre, és un humà. Precisament els humans tenim molts defectes i és això el que ens fa humans i és això el que ens hauria de fer pensar, com la falta d'atenció cap als altres. Mira, l'Anna Arendt, que va tractar molt tot aquest tema de la banalitat del mal, deia que és aquesta falta d'atenció cap als altres, de fixar-nos en què està passant al nostre voltant, el que ens pot empènyer cap al mal, més que no pas mals instints que puguem tenir de naixement. I crec que és una frase que fa reflexionar.
0: Totalment. De fet, fins al 18 d'octubre dèiem que es pot veure l'obra Numiris a la Biblioteca de Catalunya, però de fet ja l'havíeu estrenat al Festival Grec el mes de juliol. Com va ser en aquell moment la rebuda del públic?
1: Efectivament, doncs mira, es van exaurir entrades i a mi el que m'agrada molt explicar, jo que vinc del món del periodisme, és veure com en el teatre tothom ho veu al mateix moment, tothom veu el mateix que està passant a dalt de l'escenari, però cadascú ho rep des de la seva pròpia situació emocional, familiar, de coneixement de la història, etc. I, per tant, són vivències molt personals. El que ens agrada és que la conversa segueixi un cop han sortit del teatre. Això és el que sempre perseguim des de Cultura i Conflicte.
0: I una mica amb aquest esperit, des de Cultura i Conflicte, també vau tirar endavant una sèrie de podcasts que es diu La mala memòria, àlbum sonor contra l'oblit, i justament hi ha un capítol que està dedicat a la història de la Verònica Estay.
1: Efectivament, ens agrada molt compartir amb el públic el procés de recerca i de documentació que fem previ a la producció d'un espectacle. En aquest cas són 6 històries diferents. Hi ha un parell d'històries que són del nostre país, de coses que van passar a Via Laietana, a la Model, també de fills de repressors de l'època franquista, que ara d'alguna manera sortit de l'armari denunciant i rebutjant el que van fer els seus pares. Hi ha exemples

0: quan et poses a investigar, el primer dia em faries un llibre, al cap d'una setmana amb prou feines em podries fer un article i al cap d'un mes no sabries ni per on començar perquè vas trobant matisos i condicions i elements que són molt difícils de jutjar entre el blanc i el negre, com està acostumada la nostra societat, que més aviat la vida està feta de grisos, no? Aleshores, sobretot ens ha provocat debat i, de fet, una de les escenes de l'obra parlem d'aquest debat intern que hem tingut, aquests desacords entre nosaltres, i que, evidentment, el més important és poder parlar-ne, no? I poder escoltar l'altre i escoltar els seus arguments i, en tot cas, si no hi estàs d'acord, poder-ho rebatre, però sempre des de l'argument i no des de l'odi o des de la violència.
1: Fins al 18 d'octubre a la Biblioteca de Catalunya. No miris, aquesta obra de la qual hem pogut parlar amb la seva guionista, Teresa Turiera Puigbò, qui també és fundadora de Cultura i Conflicte. Teresa, un plaer, moltíssimes gràcies i molta merda.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions e-books i Spotify i al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Continguts en xarxa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi.
2: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert, he de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
0: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
3: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i s'incorporaran un miler de nous professionals.
0: Un mort i 13 ferits a l'incendi d'una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
3: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
4: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
0: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació del sector.
3: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
0: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla, a Tarragona.
3: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
0: Els esports, al Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Joan Barberà.
5: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. A l'estadi Johan Cruyff torna a la convocatòria Irene Paredes, mentre segueix sent baixa Aitana Bonmatí.
0: I cop d'ull el temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i, sobretot, a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I, a més, avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfent aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i també en la transmissió d'informació dins el Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política al Parlament i defensa la consellera Esther Niubó. Aquí els grups li demanen la dimissió. Mon Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
2: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
7: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
0: De la seva banda, l'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, com us deia, mitigant el desgavell en les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
9: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
10: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
8: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, líder dels comuns.
11: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
12: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
8: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
0: No deixem encara la política, en aquest cas en l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya. L'objectiu, enfortir els serveis socials entre el 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros. Això és un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Doncs és un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis i significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals d'aquest àmbit i el pacte modernitzarà els tràmits administratius per a les dues administracions, segons el conseller de Drets Socials. Salvador Illa i Raül Moreno han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i amb la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local i estan presidides per Meritxell Budó i David Pote.
14: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
15: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
13: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar fins als 30 euros l'hora al 2030.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El balanç de víctimes per l'incendi a una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes del foc. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
16: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
17: 78 persones que es van sentir afectades, d'aquestes 13 han estat traslladades a 3 hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha 2 que romandran ingressades per veure la seva evolució.
16: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
4: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
16: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
0: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas. Ha estat aquesta matinada a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga, a Peralada. La masia ha patit danys estructurals greus. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
18: L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un quart de 3 de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apunten a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidres a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys han estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys. A hores d'ara, equips de bombers i tècnics de la companyia continuen a la zona per garantir la seguretat de la instal·lació.
0: I hem de passar avui també per Osona. El desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre que 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar els pròxims mesos. El 9FM, Guillem Rico.
19: Prop de les 10 del matí, una comitiva judicial ha arribat als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic per executar el desnonament d'una de les 11 famílies que la plataforma d'afectats per la hipoteca i l'habitatge d'Osona i l'Assemblea per l'Habitatge tenen detectades en situació d'emergència en aquest bloc. Membres de la PA han intentat aturar el desnonament, però en un primer moment no ho han aconseguit. Finalment, al migdia, s'ha confirmat que el llançament quedava suspès. Clara Cusó és de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
20: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme. Hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer. D'altra banda, hi ha famílies que estan en aquests habitatges abans de que l'agència els comprés i, per tant, s'haurien d'acollir al lloguer social que es va negociar amb totes les promocions abans de l'obra social La Caixa, que eren de protecció oficial.
19: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres són encara en una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
0: Sí que s'ha executat, en canvi, un altre desnonament molt polèmic, en aquest cas a Madrid. Es tracta del de Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui volien apujar el lloguer de 500 euros al mes fins als 1.350.
21: Mari Carmen feia 70 anys que vivia al pis del barri del Retiro. Ha pagat sempre el lloguer, però no podia afrontar la pujada perquè cobra una pensió de 1.350 euros. El desnonament s'ha fet malgrat la pressió veïnal i els intents de l'advocada de la dona d'aconseguir un ajornament. La policia ha esbotzat la porta i ha entrat a l'immoble per la força. Ara l'administració busca una solució habitacional per Mari Carmen.
0: I encara un altre succés de les últimes hores. Renfe apunta les pluges i les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre a l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus, recordem. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix del sostre.
21: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs, el paviment hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
22: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
21: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui, els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
0: I encara en relació a la mobilitat, ja està en marxa des d'aquest migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà sortin de l'àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. Per evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls amb Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
3: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i a evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
5: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
3: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
0: Passa un minut d'un quart de tres, entrem en matèria econòmica. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte propi que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
21: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada. 1.063 euros respecte de 1.722. Això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
6: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que fèiem com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? Amb la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
21: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
0: Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026. Ho fan al marc de la setmana de la IA i per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món.
21: En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regulació de la IA sobre sobretot en menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat a la xarxa.
23: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
0: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una protesta a Barcelona per denunciar la situació actual del sector que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar els costos de producció. Ho avui Lleida Ràdio, Quim Gassó.
24: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
25: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
24: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència, amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Permetrà aprovar l'ordenança de civisme de Lleida, que prohibeix el burca i el niqab.
21: Junts es va abstenir en el tràmit en comissió, però ara l'avalaran, després que el govern del PSC hagi acceptat 31 de les 55 esmenes que han presentat. El suport a l'ordenança, però, queda condicionat a l'aprovació d'una moció de Junts perquè la paeria instal·li lavabos i dutxes públiques.
0: Un treballador del PP admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar avui al Congrés dels Diputats.
21: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
0: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que l'investiga que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
21: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
0: I detinguda la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, investigada per estafa, li atribueixen un frau de més de 2 milions d'euros.
21: La policia xifra en gairebé 400 les víctimes de l'engany que van pagar per unes vacances inexistents o bé que a mig viatge van saber que tota l'estada no estava pagada i que els quedava una part a deure. L'agència que feia servir el nom de Mescapo Viatges va tancar a principis d'agost.
0: És moment per la cultura i hem de passar per Tarragona perquè està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia. Com va la cosa?
2: Bon dia, doncs segona ronda ja en marxa, la Diada de Santa Tecla, amb l'ambició i les ganes d'agradar de les colles castelleres el dia de la patrona, la seva ciutat. La jove acaba de posar per segona vegada 9 pisos aquesta diada, acaba de descarregar el 3 de 9 en folre, han obert la Diada als castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han fet per primera vegada a la història el 5 i el 2 de 8 en folre de manera conjunta en una mateixa actuació. La jove ha descarregat en primera ronda el 5 de 9 i a la segona, com dèiem, ha aconseguit completar el 3 de 9 en folre, mentre que els xiquets del Serrallo s'han hagut de confirmar a encarregar el 3 de 8 d'inici, una estructura que s'ha trencat a la descarregada. Ara seran els següents en actuar, intentaran el 4 de 8. Tanquen les rondes els xiquets de Tarragona, que han sortit de 4 de 8, castell descarregat pels matalassers en una jornada de temperatures altes a la plaça de la Font, en una diada que ha arrencat a 2:15 de dues, un pèl de retard i que té tres rondes, com marca la tradició del 23 de setembre a Tarragona, dia de Santa Tecla.
0: Gràcies, Teresa Ortega, per ser una retransmissió que està fent Tarragona Ràdio en directe d'aquesta diada de Santa Tecla. I de Tarragona anem a fins a Barcelona perquè el Teatre Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre. A Bové Toia, Julio Manrique recupera una obra estrenada a la temporada alta de l'any 2020 i l'adapta al present per llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Bové Toia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada a la temporada alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'espai lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura. Bové Toia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
0: I és moment per als esports. I per en Joan Bàrbara. Bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
9: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París, a l'estadi Johan Cruyff. El tècnic Pere Romeu ha hagut de reconstruir part de l'equip amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves després de la marxa d'Alexia Putellas i Mapi León, però assegura que té un equip molt competitiu. Per avui torna a la convocatòria Irene Paredes. Aitana, bon matí. Segueix sent baixa. Escoltem Pere Romeu.
8: fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
9: A la primera federació de futbol també aquesta nit la Unió Esportiva Sant Andreu rep el Real Madrid Castella a Can Dragó. És un partit corresponent a la quarta jornada. El camp estarà ple de gom a gom. Carlos Blanco, jugador del Sant Andreu.
10: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquest any doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui, sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa, o sigui a Nassi Sala, i bueno, doncs, l'afició un partit més està al costat de l'equip, i doncs agrair a tothom que vingui demà, i que no hi ha pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
9: I a la mateixa categoria, el Club Esportiu Europa va presentar ahir a la tarda, va presentar oficialment Luis Blanco com a entrenador del primer equip masculí.
11: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora, crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius, i que bé, que amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
9: I hem de destacar en plena poliesportiva que l'Espart, Girona i el Cadí la Seu disputen a Reus avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El partit es disputa a 8:45 del vespre i serà el darrer duel del conjunt gironí abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Abans d'aquesta final de la Lliga Catalana Femenina, la final de la Lliga Catalana Challenge, a les 6 de la tarda, el Joventut Badalona s'enfronta al Lima Horta. I avui hi ha jornada de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei sobre patins.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, això vol dir que nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Eclipsi solar. A la natura hi ha uns quants fenòmens astronòmics que són espectaculars i que, si mai podeu anar-los a veure, feu-ho. Parlem d'aurores boreals, de pluges d'estrelles, fugaces, d'eclipsis de sol i de lluna, per exemple. De tant en tant, el sol, la lluna i la Terra s'alineen. La lluna es posa just davant del sol des del nostre punt de vista i ens tapa l'estrella. S'ha produït un eclipsi de sol? Si la lluna només tapa un tros del sol, parlem d'un eclipsi solar parcial. I si la lluna tapa completament el sol, parlem d'un eclipsi solar total. I a vegades la lluna es posa just al mig del sol, però no el tapa del tot, i es veu un anell de llum al seu voltant. Parlem d'un eclipsi anular. Cada any, més o menys, hi ha un eclipsi solar total en algun lloc del món. Aquests eclipsis no es veuen a tot arreu, sinó en una franja molt llarga, però estreta, de només 100 quilòmetres d'amplada. El darrer eclipsi que es va veure va ser el 2021 a l'Antàrtida i el 20 d'abril del 2023 a Austràlia. Quan es produeix un eclipsi total de sol, l'espectacle és únic. Durant una hora aproximadament, la lluna es va posant davant del sol, tapant-lo lentament. La llum va disminuint primer lentament i després al final el procés s'accelera fins que el cel s'enfosqueix. És un espectacle de la natura perquè a ple dia es poden veure estrelles i planetes, però és una nit estranya, ja que hi ha llum a l'horitzó. Penseu que poc abans de tapar-se el sol, alguns animals comencen a cridar, sobretot els ocells i els gossos. La temperatura baixa de cop, fa fresqueta i passa un aire fresc. Els últims rajos de sol fan com unes ombres al terra que s'anomenen ombres flotants. I si mirem la Lluna, a vegades es poden veure protuberàncies solars que surten del seu darrere. També al voltant de la Lluna apareix un halo de llum, la corona solar, que és com l'atmosfera del Sol. L'estona de l'eclipsi total dura molt poc, com a molt uns 7 minuts. Llavors el Sol torna a veure's. La Lluna va sortint de davant del Sol i tot torna a la normalitat. Com us deia, és un espectacle únic a la natura.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició demana que dimiteixi.
6: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
4: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
7: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. S'hi incorporaran un miler de nous professionals.
4: Un mort i 13 ferits a l'incendi d'una residència d'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
7: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
8: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
4: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació que viu el sector.
7: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
4: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla a Tarragona.
7: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
4: Els esports, el Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Joan Barberà.
9: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff. Ha tornat a la convocatòria. Irene Paredes segueix sent baixa. Aitana, bon matí.
4: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i, sobretot, a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I, a més, avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xàfogo. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfent aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 3 minuts a 2:45.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i així, igualment, volem dir, en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen que dimiteixi. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
12: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
11: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
4: L'oposició, de la seva banda, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera Esther Niubó, com us dèiem, i també han titllat de desgavell en les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
14: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
15: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
13: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, líder dels comuns.
16: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
17: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
13: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
7: No deixem la política, però en aquest cas de l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030, tot plegat per un import de més de 2.300 milions d'euros, que és un 66% més que en el contracte programa anterior. Un acord que s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i que servirà per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
19: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
20: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
18: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El balanç de víctimes per l'incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
21: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectius dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
22: 78 persones que es van sentir afectades, d'aquestes 13 han estat traslladades a tres hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha dos que romandran ingressades per veure la seva evolució.
21: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
23: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
21: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
7: Renfe apunta a les pluges i a les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat, recordem, 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitats que han fet augmentar el pes del guix del sostre.
24: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Xavier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
25: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
24: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
4: No deixem la mobilitat, ja que està en marxa des de les 12 del migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà, sortint de l'àrea metropolitana, uns 580.000 vehicles. Per tal d'evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls, Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
1: Pel que fa a l'operació tornada de diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
4: A Viladecans, al Baix Llobregat, la línia de bus B-B3 de Viladecans començarà a funcionar demà mateix. Connectarà zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i amb altres sectors econòmics. Una nova línia que oferirà més freqüència de pas als caps de setmana i també estrena serveis els diumenges i els festius. ETB, Paula Marco.
3: Viladecans estrena aquest dijous una nova línia de bus urbà, la B-B3, que connectarà el nou barri de Llevant i altres zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i els diferents sectors econòmics del municipi. La nova línia comptarà amb 22 parades, 11 de les quals de nova creació, i també facilitarà la connexió amb altres línies metropolitanes i transports com el metro, el tramvia o el tren. L'alcaldessa Olga Morales ha valorat molt positivament aquesta ampliació del servei.
5: Que ens connectarà el barri de Llevant amb el barri del Marratès i també amb Can Alemany, una línia molt necessària per connectar aquest nou barri amb el barri nord de Viladecans i també amb la zona del polígon industrial i l'estació de tren.
3: La posada en marxa de la nova línia anirà acompanyada a partir d'aquest cap de setmana d'un reforç del servei de les línies B-B1 i B-B2, que tindran més freqüència els dissabtes i estrenaran servei també els diumenges i festius, passant cada hora i en els trams compartits cada mitja hora.
0: Notícies en xarxa.
4: Entrem en matèria econòmica, són gairebé 3:45. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
24: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada, 1.063 euros respecte dels 1.720. I això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
6: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? Amb la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
24: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
4: Els camps gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i a l'aeroport Girona-Costa Brava. Asseguren estar preparats per afrontar els temporals d'aquesta tardor, a més a més.
24: En el Congrés Anual del Sector celebrat avui també s'ha presentat un estudi que recull que 9 de cada 10 campistes repetirien estada i que de mitjana diàriament es gasten entre 54 i 60 euros.
4: Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
8: El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, ha reclamat millores urgents en les infraestructures i la mobilitat de les comarques gironines. Concretament, ha demanat optimitzar les connexions entre les estacions de l'alta velocitat a Girona i Figueres, l'aeroport de Girona a Costa Brava i els principals punts d'atracció turística de la zona, com l'Estartit o Cadaqués. Gotanegre considera prioritari redactar un nou pla de mobilitat per facilitar els desplaçaments dels turistes i oferir alternatives de transport combinat.
9: Hem de millorar les comunicacions entre aquests grans hubs, no? Entre l'aeroport de Girona i el territori i entre les estacions i el territori. Això és urgent que Girona faci un nou pla de mobilitat que tinc entès que s'està treballant, però hi ha... Però hem de posar l'accelerador.
8: En la mateixa línia, Gotanegre ha defensat la necessitat d'anar de la mà dels municipis en un sector cada vegada més desestacionalitzat.
4: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una nova protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible.
24: El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor, volíem dir, per compensar l'augment dels costos de producció.
4: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
10: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
11: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
10: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig

0: del municipi. Sobre l'eina ens l'explica en Xavier Royo, alcalde de l'Aldea, i Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
1: Cada vegada hem de tindre més serveis per a la ciutadania i més serveis per a l'Ajuntament per a poder estar més segurs en els episodis estos que tenim de pluja, perquè entenem que això ens donarà una capacitat als ajuntaments de maniobra per poder decidir en tots aquells moments i sempre activant el pla d'emergència municipal què pugui fer el municipi perquè la ciutadania, en aquest cas, pugui empatir o tindre les conseqüències, les menys conseqüències possibles.
2: Una previsió molt més acurada, no dades només, sinó previsió també de llocs concrets, és a dir, no és un tema de tindre una alerta del que pot ser, sinó de tindre la previsió més fidedigna a l'evolució concreta als llocs, no? Als indrets, a la localització que pot acabar sent.
0: Un projecte que arrenca ara amb una prova pilot d'un any, durant la qual s'integraran les dades i s'ajustaran als protocols d'actuació.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Un treballador del Partit Popular admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar aquest matí al Congrés dels Diputats.
4: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
3: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
4: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
3: És moment per la cultura. Volem saber com avança la Diada Castellera de Santa Tecla, que se celebra a Tarragona. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia.
5: Bon dia. Ha superat l'equador de la Diada en aquest calorós dia de Santa Tecla. Tercera ronda finalitzada amb construccions de 8 i 9 pisos que ja s'han vist a la plaça de la Font. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han fet per primera vegada en una mateixa actuació el 5 i el 2 de 8 en folre. La jove ha completat el 5 de 9 i el 3 de 9 en folre. Els xiquets del Serrall han fet història i han descarregat per primera vegada a la plaça de la Font un castell de 8. Ha estat el 4 de 8 després de deixar només encarregat el 3 de 8 a la primera ronda. Els xiquets de Tarragona han descarregat el 4 de 9 d'entrada i ara són els que tanquen les rondes. Han aconseguit carregar, coronar el 3 de 9, tot i que la construcció ha caigut quan el descarregaven. De moment, més d'una hora superada a l'àrea de Castellera, de màxima ambició per les quatre castelleres de la ciutat. És Santa Tecla.
3: Gràcies. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega i bon Santa Tecla. I de Tarragona a Barcelona, el lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i també l'amor al teatre. A Bovetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada al Temporada Alta de l'any passat, de l'any 2020, volem dir. L'adapta al present, per tal de llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Bovetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada al Temporada Alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'espai lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, com explica Ivan Benet, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura.
7: En la història, els personatges que interpretem, jugant una mica, fent una picada d'ullet al món de l'autoficció, del fals documental, som nosaltres mateixos. Som personatges distorsionats una mica per la ficció, per la realitat i la mentida. Som nosaltres amb el pas del temps, hem passat uns anys en un context diferent.
6: Bovetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
3: I és moment per als esports. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
8: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. El partit a l'estadi Johan Cruyff. Torna a la convocatòria Irene Paredes. Segueix sent baixa Aitana. Bon matí. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Pere Romeu.
9: fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem

0: aquest mercat d'estiu. Seguim tenint un equip super, super competitiu. Hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva. Anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
1: Avui també hi ha partit a la primera federació de futbol. La Unió Esportiva Sant Andreu rep la visita del Real Madrid Castella al partit a Can Dragó. Escoltem Carlos Blanco, protagonista, jugador del conjunt quadribarrat.
2: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquest any doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui, sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a Nassi Sala. I bueno, doncs, l'afició en un partit més està al costat de l'equip i doncs, agrair a tothom que vingui demà i que no hi ha pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
1: I en bàsquet avui es disputa a Reus, a la capital del Baix Camp, la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'enfronten l'Espart Uni Girona i el Cadí La Seu. Girona FM, Pau Villafañe.
3: A 9:15 del vespre, les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgac i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jairis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez es l'entrenador de l'Espart Girona.
4: Bueno, como siempre con la SEU, difícil, porque seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no?
3: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau, quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense rival confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran-se a Fontejau la setmana que ve.
1: I n'estarem pendents. Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I a les 6, abans d'aquest duel de la Lliga Catalana Femenina entre l'Espart Uni Girona i el Cadí La Seu, es disputarà la final de la Lliga Challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
5: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda. We'll be right back.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roure. Salvador Illa reconeix errors greus inacceptables, ha dit, en el fiasco de les proves PISA. El president de la Generalitat ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi.
2: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
1: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència, diuen, i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament, recordem-ho, a finals de juliol. I en marxa l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà surtin de l'àrea metropolitana 580.000 vehicles. Per evitar retencions i accidents es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es desplegaran 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre, per tant, atenció, i demà de les 10 a les 2 del migdia. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
3: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
1: I Renfe apunta que les pluges i les vibracions de les obres són la hipòtesi pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix, tot plegat sumat a les vibracions del pas dels trens i de les obres. I un treballador del PP admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar avui al Congrés dels Diputats. Es tracta d'un assessor de premsa que la diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. I darrer punt, José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei d'Aràbia Saudita. L'expresident demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació amb la monarquia.
4: ¿Me dices tu nombre, por favor?
5: Mi nombre, Peyu.
4: De acuerdo, Peyu.
5: No, Peyu no, Peyu, con i.
4: Bien, Peyu, Peyu.
5: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
4: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
5: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
6: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina aquest...

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimecres, 23 de setembre de 2026, i un dia com avui de 1917, la botànica i química Asima Chatterjee naixia a Bengala, a l'Índia. Va créixer a Calcuta, on va ser un estudiant excel·lent, i on més endavant es va graduar cum laude en química a la Universitat i va obtenir el màster de química orgànica i es va doctorar. Chatterjee va destacar pels seus treballs d'investigació en els camps de la química orgànica i la fitoquímica. Els seus estudis centrats al voltant de la química de productes naturals van tenir com a resultat l'obtenció d'anticonvulsius i fàrmacs de quimioteràpia. El 1940 va ser la fundadora i primera directora del Departament de Química de la Universitat de Calcuta, on va ser professora de química pura més de 40 anys. Chatterjee també va ser autora d'un important volum de textos al voltant de les plantes medicinals de l'Índia. I un dia com avui, 1977, David Bowie publicava Heroes, que esdevindria un dels singles més celebrats de la seva discografia. El tema el va escriure amb Brian Eno i el va produir amb Tony Visconti, i apareix també la guitarra de Robert Fripp, de King Crimson.

0: Aquest pròxim dissabte, Fiare Banca Ètica celebra l'assemblea del subgrup local de la Catalunya Transversal. Això que ja és interessant per si mateix, perquè és una assemblea oberta a socis del territori i a persones interessades en les finances ètiques, encara ho és més pel fet que aquest any se celebra Sant Joan, més concretament al Palmàs, de la mà de la Comunitat Energètica Santjoanina. Perquè ens ho expliqui tot, tenim el telèfon a Gaspar Tarrida, de la Comunitat Energètica. Hola, Gaspar.
1: Hola.
0: Com és que acollim aquí l'assemblea de Fiare?
1: Bé, perquè des de la Comunitat Energètica ja a l'inici vam obrir un compte a Fiare. Fiare, que és una banca ètica cooperativa, doncs vam voler que el compte corrent de la Comunitat Energètica estigués en un lloc com aquest. Les raons són evidents, però després en podem parlar. I llavors vam començar una relació amb ells així purament, diguem-ne això, operativa, bancària, però en un moment concret ens van oferir una petita ajuda, es van interessar per la nostra activitat i això ens ha anat apropant fins ara, que ens han demanat si els podíem acollir en la seva assemblea del grup local, per dir-ho d'alguna manera.
0: Qui més qui menys, ja hem sentit potser parlar de les finances ètiques, però fes-nos dues pinzellades de Fiare. Què és exactament?
1: Fiare és una divisió d'una banca ètica que va néixer a Itàlia, que aquí a l'estat espanyol té seu a Bilbao i que té diversos grups locals com aquest, que es diu Grup Territorial de la Catalunya Transversal, però de fet seria això, el grup local de Catalunya. I en aquests grups locals hi han socis més actius que fan difusió del que significa les finances ètiques. Que, de fet, doncs, les finances ètiques el que ens estan dient és que és un lloc on tu hi pots tenir, per una banda, com a ciutadà, i pots tenir els teus estalvis, sabent que aquests no s'utilitzaran per segons quines coses que tu no vols. Com, per exemple, per finançar campanyes d'armament, vull dir, inversions en armament, volia dir, etc. Per exemple, una de les campanyes que des del món de les finances ètiques s'està fent des de ja fa temps i que explica millor tot plegat és la que es diu justament així, campanya de la banca armada. I aquí el que t'expliquen a través de diversos estudis de centres d'investigació, com és el centre de l'AS, doncs és què fan els bancs amb els nostres diners? I justament amb les inversions en armament. I aquí és on pots veure doncs, que el Banco de Santander o el BBVA estan a dalt de tot del finançament d'empreses que es dediquen a la fabricació i a la venda d'armament arreu del món. Llavors, les finances ètiques o la banca ètica, justament el que et diu és que no, que ella et garanteix que els diners que tu hi posis només aniran a finançar projectes que siguin ètics i solidaris. Això seria un resum molt ràpid, no? No només existeix Fiare, sinó que existeix, per exemple, també Triodos, que no té un format cooperatiu. Després, dins del món de les finances ètiques, hi ha, per exemple, la cooperativa de crèdit COP57, o, per exemple, també a nivell de finances ètiques aquí a Catalunya, i és important també perquè a vegades no hi comptem, és el món de les asseguradores. I llavors hi ha una corredoria d'assegurances que és Ars Cooperativa, que també a través d'uns, diguem-ne, d'uns valors concrets i d'uns índexs concrets t'assegura que allà on tu posis, allà on tu contractis la teva assegurança, segueixen això, uns valors ètics i solidaris.
0: No sé si a vosaltres, a part d'això, de compartir doncs, aquest rerefons que hi ha de la banca ètica, si ha tingut algun avantatge el préstec que has comentat que us van donar?
1: No, de fet no va ser un préstec. En el cas de Fiare, ens van oferir una petita subvenció de fons perdut de 1.000 euros, que no és una gran fortuna, però que ja va anar bé. I també doncs, ens va permetre això, no? Aprofundir una mica més en aquesta relació. Ells tenien interès també en poder ajudar i conèixer això, les comunitats energètiques, com diguem-ne, unes figures que emergien, doncs estem parlant d'ara fa 3 anys. Avantatges, diguem-ne, no sé en quin sentit, però diguem-ne en el sentit de diners, no, és un banc com qualsevol altre. També li has de demanar que no et cobri comissions, etc. I ho fan, vull dir, no estem pagant per les comissions per les transferències que fem. Tampoc ens donen un interès especial, vull dir, és un banc normal, per entendre'ns, que funciona com qualsevol altre i que qualsevol persona pot ser-ne sòcia o només client. Ja ells tenen aquesta diferència, el ser una cooperativa.
0: Entenc que el fet de que vinguin a Sant Joan també pot fer que molta gent que potser és de la comunitat energètica i no està a Fiare o no ho coneix, o gent que no està ni un lloc ni un altre, pot interessar-se per aquesta entitat, no? I no sé si pot...
1: Aquesta és... Sí, tant, està obert a tothom. El fet de venir dissabte al dematí al Palmas a les 11, estem convidats tots els que vulguem a aquesta assemblea. És una assemblea del grup local, per tant no és una assemblea, diguem-ne, del banc, no és un tema de governació del banc, sinó de les activitats que fa aquest grup local per, diguem-ne, difondre les finances ètiques. I llavors la idea ja era aquesta, de poder fer com un intercanvi entre la gent de la comunitat energètica i la gent, doncs, això, que més activa dins de les finances ètiques, i alhora, si ve algú que no està ni a una banda ni a l'altra, doncs també és convidat a poder venir i conèixer i participar. Després volem fer una visita a la instal·lació de fotovoltaica que vam promoure al dipòsit d'aigües, i mentrestant, doncs això, farem això, la passejada i l'intercanvi. I després acabarem fent un dinar. Si algú volgués apuntar-se al dinar, doncs encara ho estem organitzant.
0: Però que avui és l'últim dia per inscriure's, pot ser?
1: Bueno, sí que hi havia un formulari d'inscripció i parlàvem d'avui dimecres. Però si algú té interès i ens escriu a través de la comunitat energètica, doncs ja l'indicarem.
0: Ja per acabar, Gaspar, parlem tot sovint, a més som companys de feina i és col·laborador de la ràdio, vull dir que ens veiem tot sovint, i ara ja no recordo què és el que hem parlat. A la ràdio, en alguna entrevista o personalment? En quin moment situació es troba la comunitat energètica i això, o sigui, ens pots fer una foto?
1: Sí, la comunitat energètica en aquest moment doncs està mirant d'engegar aquesta instal·lació del dipòsit. Ja està tot llest, depenem finalment de temes administratius, com sempre, i aleshores seguim doncs oferint la possibilitat de fer-se soci i poder rebre energia d'aquesta o de l'altra, o de la instal·lació del pavelló, perquè realment el que estem fent és endreçant una mica que aquelles per evitar totes les problemàtiques administratives entre les companyies elèctriques, el que estem fent és que les persones que tenen una distribució a casa seva amb la companyia Endesa, o sigui E-Distribución, doncs rebin energia del dipòsit, que també està sobre aquesta xarxa de distribució. I en canvi la del pavelló, que està sobre la xarxa de l'ERSA, doncs aquelles persones que reben energia a casa a través de l'ERSA, doncs també diguem-ne, pengin de la, dels socis pengin de la distribució i de la instal·lació del pavelló. Sí. I doncs així, endreçant-ho i, diguem-ne, esperant poder engegar aquesta del dipòsit i seguir endavant per poder-ne inclús promoure una altra, però de moment encara hem de consolidar aquestes dues.
0: Molt bé, Gaspar, doncs estarem pendents, anem parlant, i que vagi molt bé aquesta assemblea de fiària a Sant Joan, que sigui també un bon moment per continuar, doncs, buscant sinergies, també.
1: Molt bé. Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. I avui reprenem Més enllà de la lluna, tot i que aquesta setmana l'escoltem avui dimecres. A partir de la pròxima, la secció que prepara l'Adriano Sabater tornarà al seu dia habitual, que és els dilluns.
2: Benvinguts a Més enllà de la Lluna, l'espai on viatgem a través de l'univers. A bord de la nau Infinitum, des d'algun punt entre les estrelles, retransmetem, connectats sempre amb la veu de Sant Joan. Perquè, malgrat la distància, mai no estem del tot lluny de casa. Recordeu, som pols d'estrelles, matèria antiga, que ha après a mirar, a sentir, a preguntar. Som consciència creada pel propi univers per observar-se a si mateix. Som una de les seves formes més velles. Un instant breu, però capaç de comprendre l'infinit. Així que quan mireu el cel aquesta nit, no oblideu que allò que busqueu també us està mirant. Benvinguts a Més enllà de la Lluna, l'espai on viatgem a través de l'univers. Bona tarda, amics i amigues de Més enllà de la Lluna. Després de gairebé 3 mesos de vacances, tornem. Tornem a obrir aquesta petita finestra que tenim cap a l'univers. I potser us preguntareu què ha passat durant tot aquest temps. Doncs bé, mentre nosaltres estàvem de vacances, altres començaven les feines, altres les acabaven. Les estrelles han continuat naixent i desapareixent. Els planetes han continuat girant al voltant del Sol. La Terra ha continuat viatjant per l'espai a més de 100.000 km per hora. I telescopis i sondes espacials han continuat mirant, explorant i descobrint. Per això avui no començarem parlant d'un planeta en concret, ni d'una estrella, ni d'un forat negre. Avui farem una cosa diferent. Mirarem enrere. Des del 21 de juny, quan va començar l'estiu astronòmic, fins avui, que comença la tardor, han passat moltes coses allà dalt. I avui les repassarem. Comencem el nostre viatge el 21 de juny, el dia del solstici d'estiu. És el moment en el que a l'hemisferi nord tenim el dia més llarg de l'any i comença oficialment l'estiu astronòmic. Però més curiós és que nosaltres pràcticament no ho notem. La Terra no està simplement més a prop del Sol. El que provoca les estacions és, sobretot, la inclinació de l'eix terrestre. I això ens recorda una cosa molt important. Fins i tot els canvis que experimentem cada dia aquí a la Terra són conseqüència del nostre moviment dins de l'espai. I gairebé coincidint amb l'inici de l'estiu, van arribar noves observacions de la nostra pròpia galàxia, la Via Làctea. Una galàxia que ens costa molt d'entendre precisament perquè nosaltres vivim al seu interior. És una mica com intentar entendre una ciutat sencera mentre camines pels seus carrers. No la pots veure tota, només en pots veure una part. Però a poc, amb telescopis, sondes i observacions de tota mena, anem reconstruint el lloc on vivim. I quan mirem aquella banda de llum que travessa el cel nocturn, en realitat estem mirant casa nostra. Una ciutat còsmica formada per centenars de milers de milions d'estrelles. I nosaltres en som només una petita part. I si hi ha un protagonista que no pot faltar en aquest resum, és el telescopi espacial James Webb. Durant aquest estiu, ha continuat observant galàxies, estrelles, nebuloses i altres objectes de l'univers. I cada vegada que el Webb mira més lluny, passa una cosa extraordinària. Quan mirem lluny, també mirem enrere en el temps. La llum necessita temps per viatjar. Això significa que quan observem una galàxia situada a milions d'anys llum, no la veiem tal i com és ara. La veiem tal i com era quan aquella llum va començar el seu viatge. És com si l'univers hagués anat deixant fotografies del seu passat escampades per l'espai. I nosaltres, milers de milions d'anys després, estem començant a aprendre a llegir-les. I aquest estiu també hem tingut una història molt curiosa. El 5 d'agost, una part d'un coet Falcon 9 de l'SpaceX va acabar impactant contra la superfície de la Lluna. Però com és que un coet acaba xocant contra la Lluna? Doncs hem de tornar al gener del 2025. El 15 de gener, un Falcon 9 va ser llançat amb la missió de posar en camí la sonda lunar Blue Ghost de l'empresa Fire Aerospace. El coet tenia dues etapes. La primera etapa és la que proporciona gran part de l'empenta inicial i després pot tornar a la Terra. La segona etapa, en canvi, continua el seu viatge amb la càrrega útil. I aquella segona etapa va quedar abandonada a l'espai després d'haver complert la seva funció. Però no va quedar simplement quieta. La gravetat de la Lluna i de la Terra, juntament amb altres factors, van anar modificant la seva trajectòria. Durant més d'un any va continuar el seu viatge, fins que la trajectòria la va portar cap a la Lluna. I el 5 d'agost del 2026, aquella etapa superior del Falcon 9 va impactar contra la superfície lunar a una velocitat d'uns 8.700 km per hora. No hi havia cap astronauta. No hi havia cap nau tripulada. I l'impacte no representava cap perill per la Terra. Però va deixar una empremta. Un nou cràter a la superfície lunar. La sonda lunar sud-coreana de Nuri va poder fotografiar la zona abans i després de l'impacte. I posteriorment, la sonda lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA va obtenir noves imatges del cràter. Hi ha alguna cosa gairebé poètica en tot això. Una màquina construïda per nosaltres després d'haver viatjat durant més d'un any per l'espai va acabar deixant una petita cicatriu en un altre món. La Lluna ja havia rebut l'impacte de milions d'asteroides i meteorits durant milers de milions d'anys. Ara també em porta les empremtes de la nostra presència. I potser això ens hauria de fer pensar en una cosa. Si algun dia volem convertir-nos en una espècie que viatja entre mons, també haurem d'aprendre a cuidar els mons que visitem. Però si hi ha una dada que jo recordaré especialment d'aquest estiu és el 12 d'agost del 2026, el dia de l'eclipsi solar. A Catalunya l'eclipsi va ser visible com un eclipsi parcial i en alguns punts de la península es va arribar a produir la totalitat. Però aquell dia, per mi, no va ser només un fenomen astronòmic. Perquè jo no estava sol. Estava a la muntanya, aquí a Sant Joan de les Abadeses, amb el meu fill. Durant els primers 15 o 20 minuts vam poder veure l'eclipsi. Vam veure com la Lluna començava a avançar lentament davant del Sol. I gairebé sense adonar-nos, la llum començava a canviar. Però després va arribar un núvol i el Sol va desaparèixer darrere seu. L'eclipsi havia començat a ocultar-se als nostres ulls i nosaltres ens vam quedar allà, esperant, mirant un cel que ja no ens deixava veure el que havíem anat a buscar. Però llavors va passar una cosa curiosa, potser fins i tot més profunda que veure l'eclipsi. Perquè encara que el núvol amagava el sol, la seva ombra ens va arribar igualment. La llum es va anar apagant, la muntanya va anar canviant de color, l'aire semblava diferent. I a poc, El dia va començar a assemblar-se en una nit que encara no havia arribat. I va aparèixer una calma extraordinària. Una d'aquelles calmes que no són simplement absència de soroll. És com si durant uns instants el món sencer hagués fet una pausa. Com si els arbres, els animals, les muntanyes i nosaltres mateixos haguéssim percebut que allà dalt estava passant alguna cosa. I jo mirava el paisatge i mirava el meu fill. I tots dos sabíem que no estàvem veient l'eclipse com havíem imaginat. Però també sabíem que estàvem vivint alguna cosa que no oblidaríem fàcilment. I vam dir una cosa molt senzilla. No hem pogut veure l'eclipse, però l'hem sentit. I potser això és el que més em va impressionar. Perquè aquell dia vaig pensar que l'univers no sempre necessita que el puguem veure per recordar-nos que hi és. La Lluna era allà dalt, a gairebé 400.000 quilòmetres de nosaltres. El Sol, molt més lluny. I entre tots tres, el Sol, la Lluna i la Terra, s'havia produït una alineació que havia trigat milers de milions d'anys a arribar fins a nosaltres. I nosaltres érem allà. Dos éssers humans en una muntanya de terra, mirant com la llum canviava. Durant uns instants, la immensitat de l'univers i la nostra petita vida quotidiana semblaven trobar-se en un mateix lloc. I potser això és l'astronomia. No només saber quina distància hi ha fins a una estrella. No només saber com neix un planeta o com mor una estrella. L'astronomia també és aquesta sensació. La de mirar amunt i adonar-te'n que formes part d'alguna cosa immensament més gran que tu. I aquell dia, encara que el núvol ens va amagar l'eclipse, no ens va poder amagar la seva presència. Després, gairebé sense temps d'assimilar aquell moment, l'estiu encara ens tenia preparada una altra meravella, les Perseides. Cada any, quan la Terra travessa el rastre de pols deixat pel cometa Swift-Tuttle, petites partícules entren a la nostra atmosfera a una velocitat enorme. I quan entren, s'escalfen i deixen una línia de llum al cel. Les anomenem estrelles fugaces. Però no són estrelles. Són petits fragments d'un cometa, petites restes d'un viatger que fa milers d'anys que repeteix. I aquest any les condicions de foscor van permetre gaudir especialment d'aquest espectacle. Un cel ple de petites llums que apareixen i desapareixen en qüestió de segons. Potser una de les coses més boniques de les Perseides és precisament aquesta, que són efímeres. Apareixen, brillen i desapareixen. Com gairebé tot el que passa a la nostra vida. I encara no havíem acabat. El dia 28 d'agost vam tenir un eclipse parcial de lluna. Aquesta vegada era la Terra qui es col·locava entre el Sol i la Lluna. La nostra ombra avançava sobre la superfície lunar. Tres mons, el Sol, la Terra, la Lluna. I una dansa que repeteix una vegada i una altra vegada seguint les lleis de la física. Una dansa que nosaltres podem predir amb anys d'antelació. I tanmateix, quan arriba el moment, encara ens quedem mirant. Perquè saber com funciona una cosa no li treu la seva bellesa. Potser, fins i tot, la fa més gran. I així arribem al setembre. Nosaltres tornem a la ràdio, tornem a més enllà de la Lluna. Però l'univers no havia marxat mai. Simplement estava esperant que tornéssim a mirar-lo. Durant aquests mesos hem vist coets, eclipses, meteors, galàxies noves i observacions de mons molt llunyans. Però sobretot hem recordat una cosa, que nosaltres també som part d'aquesta història. Els àtoms que formen el nostre cos van néixer fa moltíssim temps a l'interior d'estrelles que ja no existeixen. El calci dels nostres ossos, el ferro de la nostra sang, el carboni de les nostres cèl·lules. Tot això va passar alguna vegada per l'interior d'una estrella. Som matèria de l'univers. I durant uns breus instants, aquella tarda d'agost, el meu fill i jo vam quedar allà dalt, en una muntanya de Sant Joan de les Abadeses, sota un cel que s'enfosquia. No vam poder veure tot l'eclipsi, però vam sentir que el cosmos passava per davant nostre. Potser això és el que volem continuar fent en aquesta nova temporada. Aturar-nos, mirar amunt, fer-nos preguntes. i intentar entendre una mica millor aquest lloc immens on vivim. Perquè cada resposta ens porta una nova pregunta. Cada estrella ens porta un altre misteri. I cada vegada que mirem més lluny, descobrim que l'univers és encara més gran del que imaginàvem. Així que, recordeu, una abraçada còsmica i gaudiu del firmament.

Seguim amb més música. Avui parlem o escoltem a Meritxell Neddermann, que ha publicat un avançament de clàssic electrodrama, el seu pròxim disc en estudi, que sortirà a mitjans d'octubre. La cantant barcelonina ha anunciat també les primeres dates de presentació del disc, que pots consultar a la seva pàgina web. Nosaltres destaquem les del concert de Barcelona el 24 d'octubre, a Girona el 14 de novembre i a Figueres el 28. El nou tema és aquest, Mira'm.

0: I com sabeu, dissabte passat es va celebrar la Taga 2040. Aquest any va haver-hi un rècord de participació local i hem volgut recollir algunes de les seves sensacions de la cursa.
1: Hola, soc la Teo Tarrida, jo vaig fer el recorregut de 9 quilòmetres. El vaig disfrutar moltíssim, la veritat és que venia una mica lesionada i no el vaig poder disfrutar al 100% com m'hagués agradat, però igualment crec que per molt que estiguis molt acostumat a fer aquest recorregut i tal, perquè estic aquí al costat de casa, el dia de la carrera és com molt, molt emocionant i veure tothom preparant-se i tothom que estava feia una setmana a Festa Major te la trobes fent una cursa i crec que és com molt xulo. I a sobre aquest any ha set rècord de corredors locals, cosa que també em fa com molt orgullosa. I ja, la veritat que una experiència molt xula és de ben segur que l'any que ve intentarem tornar-hi.
2: Soc en Sergi Vidal i aquest any és el primer que m'he animat a participar en una cursa i he començat per la de 9 quilòmetres. Ha estat una experiència molt xula i un repte personal de començar amb això als 50 anys. I precisament per poder empènyer cap amunt aquests 30 anys de diferència amb els més joves, he tingut que buscar les forces d'una altra manera, no deixant que parés de sonar dins el meu cap el Run to the Hills de Maiden.
3: Hola, som en Max.
4: L'Abril.
5: I l'Oriol.
3: I som tres corredors locals de Sant Joan que hem fet el recorregut de 15 quilòmetres i ens ha agradat molt.
5: És el nostre primer any, bueno, el de l'Abril és el segon. I res, ja de seguida hem pensat que l'any que ve tornaríem a repetir, ja que ens ha agradat molt l'experiència.
4: Estem molt contents amb el temps que vam fer i ens va agradar molt que hi hagués tant ambient i tants corredors locals.
0: I com us vam avisar, com us vam explicar, aquesta setmana tenim en Gerard Fossas enviat a Sant Sebastià, des d'on farà la seva secció habitual i també d'altres amb motiu del Festival de Sant Sebastià.

0: Benvinguts, oients de la veu, estem aquí a Sant Sebastià i avui parlarem una mica de la secció oficial del festival, que ja hem sobrepassat l'Equador. Hem vist ja bastantes pel·lícules de les que s'han presentat a la secció oficial i tal com hem explicat la crònica prèvia, també és això, un festival que es distribueix per diferents seccions, vam fer una mica d'anticipació i avui parlarem de les que van a competició per la Concha d'Oro. I normalment em sentiu molt a mi, em sentiu també en Joan, però ho farem una mica diferent, ho farem amb els meus companys de viatge, ja que si no és impossible pagar-se un allotjament a Sant Sebastià, un de sol. I estem aquí amb en Marc Corra de l'escriba.cat. Bon dia, Marc.
1: Bon dia, Gerard.
0: I amb en Pol Riubrugent del Festival Nits de Cinema Oriental.
2: Bon dia.
0: Bé, i això, el que volíem fer ara és comentar una mica les pel·lícules que hem vist de la secció oficial i a veure què ens han semblat i a veure si això doncs, té algun reflex també en el palmarès. La primera de totes, pel·lícula inaugural, que és Ghost Song, de Fatih Akin, que la vam veure en aquest cas jo i en Pol, en Marc molt sàviament se la va saltar. És una pel·lícula d'un noi que s'enamora d'una noia, aquella noia pateix un accident, es mor i apareix com a fantasma. És una pel·lícula a la qual Fatih Akin ha dit que s'inspirava en els animes juvenils, amb aquest punt de fantasia, en aquell punt de color, tot i ser una pel·lícula en blanc i negre, per decisió presa posteriori, no com a decisió de la gravació. I és una pel·lícula que a mi no em va agradar gaire i a tu, Pol, em sembla que tampoc, eh?
2: Tampoc, justament perquè és una pel·lícula que es basa simplement en el diàleg per entendre les coses. No t'ensenya res en cap moment, simplement et diu coses i tu has de creure de primera mà perquè si no, no entens l'argument.
0: Sí, és una pel·lícula realment fallida i perquè vosaltres heu vingut més anys a Sant Sebastià, sempre hi ha hagut una mica el ronron de que la pel·lícula inaugural mai és bona o que gairebé mai és bona i en aquest cas doncs, també s'ha complert i almenys això també es parlava per xarxes socials.
1: Bé, l'any passat sí que van presentar aquell remake, podríem dir, de Manuel, que va ser la pel·lícula inaugural que em sembla que vas veure tu, Pol, fa un any o fa dos anys, no me'n recordo, l'any passat no me'n recordo quin era. També va ser una mica controvèrsia perquè no va agradar gaire a ningú, però sí que és veritat que la pel·lícula inaugural sol ser de les més fluixetes, però hi va haver un cas, em sembla, no sé si és que fa tres anys, poder també, que vam estrenar amb Miyazaki, vosaltres sabeu més el Chico i la Garza.
0: El Chico i la Garza.
1: I, home, aquesta sí que va ser una de les estrenes potents perquè era una pel·lícula que esperava tothom, però sí que hi ha una mica aquest gadget de que les inaugurals no solen apostar gaire alt.
0: Bueno, bé, una que sí que ens va agradar molt a tots i que creiem que pot ser una opció amb els premis és una òpera prima d'una directora japonesa. Es titula In My Father's Room. Què t'ha semblat a tu, Pol?
2: Primer de tot, jo m'ha anat canviant una mica l'opinió. Vaig sortir de la pel·lícula perquè em portava moltes al llarg del dia bastant indecis. La vaig trobar una pel·lícula supercorrecta, perfectament gravada, amb un so espectacular, evidentment imatges espectaculars, un guió perfecte, però tampoc la vaig trobar que em despuntés molt. Però ha sigut anar-hi pensant, té un final espectacular, tot i que trobo que li costa una mica més acabar, però justament en aquest cas té sentit, i que justament és una de les candidates que per mi pot guanyar la Concha d'Or, ja que despunta bastant donada la secció oficial d'aquest any.
0: Sí, i a més, amb gent que m'he anat trobant, és una pel·lícula que els ha agradat molt. A mi també em va agradar moltíssim, en aquest cas des del primer moment. Pel·lícula amb molta reminiscència d'aquest cinema japonès, que se la comparava molt a Mozo al principi. Jo no considero que lligui molt amb el cinema d'Ozu, però sí que té aquest punt costumbrista que té una dimensió simbòlica més important, no? Al final és una pel·lícula que parla una mica de la poesia i de la llum dintre de nosaltres i ho fa doncs, des de la delicadesa, dels detalls, i és una pel·lícula que ens va agradar molt. A tu, Marc, em sembla que també, eh?
1: Sí, a mi també em va agradar molt. No estic d'anar amb en Pol, que pot ser una de les guanyadores, jo crec que potser li costarà una mica guanyar, però sí que estem tots d'acord que és una de les que han agradat més, la directora, la Maha Harada, com ha dit en Gerard, òpera prima, perquè ella ve d'un conservatori, diguéssim, de marxant com d'art, de direcció de museus i també de l'escriptura, sobretot d'obres expressionistes, com és el que ens parla una mica l'obra principal d'aquesta obra de Marc Rolt, em sembla, no me'n recordo gaire els quadres de Marc Rolt o alguna cosa així, no me'n recordo massa. Però bé, i quasi bé, com deia el director de la roda de premsa i tot, és el pas següent el que havia de fer de l'escriptura a l'art, doncs plasmar aquest art en l'audiovisual. Jo també, com en Pol, he anat de menys a més. Poder vam sortir, que compartíem amb tu, Gerard, també vam sortir que, ostres, que potser li faltava un punt d'emotivitat, cosa que a vegades peguen aquestes pel·lícules japoneses, que són més planeres, més contingudes, com són tots sempre els japonesos, però a mesura que hi hem anat pensant, ostres, m'agrada molt l'edició de so, trobo que és espectacular, i sobretot aquest punt que fa de les coses petites, de les petites accions de la vida, com pot ser com es diu, lo del te, la cerimònia del te, els petits poemes, els petits detalls, contemplar una obra d'art, una finestra al món. I no, una molt bona nota per aquesta pel·lícula i amb un cliffhanger que ens fa des del primer moment, que al final la pel·lícula ens parla d'aquesta noia rep una clau del seu pare mort, que ja és mort, i aquesta clau ens porta a una habitació que després ja descobrireu, una pel·lícula que també ens parla una mica sobre el dol, sobre un pare contemplatiu, una mica més apagat, i amb el contrapunt d'una mare que és hiperactiva i que no es fixa tant en aquests petits detalls com es podia fixar el seu marit. No, una molt bona pel·lícula.
0: Una altra que volem comentar, que també hem vist avui justament, és Tender Loving Care, la nova pel·lícula de Mike Leake, director ja veteraníssim del cinema britànic, que últimament també està acostumat a fer pel·lícules més petites, de caràcter més costumbrista, i que ara ens ha sorprès amb un film molt humanista al voltant dels cuidats. Les protagonistes són dues noies que es dediquen als serveis socials, una amb infants i adolescents, l'altra amb gent més gran, també involucra de la família d'una i tal. Però bàsicament a mi m'agrada molt perquè és això, és un cinema humanista, és optimista dintre d'un context pessimista com l'actual, però vaja, que també porta una mica de llum al món i com a mínim des de veure la pel·lícula doncs no et sents millor persona, però dius, bueno, hi ha bona gent al món, oi que sí?
2: Sí, justament és una pel·lícula que tu la veus i potser no destacarà en res concret. Però el que sí que farà és deixar-te exactament molt bé i pensar, hòstia, és perfecte. No et despuntarà en imatge. La música justament m'agrada molt, però tampoc és una cosa que diguis, hòstia, destaca molt. No, és tot perfecte, la disfrutaràs molt i justament pel tema que parla, doncs podries esperar, sent el Festival de Sant Sebastià, que vingui aquí amb la plorera i tot, i en cap moment t'està buscant ni la llàgrima ni la compassió per la pel·lícula, simplement t'està explicant un cas i t'ho està representant d'una manera molt humanista.
0: Sí, perquè això, tot i ser una pel·lícula trista, de fet el que caracteritza més aquesta pel·lícula és el seu sentit de l'humor. No sé què t'ha semblat a tu, Marc, i vas tenir en compte que pel que he vist a l'hora de premsa, a la gent li ha agradat bastant.
1: Sí, una altra bona nota, Mike Leake. Recordem ja que ja fa uns anys que Mike Leake es dedica una mica a aquest, com deies tu bé, Gerard, el cine més costumista, més de petits moments, de moments familiars. Ja l'any passat va estar aquí presentant Hard Truth, que també és una comèdia, podríem dir, d'un tema molt dur, com és, no sé quin síndrome tenia aquelles dues germanes, però bueno, que estava, l'explicaria dient que estava enfadada sempre,

0: d'una perspectiva optimista, de que encara hi ha llum al final del túnel, podríem dir. Jo crec que li ha sortit el que intenta fer aquests anys, pel·lícules més senzilles, perquè ell també ja és gran, però que les porta amb un bon ritme i una molt bona nota, que no s'allarga més del necessari, que la banda sonora quadra. Jo crec que és un treball perfecte, que evidentment no guanyarà, no crec que guanyi, però sí que s'endurà una bona nota.
1: Bueno, està dintre aquesta secció oficial, com aquestes pel·lícules més de caràcter independent, no és una superproducció, no és una gran pel·lícula, però vaja, si entendés el jurat encara podria donar alguna sorpresa. Ara, deixem a tu, Pol, si ens pots comentar breument la pel·lícula Glaxo, que només l'has vista tu. Per tant, no sé si jo i el Marc hem fet malament de perdre'ns-la o no.
2: Efectivament, ho fem malament de perdre'ns-la.
1: Vaja.
2: És una pel·lícula... Sí, sobretot anar a culinari i cinema. És una pel·lícula, és una coproducció entre Brasil i Argentina, dirigida per un director que no havia vist res seu, Benjamin Neistat. És una pel·lícula que, com amb altres pel·lícules del festival, no necessàriament de la secció oficial, passa en diferents moments de la història. So, és un, passa en tres èpoques diferents i és bàsicament una història de venjança. O venjança o de redempció, també. Ens explica la història d'un grup d'amics, quatre joves, en la part de la història més antiga, els quals estan tots enamorats per la dona d'un magnate de la ciutat. I nosaltres sabem també, a part de l'argument, que un d'ells acaba de sortir a la presó en el present. I és una mica el pas del temps, i t'explica, t'intenta explicar què ha passat perquè acabés a presó i... Què són els mals rotllos que hi haurà en el present. És una pel·lícula, molt, per mi, molt ben gravada, molt, amb molt bon ritme, també, tot i que va saltant i té els seus moments de diàlegs, i molt bon ritme, molt característic justament d'aquest cine sud-americà, que ja ens el vam trobar amb Un agente secreto. No ens dona tantes sorpreses i una característica visual tan clara com tenia aquella pel·lícula, però justament...
1: I tampoc entra el terreny de la fantasia, vull dir, és una pel·lícula més...
2: Exacte, és, sempre toca de peus a terra, però sí que té aquest ritme i té algunes escenes tan colorides com ens podien representar d'aquesta manera, que la trobo també molt correcta. No la veig candidata a guanyar un gran premi en aquest festival, però jo crec que és una pel·lícula que pot funcionar molt bé a sales i totalment recomanada, que aquests dos s'han perdut.
1: Molt bé, però vaja, hi ha moltes coses, també s'ha de triar, i veurem què passa amb Glaxo. Òbviament, si està al palmarès, doncs li tindrem un ull a sobre. I ara volem, per últim, fer un repàs a tres pel·lícules espanyoles que estan a la secció oficial. Cadascú se'n quedarà una, bàsicament perquè n'hi ha dos que no les he vistes. I una d'elles és Roga por nosotras, la nova pel·lícula de Daniel Monzón, que en aquest cas l'has vist a tu, Marc.
0: Sí, Daniel Monzón, que torna amb una pel·lícula aquí a San Sebastián, protagonitzada per Zoe Bonafonte, Manuela Calle, Adelfa Calvo, María Cerezuela, que són joves actrius totes, menys la Adelfa Calvo, que és més gran. Bé, jo d'entrada ja et dic, aquí amb un titular, podríem dir, que jo no, en perspectiva, no sé si Monzón era el més indicat per rodar aquesta pel·lícula. Estem parlant de l'any, que parla de l'any 1974, on hi ha una noia, l'Anna, de 19 anys, l'Anna Maria, que, bueno, doncs s'escapa un dia de casa, és una jove una mica rebel, i decideixen posar-la en mans del Patronat de Protecció de la Dona, que és una institució especialitzada en dones caigudes o amb risc de caure.
1: A reconduir noies per la societat, bàsicament.
0: Ara, perquè consideraven que anaven pel camí enfangat, eren unes golfes, doncs cap allà. Això fa que entrem en un reformatori regentat per monges, i aquí, a partir d'aquí, suposo que tots us podeu imaginar què passarà, unes monges molt estrictes, elles són unes noies rebels, intenten escapar, intenten fer moltes coses, bueno, i ja anireu veient. Com a pel·lícula, no crec que li hagi sortit una bona pel·lícula, crec que no acaba d'agafar el to en cap moment, fins i tot hi ha té algun punt d'humor, que no sé si, tractant aquest tema tan controvertit, tocava. Ja us ho dic, a mi no m'ha acabat de convèncer gaire. Passes l'estona, es pot mirar, parlant de temes religiosos i fent comparacions que

0: sempre són odioses. Clar, tenim present encara molt Los Domingos, que és una pel·lícula molt rodona, que ens va agradar molt, totalment apartada d'aquests reformatoris, però amb aquest tema com a religió i les monges, que és totalment el contrari, i com jo sempre, si no, no sé si veio aquella sèrie, l'Internado, és una mica mateix, perquè és com si Monzón agafés Celda 211, que allà va fer, i la posés en un ambient de monges i noies joves. És tot un pack, que sembla que estiguin en una presó, o que a vegades miris cadena perpètua, perquè els cops que intenten escapar-se i les maneres que ho fan, a vegades sembla això. Però bé, jo crec que és una pel·lícula que aneu a veure si voleu, però que no passarà a la història de Daniel Monzón.
1: Bueno, potser va per la temporada de premis, però bueno, ja es veurà. Tampoc em pintava massa bé, la veritat. La que sí que està molt i molt bé, i aprofiteu-la, és 5 minuts més, pel·lícula de Javier Ruiz Caldera, que és una debilitat personal, no perquè em sembli un cineasta excepcional, però sí que és un paio que em cau molt bé, i un tio que aposta per la comèdia també dins del cinema de gènere, com ho fan molt pocs a Espanya. I en aquest cas és una pel·lícula escrita per Berto Romero i protagonitzada també amb l'Encuesta Javier Cámara, i és una comèdia al voltant d'un loop temporal, d'un cicle temporal que es va repetint cada 5 minuts de manera constant. És com una mena de disfunció de l'univers. I fa això que els personatges, que se'n va, això és un matrimoni que se'n va a fer un retir a una casa de camp, aïllada, doncs es queda atrapada en aquest espai de 5 minuts. Hi ha un gir addicional a dintre d'això dels viatges en el temps, que crec que és millor no desvetllar, però vaja, això que es converteix en, o que sembla una comèdia, de matrimonis a convertir en una història cada vegada més fosca, amb algun punt de violència contundent, i és una pel·lícula que et fa molt riure i alhora et fa passar-ho molt malament. Les reaccions en general van ser d'aplaudiment, va agradar molt, va sorprendre, i també de la roda de premsa ens queda que va sorprendre bastant els propis creadors de la pel·lícula aquest contrast de sensacions. Ells encara no havien vist mai la pel·lícula en públic, actualment també l'estan passant a un festival a Texas i van allà les reaccions, però sí que s'han vist sorpresos per tot això, perquè no és una pel·lícula escrita com una comèdia, tot i que fa gràcia, no és una pel·lícula que vulgui ser violenta o dramàtica, però també té aquests punts, i crec que serà una sorpresa. També es projectarà al Festival de Sitges i crec que a partir d'aquí doncs farà una pilotada amunt.
2: Premis?
1: Home, podria ser una pel·lícula que entri en els palmaresos, com a mínim, no sé si es dona el premi al millor guió aquí a Sant Sebastià, però crec que podia entrar, perquè és molt ben escrita, està molt ben dirigida i és al final molt rodona. O sigui que ja ho veurem. I l'última, que també s'esperava bastant dintre d'aquest cinema espanyol de nova collita que arriba aquí, és El mal padre, protagonitzada, com no, per Eduard Fernández, que és l'únic actor espanyol que existeix avui en dia, i que en aquest cas l'ha vist en Pol. Què ens pots dir del mal padre sense dir que Eduard Fernández ho fa molt bé? Aquest és el repte que et poso.
2: Eduard Fernández ho fa molt bé.
3: Anava a dir, tant de bo no dir-ho, però justament ho fa molt bé. Aquesta pel·lícula segueix una mica el que està passant amb el cinema espanyol en aquest festival aquest any, que és torna a reutilitzar un argument que es pot haver vist en moltes pel·lícules. És la típica pel·lícula, sigui espanyola o sigui internacional, d'un, evidentment, com diu el títol, un mal pare, amb tres fills, els quals cada un, hi ha un que està molt malament, no té feina, l'altre que té molts diners i l'altre que s'assembla molt al pare. El fill que s'assembla al pare ara té un fill, i és el típic argument que el fill aquest no vol assemblar-se al pare. El pare té una filla amb una altra dona que resulta que és perfecta, i a partir d'aquí es desencadena tot l'argument. M'avergonyeixo dir que no l'he acabat.
1: Vaja.
3: Sessió de les 80 del matí, m'estava posant molt nerviós el fet de que podria perfectament endevinar què passaria després, i quan faltaven 10 minuts, tot i que ja estava, m'he aixecat i m'he anat perquè volia esmorzar. No em sembla una bona pel·lícula. No, tampoc diria que és correcta, que és... Hi haurà gent que li agradarà, i de fet, veient crítiques, la gent hi ha gent que no li ha deat gens o gent que pensa que és, està bé i que això t'està buscant tota l'estona la plorera i intentar-te emocionar, t'està intentant fer gràcia però tampoc se'n surt. Eduard Fernández li queda molt gran.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors de l'informe PISA. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació Esther Niubó i han titllat el desgavell de les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure l'informe que els molestava. Escoltem Mònica Sales, de Junts.
6: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
5: Els socis de govern l'han titllat de presa de pèl i de ridícules les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jessica Albià, que és la líder dels comuns.
7: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
8: Va fallar la transparència. Durant mesos, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
5: Més qüestions. El Congrés ha convalidat el decret llei que permet les comunitats autònomes destinar el seu superàvit pressupostari a polítiques essencials, com és el cas de l'habitatge. Ho ha fet amb 300 vots a favor, entre els quals els del PP, 38 en contra i 10 abstencions. La mesura també permet que les comunitats amb deute sobre el PIB inferior al 12,4% ja no estiguin obligades a destinar superàvit a reduir l'endeutament. I l'Audiència Nacional absorb l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en considerar que no va participar en l'operatiu de blanquejar 900 mil euros orquestrat per el narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal diu que no ha pogut concloure d'un mode inequívoc que Boye participés en l'elaboració de contractes privats de compravenda de lletres de canvi. I parlem de l'actor Oriol Pla, perquè ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
9: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
10: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
9: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
10: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, no, crec que això està... Això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.

0: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Cardedeu.
1: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu saps?
2: Benvolguda, Neus. La meva crida al grup de WhatsApp de tota la gent que fem el Ràdio 54, Rambla 54, perdó, Ivan, apunta el gazapo, això et servirà per alguna entrada, que són molts, ha funcionat. Estem a punt de sortir de dubtes. L'Enric Rubio, de Cardedeu, ha trobat algú que ens resoldrà aquest misteri d'una vegada i per sempre, oi, Enric?
3: Doncs sí, Anna, bona tarda, així és. I et dic, ja que no és un expert qualsevol, però en això ja hi entrarem més tard. I és que, com et vaig dir, jo estic acostumat a veure bolets per la muntanya. I quan baixo a ciutat, com m'explica la teva filla, efectivament noto aquests bolets metàl·lics, aquestes grues que apareixen de cop i volta sense que te n'hagis adonat. Per això et presento el José Télez, de La Constructiva.
2: Doncs hola, José, benvingut al Rambla 54, com va?
4: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
2: José, l'Enric diu que tu saps per què ens passa això, com es munten aquestes grans grues de les obres i per què de cop i volta les veiem de cop. Un dia no hi són i un altre dia veiem allà una immensa infraestructura que no sabem com ha arribat.
4: Bé, és que aquestes grues són molt importants perquè per construir sobretot habitatges plurifamiliars de diferents plantes, no? Per moure materials... I al final és que és veritat que són molt espectaculars i tot això quan no les coneixem, però bueno, jo he vist muntar-les a l'obra i és que en poques hores, en una jornada laboral, dos o tres persones la poden muntar i perquè ens entenguin és com muntar un mecano al final. O sigui, ja venen les màquines, o sigui, les peces desfetes, diguem-ne, desmuntades en un camió i es van muntant una per una amb persones que van lligades i tot això i que es van alçant. I al final això és com un mecano llegant.
2: I això es munta de dia?
4: Digues, perdona?
2: Es munta de dia? Ho dic perquè...
4: Es munta de dia, clar, sí? Que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, clar, ara posàveu una nena que estava a l'escola. Això es fa durant una jornada laboral. Segurament, mentre ella estava a l'escola, pues s'ha muntat, no? I per això, de sobte... Li sobta, no?, veure de tot això muntat.
2: Li explicaré avui a l'hora de sopar. És la Neus, és la meva filla.
4: Ah, vale, pues mira.
3: Mira, de fet, José, t'anava a preguntar exactament això, i és que dona la sensació que s'ensembla com els jocs de construcció de quan érem petits, no?, com aquestes peces.
4: Sí, és que és tan fàcil i tan complicat com això. O sigui que encara és més sorprenent. No és el cas de l'obra de Cardedeu que comentàveu, però hem fet altres obres d'estructures de fusta on en un dia es munta la grua, però en una setmana muntem un edifici sencer de 8 plantes. I al final també és això, no? Perquè les fustes ja venen prefabricades i s'acaben muntant i tot això. De fet, és algo que ens haurem d'acostumar a veure, perquè cada vegada més començarem a veure sistemes de construcció de que ja s'han construït no en el sitio, no en el in situ, no a l'obra, sinó en fàbriques, no? Llavors ja venen les peces i es van muntant. Això cada cop és més habitual, és un sector estratègic que està creixent molt i que va cap aquí per fer les habitatges més assequibles i sobretot per facilitar també que hi hagi mà d'obra. No?
2: Una mica és la filosofia IKEA, però l'engròs, no?
4: És exactament així. Jo no vinc del món de la construcció, però treballo costat a costat amb la constructiva i és bastant sorprenent perquè és tal qual muntar un moble d'IKEA gegant. O sigui, venen les peces, tens un manual d'instruccions i les has d'ensemblar amb una màquina. És una mica més complicat d'això perquè les persones que ho fan són professionals i tot han d'encaixar a la perfecció perquè després aquest edifici ha de durar molts anys i han de albergar a moltes persones, però facilita que sobretot el dia a dia l'obra no sigui tan complicat ni tan dur, no? Per seguretat, per les condicions laborals, i això també ha de permetre que sigui més fàcil, no?, trobar mà d'obra.
3: Bé, això m'agrada, si és que necessitàvem un expert. Anàvem força desencaminats, Anna.
2: O, sí, potser, ja ho veig.
3: Potser no sé ben bé. Però, escolta, jo dic expert, perquè en José Tellez, rectifica'm si ho dic malament, Tellez, sí, és del sector de la construcció, però no ben bé pas de la construcció. Exacte. No és una empresa corrent. Ja saps, Anna, que m'agrada buscar i rebuscar i indagar, i és per això que avui t'he portat la constructiva.
2: I què és la constructiva, José? Explica'ns, què la fa tan peculiar?
4: La constructiva és l'única empresa de construcció sense ànim de lucre, que això no vol dir que la gent no cobri a l'obra, perquè això la gent a vegades es confon, sinó que es fa tot a preu de cost, ¿vale? Comptant també els preus dels materials i els preus de salaris de tota la gent que hi treballa. Mm-hmm. I és també particular perquè això no fa habitatges qualsevols, sinó que fa habitatges cooperatius, concretament els habitatges cooperatius de sostre cívic, que és una cooperativa d'habitatge que crea habitatges que són de propietat cooperativa per a les seves persones sòcies, és a dir, habitatges que estan fora del mercat, fora de l'especulació, no es pot especular amb ells. La gent té el dret a viure de per vida perquè són contractes indefinits, però paga només pel cost de lo que costa construir-los i mantenir-los i els serveis que s'hi fiquen.
2: Llavors, I entenc que no en tenen la propietat, doncs, la propietat de l'immoble a qüestió és de la cooperativa.
4: Sí, no tenen la propietat a nivell particular, sinó que la tenen comunitàriament com a socis de la cooperativa, exacte. I això el que permet és que no els puguin ni revendre ni llogar, i per tant que és un habitatge que està al servei del dret, de lo que hauria de ser l'habitatge, que és un dret, i no es pot fer servir com a eina de lucre particular.
2: Doncs és una fórmula molt interessant.
4: Sí, i cada vegada creix més. Segurament molta gent de la que ens escolta no ha sentit mai a parlar, però ja hi ha més de 1.200 habitatges d'aquest tipus a Catalunya, que s'han fet la majoria els darrers 5 anys, per tant està creixent moltíssim, i creiem, en la nostra modesta opinió, que som una possible solució, segurament no l'única, s'han de fer moltes coses, però som una possible solució per la crisi de l'habitatge que avui tenim.
3: És obvi, ara ho estàs explicant, totes aquestes inquietuds, però en el seu moment, quan es va crear i què us va portar concretament a crear la constructiva? És a dir, teníeu gent al voltant que us va animar? Va ser una cosa d'iniciativa pròpia?
4: Bueno, és molt curiós. O sigui, clar, nosaltres, Sostre Cívic, no?, que és la cooperativa d'habitatges, comença de manera pionera amb petits projectes de rehabilitació, però quan arriben els primers projectes de nova construcció a Barcelona, ens adonem de que això, no?, de que volem fer habitatge per viure en comunitat, habitatge sostenible, habitatge sense ànim de lucre, però que teníem la petita contradicció de que havíem de treballar amb constructores, no?, que no compartien els nostres valors al 100%. No? I llavors bueno, vam trobar professionals que es van voler implicar en aquesta aventura, i vam constituir la constructiva amb la idea de poder controlar, no?, també amb els nostres propis valors socials, de sostenibilitat ambiental, de viure en comunitat, perquè, clar, és una construcció que té totes les diferències i particularitats que us he dit abans, però que a més s'ha de construir al costat de les sòcies, no? Per tant, les sòcies cooperativistes, doncs, visiten l'obra, veuen quines falles pot tenir, quins canvis li poden aportar, controlen el pressupost, si això val més, si això val menys, han de prendre decisions, i fins i tot algunes fases de la construcció, per tal de baratir costos, doncs les pròpies sòcies hi poden participar en la construcció, no? Parlem de coses molt petites, evidentment, no de pujar-se una grua, que això ho han de fer professionals, però algunes fases de la construcció més petitones doncs ho poden fer les seves pròpies sòcies, no? I això també fa comunitat i també fa que l'habitatge sigui més assequible.
2: I aquestes sòcies entren en la cooperativa amb aquest pagament, com deies, a preu de cost. N'hi ha alguna que hagi entrat dient, escolta'm, jo tinc un pis i el poso al servei d'aquesta cooperativa?
4: Persones que ja són propietàries.
2: Exacte, sí, que hagin renunciat una mica, o no una mica, completament, a la seva propietat.
4: Sí, a veure, sí, sobretot la gent gran, que són la generació, no?, gent a partir de 55-60 anys, no?, que és una generació que va tenir l'oportunitat, no?, de poder accedir a un habitatge propietat i que ara tenen altres necessitats, que potser l'habitatge que van poder comprar doncs ara no compreix les necessitats que tenim totes les persones quan es fem grans, no? I llavors fem habitatges específics per a persones d'edat avançada, no? que tenen sobretot la part comunitària, pues, tenen associats serveis lligats a les cures, no? Que hem de necessitar a tots. I la majoria d'aquestes persones, doncs, tenen un habitatge que l'han posat al servei de la cooperativa per poder pagar els costos d'aquestes construccions.
2: Tu ho has dit i jo t'ho volia preguntar. Mm-hmm. Clar, en el decurs de la nostra vida passem per diferents moments que necessitem diferents habitatges. No és el mateix marxar de casa als pares quan només necessites una habitació, una nevera i unes birres, mm-hmm. no?
4: Sí.
2: Formar una família que, pues, amb sort, si pots fer-ho, tindràs un parell de criatures i després, com tu ens deies, fer-te gran i tornar-te a quedar, doncs, amb la necessitat d'un espai més petit. No sé si ja preveieu això, és a dir, aquesta mobilitat, aquest dir, doncs mira, tu viuràs en aquest pis fins al moment en què necessitis un de més gran i després un de més petit. Això ho teniu contemplat?
4: Sí, hi ha moltes cooperatives d'habitatge a Catalunya. Nosaltres, Sostre Cívic, és l'única que té diferents edificis en una mateixa cooperativa. I això permet també mobilitat, no? Perquè potser tu entres amb un habitatge petit, no? D'una sola habitació amb un únic ambient, el que li diríem un loft, no? Uh-huh. Però potser després, pues, vius en parella, pues, forma una família i tens altres necessitats, no? I llavors, pues, això, tenir en una mateixa cooperativa diferents edificis, no? Permet que tu puguis canviar, no? Si sorgeixen vacants d'un habitatge que tingui les teves pròpies característiques. En alguns edificis també de nova construcció que hem fet, fins i tot en alguns, si el projecte ho permet i tenim arquitectes que ho puguin treballar i ho puguem pagar, sobretot, no?, les sòcies, doncs fem que les parets siguin modulars, no?, que sigui fàcil poder ampliar o reduir, no?, edificis, no?, fent una petita obra menor, no?, per tal de poder crear una habitació més. Si hi ha un veí, pues, que el seu fill es fa gran i marxa, i el veí del costat, en canvi, té una criatura nova, no?, pues que es puguin intercanviar les habitacions, no?, entre els habitatges. Per tant, els dissenyem i els construïm de manera que sigui fàcil també que els edificis s'adaptin a la vida de les persones i que no hagi de ser al revés, no?, que és el que estem acostumats. Que dius.
3: T'haig de dir que això últim que has dit em sembla espectacular, eh? O sigui, donaria per una o dues hores de programa.
4: Encara no ho hem fet, perquè tenim pocs anys de vida. Aquests edificis, el que té més antic, té 5 anys de vida i encara no ha passat, eh? El dia que passi en parlem.
3: Estarem
2: amb atents. Si passa, avisa'ns, sí, José, perquè seria molt interessant parlar d'aquesta generositat, no?, entre humans, que no hi estem gaire acostumats, no?, de dir hi ha algú que té un espai que no necessita i el cedeix a un altre que en aquells moments sí que el necessita. És una història ben bonica.
3: I escolta'm, sí. José, en un moment on ara l'habitatge, podríem dir clarament que és una reivindicació, és la reivindicació potser més important de la ciutadania, quin paper juguen projectes com el vostre i si n'hi ha d'altres que estan sorgint paral·lelament?
4: Bé, juga perquè nosaltres fins ara, no, estàvem per accedir a un habitatge, o pots comprar o pots jugar, no? I això té molts problemes, no?, aquest binomi, no?, perquè hi ha molta gent que es queda fora de la compra perquè no té els estalvis suficient per poder pagar una entrada, no? I en canvi això, pues, fa que molta gent estigui de lloguer no per decisió pròpia, sinó perquè és l'únic que es pot pagar o que pot mal pagar, si millor dit, no? Llavors, clar, aquesta solució, que és una solució intermitja, tot i que és veritat que calen uns estalvis, no?, però que poden variar molt. Nosaltres tenim, o sigui, que per entrar a un habitatge cooperatiu s'ha de portar estalvis, no?, per ajudar a pagar la obra de construcció o rehabilitació necessària, que això depèn molt del projecte, perquè no tots els projectes valen el mateix, però des dels 2.000 fins als 30.000 euros, no?, tenim aquesta forquilla que depèn molt dels projectes. Molta gent dels nostres projectes pot accedir a un habitatge, no? I després això li dona dret a viure en aquell habitatge de per vida, mentre es pagui una quota mensual, que al final és per lo que costa l'habitatge, ni més ni menys, per lo que costa, per lo que val retornar el préstec i per lo que costen els serveis, amb un fons de manteniment, un fons també de solidaritat per si mai un veí no pot pagar, doncs poder-lo ajudar si té alguna necessitat justificada, evidentment. Llavors és entendre l'habitatge com lo que hauria de ser, que és un bé d'ús, no?, un bé d'ús necessari per a desenvolupar la teva vida, que et dona... t'obre la porta a tota la sèrie de drets, no? Perquè si falla l'habitatge, falla tot. Ja, fins i tot no pots accedir a una feina, no pots estudiar, tens problemes de salut, tots, no? Llavors, entendre l'habitatge com una altra cosa, no? Perquè fins i tot gent pobra, no? Que, o de classe mitjana que pot accedir a una propietat d'un habitatge ja està pensant, no? Bueno, si mai no em va bé, doncs el llogo i amb aquests diners em compraré un altre, no? Perquè és el que s'han ensenyat, no? I en canvi que existeixi un tipus d'habitatge que ho contempla diferent, que ho contempla simplement perquè els habitatges han de ser per viure i per desenvolupar-te com a persona i el teu projecte vital, jo crec que és la principal contribució que modestament aportem i que és necessària que convisqui també amb les altres, però que és molt necessària que existeixi.
2: Enric, José, ha estat un goig de conversa i hi ha moltes idees per fer pensar. José, abans de marxar, una pregunta molt ràpida, que vosaltres munteu grues?
4: Contractem a gent, perquè en una construcció, una constructora al final és una central de compres, no? I llavors la feina de gruista és una feina professional i molt especialitzada, però contractem a gent que munta grues, sí.
2: Doncs nois, un plaer, gràcies per ser al Rambla 54 i fins aviat.
4: Moltes
3: fins
4: gràcies
3: aviat. A vosaltres. Salut i cooperativa. Adéu.

0: Hola, Anna, sóc la Txell, de Ràdio Sió. He pensat que un possible tema interessant, perquè normalment no se'n parla mai, és del món de l'arbitratge. Ara que ja han començat totes les temporades esportives, o estan a punt de començar, també des de la base fins als equips grans, estava pensant, realment, quan, si tu volguessis ser àrbit, saps com ho hauries de fer? Hi ha una acadèmia? Hi ha algun lloc en especial? Quina formació s'ha de fer? Com s'han de preparar? Com se preparen físicament, però també mentalment, perquè sabem que és una posició que de vegades és molt difícil, no? I no sé, et sembla bé que parlem algun dia d'àrbits al Rambla 54? Vinga, ja em dius.
1: Preparades?
2: A la cintura.
3: Dona veu.
4: Al Centre del Delta de l'Ebre, la música tradicional i la cultura popular busquen relleu generacional. Hi ha diferents grups que es dediquen a difondre i conservar aquest llegat, com és el cas de l'Associació Cultural i de Folklore Tradicional Sarabastall, un grup de jota i balls populars de Sant Jaume d'Enveja. El grup, a més de mantenir viva la jota al municipi, també la vol transmetre als més petits. Per això, des de fa 5 anys, impulsen uns tallers infantils que apropen esta dansa tradicional als més menuts. Actualment, una dotzena de xiquets i xiquetes participen en aquestes classes. La vicepresidenta de l'entitat, Josefa Carranza Callau, explica que les formacions han permès incorporar nous balladors joves al grup principal.
5: Fa 5 anys sí. Que venim Paqui
6: sí.
5: I jo,
6: sí.
5: No,
6: sí,
5: Paqui?
6: Sí.
5: 5 anys fa que venim a tots els dilluns, per la tarda venim a ensaiar. I ara hi ha algunes d'estes que han passat al grup gran, que diem nosaltres, ja ballen en nosaltres.
4: Els tallers van néixer gràcies a la col·laboració amb l'escola i amb l'associació de famílies. I en els 5 anys que fa que es duen a terme, han demostrat l'interès dels més petits, que són molt més conscients que la jota no és només un ball, sabent que també és una activitat molt beneficiosa que cal conservar.
7: Jo he ballat des de menuda, ma mare ballava i jo pues me unia també amb ma germana que ja no balla. I m'agrada ballar.
8: Jo m'hi he apuntat, pues, no sé, de petita m'agradava ballar. Ara ja no tant, però la jota, pues, no sé, m'agrada més. Ja està. Pues, xalo.
9: Vaig veure com uns iaios a ma mare i a tota la família i agradava molt i a mi també.
10: Com jo era més petita, doncs vaig apuntar i des d'allí com s'ha tornat un amor a una família. Quasi que les meves amigues, perquè és com un ratet de calma.
11: Jo a Jota m'he vaig apuntar perquè ma mare m'ha dit Leia, te vols apuntar a Jota que si no ja no existirà a Sant Jaume i vaig dir, pues vale.
4: En aquest sentit, des del grup de jota apunten que la seva feina és també la conservació cultural. Remarquen que la jota forma part de la identitat del territori i que cal mantenir-la viva i per això cal implicar les noves generacions tot i que no sempre és fàcil.
5: És que a nosaltres ens agradaria que la gent jove vingués també, però claro, els joves troben... Claro, hasta que no ho proves no saps el que és la jota. Una volta ho proves, pues t'enganxes. Per aquí mateix és de fora, sí. Va vindre de fora.
6: Sí. Yo estudié de Curella desde el 2011.
5: Sí.
6: El 2011 que estoy aquí viviendo.
5: Sí. Y ella, pues...
6: Sí, ella me apunté y seguí y mira, y aquí estoy.
5: Sí, sí, sí. Y nosotros voldríem que viguessin jovens perquè nosotros ja som una mica grans. Però, claro, els joves no caben de... I ara estem contents que aquestes menudes passen en nosaltres.
4: I així és, els tallers han aconseguit que els nens s'ho passin bé amb la jota.
5: Ens agrada que els agrade, veiem que elles ho aprenen millor que nosaltres 40 vegades, vull dir les...
6: Sí, aprenen ràpid, eh?
5: Sí, sí. Nosaltres ensenyem a ballar. Llavors són passos, són les mudances. Llavors també els ho hem ensenyat unes... Hi ha dos cançons que no són d'aquí, que són, per exemple, Els nans vells, que també és divertida per als crios i esta els agrada. També està la...
12: Puigonet.
5: Bueno, el Puigonet sí que és d'aquí, el Puigonet és d'aquí. El Puigonet també els agrada perquè és més divertida per a elles. I llavors l'altra és la...
13: La francès.
5: La francesa, que li diem nosaltres. Nosaltres diem la francesa, que és el ball francès, que també està molt guapet. I a elles els agrada, vull dir, xalen en estos. Però, claro, ara ja han de dependre els que nosaltres fem.
4: Així els tallers combinen l'aprenentatge amb el joc. L'objectiu és que els infants gaudeixin mentre descobreixen els balls tradicionals. La idea és aconseguir que no ho vegin com una obligació.
5: Hem d'anar aprenent totes les que fem nosaltres, que nosaltres tenim... Quantes en tenim de jotes?
12: 16 o 17
5: balls de jota diferents.
6: Es diu que aprenen totes.
5: Sí, i elles intentem pues, anar poquet a poquet, perquè claro, no pots, perquè també estan més enjugassades que res. Estem un ratet ballant, després se'n van corrent a jugar, després tornem a ballar, vull dir, ho fem així, més divertit, perquè tampoc no pots estar tota l'hora ensenyant-li jota, jota, jota. I llavors ho fem així, perquè elles tampoc no s'agobien i puguen disfrutar una miqueta.
4: Amb aquesta dinàmica, el grup de balls tradicionals ha aconseguit anar fent créixer els membres a les classes extraescolars al llarg d'aquests 5 anys, que fa que ofereixen les classes. Així ho explica el president de l'entitat, Agustí García.
13: Òbviament que van començar a fer els tallers aquí fa 5 anys, eren 2-3 crios, no hi havia
5: sí,
13: més.
5: Sí.
13: I ara hem de tenir 8 més 12 que nosaltres començant, o sigui que anem pujant, no, o sigui, no perds molt, ja vas guanyant.
5: Sí.
13: I el bo és que d'aquí ja es comencen a passar en els grans, i això potser ja ens van fer grossos també allà,
5: Però
13: els avantatges se noten.
4: En definitiva, la del grup de joters a Sara Bastall és una feina constant i voluntària que defineixen com un autèntic treball de fons.
13: Ja
14: està. Vale.
13: Se fa. Un viatge. La mà d'aquí i la parella d'aquí.
4: En estos tallers, Sara Bastall no només ensenya a ballar la jota, també transmet una manera d'entendre la cultura popular i treballa perquè una tradició tan arrelada al territori continuï viva entre les noves generacions.
3: Bona veu.
15: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
16: Sí.
15: Vinga, va.
16: Esteu escoltant Rambla 54.
15: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
16: Esteu escoltant Rambla 54.
17: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sandvi.
18: Sovint he escoltat que els pèsols més especials que hi ha són els del Maresme, de Llavaneres, concretament. Els diuen perles verdes, or verd, i són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. El Martí Capçada avui ha agafat el cistell i ens en porta uns quants perquè els tastem. Martí, benvingut al Rambla 54.
19: Doncs sí, Anna, així és. Ens endinsarem una miqueta dins del món dels pèsols a veure si us faig entrar una miqueta de gana.
18: Jo crec que sí, eh? De seguida parlem d'aquests pèsols que ens portes, però abans, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres, ens pots fer 5 cèntims de què hem de saber de Ràdio Sandvi i de tu, si us plau?
19: I tant, doncs, Ràdio Sandvi és una ràdio que parlem de l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també de Caldes d'Estrac. I bé, doncs, intentem arribar a totes aquelles persones dels municipis intentant, si més no, amb la millor de les intencions, oferir la millor ràdio de qualitat possible. Envers a mi, Anna, doncs, poquet a dir, sóc un noi de 27 anys, senzill, extremadament sensible i que avui no només m'estreno aquí al Rambla 54, sinó que també t'he de dir que he començat una carrera en línia de psicologia, així que a veure com em va aquesta nova etapa, ja que a part del periodisme la psicologia sempre ha sigut una de les meves grans passions.
18: Escolta'm, doncs molt interessant, tenim moltes vegades dubtes al voltant de la psicologia. Arnau, com dic sempre, apunta, perquè tornarem a trucar al Martí algun dia per parlar d'aquesta carrera. Doncs ara que ja ens coneixem, Martí, anem pels pèsols. Què n'hem de saber?
19: Doncs bé, hem de saber que és un producte estretament lligat al territori, a la pagesia i a la tradició gastronòmica del municipi, com tu bé has dit al principi, i que continua tenint un paper destacat a la cuina de la comarca. Avui vull explicar-te què el fa especial, com és la feina que hi ha darrere del seu cultiu i, sobretot, quins reptes té de cara al futur.
18: I per això has anat a buscar un pagès que el cultiva. Volem saber qui és i què t'ha dit.
19: Doncs he parlat amb en Nani Mora, de l'Horta Graupera, de Sant Andreu de Llavaneres, que creu que els pèsols s'han convertit en un element més de la identitat del municipi.
20: És part de la identitat del municipi. Nosaltres
12: a Sant Andreu de Llavaneres, el, bueno, tothom coneix el Pèsol de Llavaneres i lògicament és una part identitària. Fa molts anys que ho treballem, els nostres avantpassats, a principis del segle passat, quan van descobrir el Pèsol que va arribar, bueno, no sabem ben bé, però bueno, diuen que sí, d'Austràlia, doncs aquesta llavor, i es va aclimatar també doncs, en aquest Maresme centre, que, no, que tenim aquest clima diferenciat de la resta, doncs ha fet que aquest producte relés i que realment doncs, ens doni aquesta identitat com, a, com, aquesta, com aquest producte excel·lent que tenim del Pèsol de Llavaneres.
18: Quan parlem d'aquest Pèsol de Llavaneres, sovint pensem en el producte que ens arriba al plat, que és boníssim, però darrere doncs, hi ha moltes hores de feina i tot un procés que comença al camp. Com es conrea i quins passos segueix, Martí?
19: Doncs, Anna, cal posar en valor tota aquesta feina que moltes vegades doncs, potser diríem que queda un segon pla, el que és la plantació, les cures, el seguiment del cultiu i, finalment, doncs, la collita.
12: Des que es recull la grana de Pèsol que hem de tenir, que l'hem de secar des de doncs, a finals d'abril, principis de maig, que l'hem de recollir per secar-lo i guardar-lo fins a l'octubre, que és ara, el 15 d'octubre, que és quan la tradició ens marca que hem de sembrar el Pèsol, posar el Pèsol a terra, i llavors cuidar aquesta planta que creix, que és una planta molt flaca, molt dèbil, fins a finals de gener, que no collim els primers pèsols. I després la producció és febrer, març i abril, i aquí s'ha acabat tota la producció.
18: I si parlem del futur del Pèsol de Llavaneres, hi ha una qüestió que és especialment important en aquest i en molts oficis, que és el relleu generacional de la pagesia. N'hi ha, Martí?
19: Està clar que és un dels grans reptes, que cultivar productes com el Pèsol de Llavaneres continuï sent una activitat viable i també que el coneixement passi d'una generació a la següent. En Nani Mora diu que no és fàcil, però que ja estan treballant.
12: Sí que em preocupa, perquè realment està complicat. Sí que és veritat que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres està fent una feina bona, que és, s'ha demanat i sí, ja hi ha un estudi fet per mirar doncs, de preservar el Pèsol. Lògicament aquestes coses s'han de fer molt ben fetes i ara estan en aquest procés per mirar a veure si es pot trobar doncs, terrenys per poder cedir-los a nous emprenedors, nous productors que puguin cultivar el Pèsol. Com he dit, el Pèsol no donarà una producció limitada, vol dir que tot aquest procés d'aquests nous pagesos ha de ser per tot l'any i que sàpiguen sembrar altres coses, però que el producte principal sigui el Pèsol.
18: I per acabar, Martí, després de parlar del territori, de la feina que hi ha al darrere del cultiu del Pèsol i dels reptes de futur d'aquesta activitat, doncs també hem de mencionar les propietats d'aquest Pèsol de Llavaneres.
19: I el Nani Mora té molt clar que hi ha un adjectiu que el defineix a la perfecció.
12: Excel·lència. Jo crec que el Pèsol aquest, tothom que el tasta, tanca els ulls i saboreja pensant quina cosa més excel·lent que m'estic menjant.
18: Doncs tu tenies raó, sort que ja he dinat, eh? Martí, quina gana. Moltíssimes gràcies per portar-nos avui la història d'aquest Pèsol tan especial i tan bo. I fins aviat. Ens escoltem aviat parlant de psicologia.
19: A tu, Anna, una abraçada molt forta.
18: Una altra per tu.
14: Rambla 54. No, més fresc, no. Ram... Ui.
20: Ra, ra, ra.
14: Ra.
20: Vinga, va.
14: La Rosalia. Rambla 54. Amb Anna Morgades, Baidocet.

0: Pell de gallina, nois. Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
1: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
0: Bé.
1: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès. És mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, aquí a Sant Cugat. I, com deies, devot de la Rosalía des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
0: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
2: Moltes gràcies i per convidar-me. I sí, per parlar de la Rosalía jo sempre estic disposat.
1: Anna, ara parlarem de Lux, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps. Qui t'ha de...

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no de Los Ángeles com
0: aquesta.
1: Aquest,
0: no, de, ah. Aquest és Catalina. No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Mira, jo la vaig descobrir pel YouTube. Jo soc molt youtuber, no? Hi ha un youtuber que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Malquerer, i a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també, o sigui, no és només a l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ella és veritat que ja ha estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat és que és molt recomanable els seus vídeos i això que estàs explicant, no? Com t'introdueix en la música de forma fàcil i com acabes sabent moltíssimes coses. I suposo que el darrer treball de Rosalía, aquest amb el que començava, amb Lux, que suma a la música doncs una religiositat total, ja deu ser el súmum per un mossèn. Un ocellet m'ha dit que mossèn Emili va anar a un dels 4 concerts que la Rosalía va fer a Barcelona. Com va anar això?
1: Sí, doncs mira, va ser un feligrés que sap... Uns feligrés ho saben que m'agrada la Rosalía, perquè jo no m'amago i alguna vegada ho he citada amb alguna homilia, no? I un feligrés, mira, em va regalar una entrada i vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora que, i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat.
0: Quina casualitat,
1: mira. Sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir, 360, perquè no només canta, sinó que també tot el tema de la coreografia, també com, per exemple, a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint la cultura pop introduint aquestes coses, i m'ha agradat també amb humilitat, perquè ella diu, clar, jo, o sigui, fa, no sé si va dir 8 mesos, que ballo ballet, no? I inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, enriquint-se, no? I això després portar-ho doncs en els concerts i en la seva música. Jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs és un gran què.
2: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalía a dins d'una homilia.
1: Sí, també. Sí.
2: I com se cita la Rosalía en una homilia?
1: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, o sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual, perquè també ens dona... Bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs... I si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època. Doncs nosaltres hem de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la i pots sortir, et pot enriquir, no? una homilia i la fas més actual.
0: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure la Rosalía en directe?
1: Sí,
0: sobre un escenari?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: I què et va transmetre? Quines emocions?
1: Bueno, m'ha agradat moltíssim al principi. Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, jo és veritat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, eh? Però així de música més així, més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que, clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no? I tothom anava de color blanc, no? Amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, i això, bueno, va, inclús ara del costat, que anava de color negre, i vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no? Perquè haguéssim hagut d'anar de color blanc, i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, eh? Perquè bueno, clar, quan es va, al principi, no?, que surto amb una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, llavors surt ella com així de puntetes, no?, com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco, i també com en el concert, doncs bueno, com va perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, doncs era com 4 o 5 moviments, que baixava el taló fins i tot, no?, i llavors, doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i vam sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent, era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent és de cavallava i tot això, però no era un concert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural. I això crec que és molt maco.
0: Espiritual, pràcticament.
1: Sí, no, i el d'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalía em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, si tinc, bueno, de cada disc que treu, trec un petit article que escric, eh? Doncs aquí al Cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que, podríem dir, en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sigui com... Encara que el Déu catòlic surt molt, no? Però ella és una persona que està com en la recerca i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa. Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que... Nosaltres tenim un programa que es diu Sycomore, que l'hem portat de Londres, a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com una escola d'idiomes al nivell A1. Per començar, i tenim gent que s'ha de batejar. O sigui, molta gent jove del grup d'aquests, potser joves, en tenim 30 i pico. I llavors, jo, quan escolto la Rosalía i tal, em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
0: Com ho aprofita, Anna? Tot?
2: Sí, eh? Ens comprem cap a casa, mossèn Emili.
1: Aprofitem.
2: Estic convençuda... ara ens estava explicant la seva experiència en el concert de la Rosalía. Jo estic convençuda que si la Rosalía hagués sabut que tenia un fan com mossèn Emili entre el públic, l'hauria fet passar pel confessionari. Mossèn, què li hauria explicat?
1: Clar, és veritat que el confessionari era una mica per parlar de perles, de la cançó aquesta de Despechados i tal, i en el meu cas no tinc aquest cas, eh? Però bueno, sí que ella li agrada molt la teologia. Ella, en entrevistes que ha tingut, diu que li agradaria doncs estudiar teologia. Jo soc professor de teologia, o sigui, podíem parlar, no?, doncs de molts temes, no? I jo li faria moltes preguntes, eh? Perquè tinc moltes preguntes...
0: Digue'm una.
1: Bueno, de discos, de... Perquè les seves lletres són lletres una mica... Que no són molt clares, saps? Molt clares.
0: En quin sentit?
1: Bueno, perquè s'expressa... O sigui, ella, la Rosalía, ella... O sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt expressar el que tu vius, no? I llavors, doncs clar, ella, a les seves cançons, això, per exemple, que és un altre cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer, no és una sèrie, és d'un sol capítol, no? Que és Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i casa, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més a l'últim disc, el Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen. I llavors aquí m'agradaria, saps? Jo el que faria com una cançó, anem a escoltar-la, no? I llavors anem així com a analitzar-la. Aquí, què vols dir, no? Aquí, en què estàs pensant? I a veure què em diria.
2: Segurament el que diuen tots els artistes, eh? El que tu interpretis. Jo ho faig i llavors tu interpretes. I cadascú interpreta doncs una mica el que vol o en el moment vital en el que està o el que sent
1: sí.
2: En aquell moment, no?
1: Això és veritat perquè és veritat que després del concert, una cosa, com que vaig trobant persones, no? I vaig anar, els preguntava què és el que més t'ha agradat del concert, o els feligresos que hi havien anat, o quina és la cançó que més t'agrada. I a tothom li agradava una cançó diferent perquè la relacionava amb un aspecte de la seva vida, no? I això, doncs, bueno, és la gràcia de l'artista, que diguessin que també l'obra que fa doncs, va més enllà de la pròpia vivència de l'artista, no? I quan arriba també a un nivell com de cultura popular, també, doncs, també forma part de la vida de moltes persones, aquestes cançons, no? I se les posen per recordar moments de la seva vida.
2: Mossèn Emili, una cosa. Ens has explicat que vas anar al concert de mossèn.
1: Sí.
2: No sé si tothom et va prendre seriosament o algú va pensar que en bueno, el marc de tota aquesta... De totes aquestes icones, no?, que exhibeix la Rosalía, diguéssim, t'havies passat de frenada. Perdó la confiança,
1: no,
2: eh?
1: No, sí, sí. De fet, no era almenys el més raro que anava vestit, eh? O sigui que era dels normalets. No, però jo vaig amb mossèn, així amb el coll, no?, que es veu que sóc de mossèn, no? Però perquè això m'obre moltes converses. Això hi ha molt... Per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, quan aquest sí que quan em vaig asseure i em van veure, no?, perquè van comentar entre elles i de dir, com, teniu un mossèn aquí al costat, no? Llavors això ja... Jo doncs, ja parlo, no? I ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i han surten moltes converses, com he tingut també, doncs, en avions, i així he tingut converses molt maques amb vols d'aquests llargs, no? Doncs això, no? I per tant, bueno, sí, no... Hi havia molta gent que portava rosari, és que hi havia molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les haurien portat totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
2: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent doncs, amb els mocadors aquests típics com de monja, no? Però que en realitat sí. No és que siguin no monges.
1: Sí. No, això també em va sorprendre, que hi ha moltes, com moltes monges, com santes, o sigui, noies que portaven com coronetes, però clar, una mica imitant també el vestit, bueno, com ara el cabell com el porta ara la Rosalía, no?, que porta com aquesta coroneta, no?, de santa, i bueno, també ho imitaven, no? I el color blanc, perquè clar, és el de la portada de Lux, i és el color dominant d'aquest disc. Bueno, que és que clar, Lux vol dir llum, no? I aquí també, clar, i també inclús utilitza una paraula, ego sum lux mundi, que això surt a Taüll, no?, al romànic català, doncs el Pantocràtor més conegut de Catalunya posa ego sum lux mundi. I això hi ha una cançó que és com una mica com una tornada que va sortint per allà, no?, una segona veu que va dir ego sum lux mundi, ego sum.
0: Mossèn Emili abans parlava de les cançons favorites dels feligresos. La seva...
1: Jo podria
0: dir... una, no?
1: Sí, jo podria... sí, una o dues. Podria... Vaig a dir-ne dues. Val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Genís, no? Que és el nom del seu nebot, i és una cançó supertrista, de melangia, no? Perquè, clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami, i llavors, clar, com que no et podies moure de país, doncs, clar, es va tenir que quedar allà, i el seu nebot, que té 8 anys, i que se l'estima molt, no? Doncs llavors és una cançó de dir, clar, fa 2 anys que no et veig, com seràs, no? Com has canviat i tal, i al final, doncs, també té una posa una nota de veu d'un WhatsApp de la seva àvia que li diu una cosa molt religiosa també, diu, carinyo, el més important és la família, diu, no, el més important és Déu, no? Llavors li diu, bueno, sí que... és una conversació així com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és d'aquest últim disc, és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè va fent, no?, com d'una cosa petita a una cosa gran, d'una gran a una petita, no?, i al final acaba, no?, i no cabe en mi pecho, i mi pecho no cabe en él, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no?, i mi pecho no cabe en él, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no fa tant així, no?, encara que ella en aquesta cançó cita el Corán, no?, perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi ven a jugular. I això és una sura del Corán.
0: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalía està claríssim que li interessa i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
1: Bueno, hi hauria un primer que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja bé, no fa un poti-poti, diguéssim, no? Sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio, o en tema, o d'escoltar.
0: Musicalment.
1: Musicalment, sí. Perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó, i per interpretar-la, o sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno... el fet d'aquesta com de l'obertura a lo espiritual, que això també és una cosa, bueno, jo com a mossèn, doncs

0: No? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo crec una dona que té un gran lideratge perquè sap, té una capacitat molt gran d'atreure talent. Perquè ella, o sigui, per fer el que fa, no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composar, composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona que també que et complementin, que t'ajudin, i també en la posada en escena, en els videoclips també són molt xulos, a mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, per exemple, la de Bergheim, no? La primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar, bueno, paradíssima, vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat, o sigui, és una petita obra d'art, aquest videoclip.
1: Mussini li agrada tota la música de la Rosalía, ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant,
0: sí,
1: que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa motomussent o no.
0: No soc tan... No, o sigui, Motomami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada. I perquè, bueno... I no sé si... Bueno, Motomami és veritat que és ella, no? Perquè és Rosalía, però aquí jo vaig... Ostres, està agafant com una tirada més, com més comercial, no? I se m'acaba el comercial, deixa com de ser més la Rosalía dels altres àlbums, no? Que eren més... És que el primer àlbum, El mal querer, és un àlbum que, bueno, clar, que parla, no? És un treball final de màster seu, no? I parla de la dona maltractada, és parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalía, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.
1: I per la porta gran, eh?
0: I per la porta gran, sí.
1: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalía s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot uns dies abans, entre els joves?
0: Sí, o sigui, és un, bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen. O sigui, a veure, un fenomen també no hem de dir, no és una locura, eh? Però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i això és el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'Església, que abans que era com a l'inrevés, i bueno, i també és un repte per l'Església, no?, doncs d'acollir aquestes persones, no?, també d'escoltar, no?, els anells que porten en el seu cor, i de caminar amb ells, i això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses. O sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada que són els joves. Jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no?, per què s'ha fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
1: I la cultura musical del mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
0: Bueno, és que jo, mira, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no entreu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz. M'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no? Ja li deia abans a la Carme, no? I un punt de flamenquillo d'Hospitalet també el porto. Però, bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi bé els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista, quan és bo, és capaç d'expressar el que ens costa de dir. No? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions, a coses que tenim tots, però que ens costen de dir i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui, jo soc, bueno, soc molt friqui de moltes coses, eh?
1: Carme, el fitxarem, eh, mossèn Emili?
2: No sé. No sé.
1: M'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler, ja. Fes-lo rambler.
0: Però de tant en tant em puc passar per la Rambla.
2: No sé d'on treu el temps, eh?
1: Exacte,
2: no sé.
1: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalía ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sesrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orga, t'estem escoltant, que també ets artista?
0: Això és Bach, no? El concert. Sí, sí.
1: Doncs, Instagram home, fa aquestes coses. Ja, ho hem trobat a Instagram.

0: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de ciència i fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica. Mira. L'any 2013, això, sí, sí. I home, no, a mi m'agradaria tenir una conversa amb ell. Amb ella. La podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però clar, hauria de ser una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta de mi... Bueno, Cristo, una força allà, i home, això seria una cosa com molt maca, no?, com de fusió com de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, perquè és una noia que ha estudiat molt,
1: doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
2: A vosaltres, adeu, Ramblers.
0: Adeu.
3: Aquí des de les Terres de l'Ebre i des del cor del Montsià. Parlar amb Joan Cortidella de la Galera, que és l'únic mestre terrisser en actiu del Montsià. La idea seria parlar d'ofici, de la diferència...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'alcalde de Nova York, Zoran Mandamí, s'han alineat en temes com la defensa de l'assequibilitat, els valors democràtics i de la dignitat dels treballadors. Mandamí ha celebrat un acte de reconeixement a Sánchez i a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, a la seva residència oficial. Ha remarcat que tots dos són campions de la gent treballadora. En el cas de Sánchez, ha ressaltat el seu esforç en Palestina o amb les pujades del salari mínim. Més temes. Unió de Pagesos ha convocat pel dia 14 d'octubre una protesta a Barcelona per la situació actual del sector que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
2: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha desallotjat la plaça del Covi a la Vila Olímpica, on un grup de persones dormia de manera continuada des de feia mesos. Fons municipals han indicat que l'actuació s'ha dut a terme per problemes de salubritat, seguretat i convivència detectats a l'entorn. Durant la intervenció s'ha prestat atenció a unes 32 persones. Els equips municipals de neteja han condicionat l'espai i han recollit aproximadament 3.000 quilos de residus acumulats. I el desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Unió Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar als propers mesos. Els afectats viuen en uns blocs de pisos amb 76 pisos, propietat de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, i que inicialment pertanyien a l'obra social de la Caixa. Hi ha 11 famílies afectades que sumen 60 persones. Llibertat provisional sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafar 400 clients per un valor de 2 milions d'euros. El magistrat de la plaça 5 d'instrucció de Figueres ha acordat mesures cautelars, com la retirada del passaport, i li imposa la prohibició de sortir del territori nacional sense autorització i la compareixença requerida, així com l'embargament preventiu de 2 milions.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Detalles, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha exigit a Sumar que surti del govern de coalició si el PSOE no pren mesures contra els fons voltor. Colau ha reclamat que el recent desnonament de la Mari Carmen, d'avui, una veïna de Madrid de 83 anys, a qui els propietaris de l'habitatge han expulsat del pis on viu des de fa 70, sigui un punt d'inflexió. L'escoltem.
2: Y no puede ser que nuestro espacio político sea cómplice de esa cobardía del Partido Socialista. Se acabó. O sea, no se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios, para acabar con el rentismo y la especulación y proteger un derecho tan básico y esencial como es el derecho a la vivienda, especialmente en el caso de personas vulnerables como el de Mari Carmen.
1: Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social. Fins a finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals. Escoltem Albert Ferrer, ponent de l'informe, que ha explicat que per tendir a la igualtat caldrà prendre mesures.
3: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que fèiem com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu en l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
1: La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre 2027 i 2030 per un import de 2.318 milions d'euros, un 66% més que el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte amb les administracions a Palau i és per finançar polítiques com l'atenció del domicili de les persones vulnerables. I 12 persones han hagut de ser ateses i diverses zones del Congrés han hagut de ser desallotjades per la presència d'un gas tòxic després que la diputada del PP, Ana Vázquez, exhibís un esprai de gas pebre dins de l'hemicicle. La policia ha presentat 3 lavabos, un menjador i la cuina i ha desallotjat els treballadors que estaven en aquests espais. Un treballador del PP ha admès que l'havia activat. I els càmpings gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i l'aeroport Girona-Costa Brava i asseguren estar preparats per enfrontar-se als temporals aquesta tardor. Ho han fet en el Congrés Anual celebrat avui.
4: Oye, Paco, míramelo un momento, que ahora vengo, ¿vale?
5: Tranqui, tranqui, que aquí estoy yo.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Lumi Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables, així ho ha dit, en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins el Departament d'Educació. A la seva compareixença al Parlament, Illa ha assumit tota la responsabilitat política i ha defensat la consellera Esther Ribó, a qui els grups li demanen la dimissió.
2: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
1: I Renfe apunta les pluges i les vibracions a les obres com a hipòtesi pel despreniment del sostre de l'estació Fabra i Puig a la tarda, que ha causat 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat, que ha fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions al pas del tren i les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre. Escoltem el director d'estacions de Renfe, Xavier Domènech.
3: L'estació va mantenir-se cerrada i vamos a quitar absolutamente toda la cubierta, porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta, y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
1: Junts permetrà aprovar l'ordenança de civisme de Lleida que prohibeix el burca i el niqab. Junts es va abstenir en el tràmit en la comissió, però ara avalaran després que el govern del PSC hagi acceptat 31 de les 55 esmenes que han presentat el suport de l'ordenança, però queda condicionat a l'aprovació d'una moció de Junts perquè la paeria instal·li lavabos i dutxes públics. Fins a les 6 de la tarda han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 184.000 vehicles, el 32% dels 580.000 previstos fins a les 3 de la tarda en l'operació sortida de la Mercè. Per evitar retencions i accidents, es prohibeix la circulació de camions a l'AP7 i es desplegaran 2.000 Mossos d'Esquadra en més de 1.200 controls de trànsit. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és fins avui de les 8 del vespre i demà de 10 a 2 de la tarda. Per cert, tot a punt pel pregó de la Mercè, enguany a càrrec dels propietaris de l'històric celler de Gelida de Sants, Toni Falgueres, i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres. Serà un pregó a quatre mans en què brindaran per donar inici a la Festa Major de Barcelona. El celler de Gelida té més de 130 anys d'història.
4: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
5: Terry Houdini deia que el que els ulls veuen i les orelles escolten, la ment ho creu. El famós escapista sabia de què parlava. La seva màgia ho era, en tant que els espectadors també estaven ben predisposats a creure-hi. Els seus admiradors miraven i escoltaven, segurament sense qüestionar-ho massa. Així, l'efecte feia precisament l'efecte. Amb els poders de les pedres passa una mica el mateix. No és estrany que, durant segles, els minerals hagin estat molt més que objectes bonics. Suposadament, calmaven la ment, protegien dels mals esperits o curaven cors trencats. Però avui encara hem de preguntar-nos quina part d'aquests efectes és real. I quina només existeix dins la nostra ment? Safirs que calmaven la ment, ametistes contra l'embriaguesa, quarts roses per guarir cors trencats, emocionalment, és clar, botigues de minerals energètics, polseres vibracionals, collarets que alineen els xakras i promeses de curació que no passen mai per un assaig clínic. Però què hi ha realment dins d'un mineral? Energia? Vibracions? Informació ancestral? O simplement àtoms ordenats amb molta paciència geològica? Perquè sí, els minerals tenen propietats fascinants. Duresa, conductivitat, estructura cristal·lina... L'origen també s'estudia, volcànic, metamòrfic... Però d'aquí a curar l'ansietat, equilibrar el karma o desbloquejar traumes de vides passades, segurament hi ha un bon salt. Avui parlarem de minerals màgics i pedres curatives. Mirarem d'on surten aquestes creences, per què funcionen, quan funcionen i què diu realment la geologia, sobretot plegat. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on les pedres són dures, però les dades encara més.
4: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
5: I per començar, amb una base ben sòlida, i mai millor dit, hem demanat a l'Íngrid Soriguera, geòloga, professora associada de didàctica de la geologia a la Universitat de Barcelona i divulgadora científica, que ens doni la seva rocosa opinió.
0: Hola, Sergi i companyia. Avui el vostre programa va sobre les propietats màgiques dels minerals. És així, oi? El que faré és definir-te el que és un mineral i a partir d'aquí vosaltres mateixos traieu les conclusions pertinents. El primer de tot, un mineral és una substància natural, d'origen inorgànic i inert, mancada de vida. És una substància sòlida, amb una composició química més o menys fixa i una estructura cristal·lina determinada. A partir d'aquestes característiques, cada mineral té les seves propietats fisicoquímiques que es fan servir per diferents usos. N'hi ha que són més tous, n'hi ha que són més durs, n'hi ha que són més, tenen una lluïssor més metàl·lica, n'hi ha d'altres que tenen gust salat, com la sal, etc. Per tant, les propietats fisicoquímiques dels minerals són molt utilitzades a tot arreu i cada dia en fem servir, de minerals. El nostre mòbil està carregat de minerals. No sé on és la màgia, però l'ús és ben extès a tot arreu. Gràcies.
5: Doncs, Íngrid, gràcies per haver volgut participar avui i ja saps que estàs convidadíssima al podcast sempre que vulguis. Esperem comptar amb tu ben aviat. I ja ho veieu, l'Íngrid ens preguntava, es preguntava on era aquesta màgia, no? A veure si entre tots la podem trobar o, com a mínim, la podem desmentir, fins i tot. En tot cas, entrem en matèria i saludem el nostre especialista de detectar energies, també, sobretot quan no existeixen. Jordi Vilà, promotor de la plataforma geòleg.cat, professor de geologia i divulgador científic. Jordi, què et trobem fent avui? A veure, què és això? Què són aquests utensilis
6: estic
5: que tens? Fent, què estàs fent? A veure...
6: Estic fent vibrar un cuenco tibetà, no?
5: Ah!
6: Se'n diu cuenco, oi que sí? Ho dic bé, cuenco.
5: No ho sé. No et sabria dir en català com es diu.
6: Tinc tot de minerals a dintre i els fiques. Estic fent vibrar. A veure si entre ells fan alguna cosa.
5: Ah, ja sentia aquesta olor d'encens, és això, no? Que cremaves encens, em sembla, també.
6: També estava cremant encens. Estava fent tot junt. I potser per això ho estic fent malament. Perquè jo vibro, segurament vibro diferent, eh?
5: Vibres en una altra freqüència. Clar, això...
6: Vibro diferent, sí.
5: Això has de parlar amb professionals del tema, eh? Que n'hi ha que ho saben fer i que, a més, ho cobren bé, eh? Vull dir que, escolta'm... Bueno, doncs, escolta, no sé, ja ens diràs a veure com evoluciona la teva energia i si ens alinees als chakras.
6: La meva recerca, sí. Sí. Mira, ho ha dit molt bé l'Íngrid, que són un mineral, és una substància inorgànica, inerta, amb una composició química definida, això és molt important, i una estructura cristal·lina ben ordenada. Això és molt important per dir el que no és un mineral. Anem a veure què no és un mineral.
5: Va, a veure, provem-ho.
6: Perquè també pensa que hi ha, no sé si t'has acostat mai a una botiga d'aquestes de venen minerals per curar, minerals amb propietats màgiques, coses així.
5: Sí, sí. Doncs, però que a vegades es confonen amb coses serioses. Bueno, serioses, vull dir. És a dir, utilitzen, com hem dit algun altre cop, també en aquest àmbit i en aquest sector, barregen llenguatge científic, no?, amb d'altres coses que no sabem ben bé si són gaire científiques. Oi?
6: Després en parlarem, a veure si aconseguim treure'n alguna cosa de ciència, a veure si podem. Uh-huh. Però mira, què no és un mineral? Per exemple,
5: no
6: els materials sintètics. Un material sintètic no és un mineral. Que a vegades et venen coses o es venen coses amb... Són resines sintètiques, en diuen, per exemple, els orgonites.
5: Uh-huh.
6: Sí, segur que n'heu vist alguna vegada. Algú de per aquí segur que n'ha vist alguna vegada.
5: Sí, home. A part que és un nom que sona com molt extraterrestre, eh? És com molt on.
6: Sí.
5: Els vidres tampoc.
6: Els vidres tampoc. El vidre és molt, molt important discernir això, eh? Un vidre em refereixo a que a vegades trobes una estructura que sembla un cristall, però no té una estructura cristal·lina ordenada.
5: Ah, veus?
6: Això, per exemple, l'òpal no és un mineral. És un mineraloide, se'n diu. Bé, una roca, evidentment, no és un mineral perquè acaba sent el conjunt un agregat de molts minerals diferents.
5: Mm-hmm. Això és important, aquest matís,
6: substància... I qualsevol substància orgànica no ho és, com ara les resines, per exemple, l'àmbar, que te'l poden vendre com a mineral.
5: No és un mineral.
6: És una resina fossilitzada, bàsicament. Bé, sabent això, sabent aquestes primeres cosetes, què té un mineral? Què pot arribar a tenir? Un mineral té unes propietats fisicoquímiques molt concretes. Duresa, densitat concreta, conductivitat elèctrica, en alguns casos. Sí. I ho remarco perquè la conductivitat elèctrica segurament la fan servir per dir que té unes propietats que poden
5: transmet traspassar energies, energia. Transmet energies, sí, exacte. Sí.
6: Tenen propietats òptiques... Deixen passar la llum? No. A vegades la deixen passar en una direcció només determinada. Tenen magnetisme. Ep. Compte, magnetisme.
5: D'aquí plora la criatura.
6: Sí, i tenen una... El quarts, per exemple, té una propietat molt interessant que és, la... que és piezoelèctric.
5: Explica-ho
6: això. Això vol dir que si li dones a tu energia, el quarts es deforma microscòpicament. I, de fet, els rellotges funcionen així.
5: A veure.
6: T'has comprat mai un rellotge de quarts?
5: Sí, home.
6: Doncs funciona amb una pila petita. Aquesta pila petitona transmet energia en un quarts, en un cristall de quarts, que està tallat d'una manera determinada. I aquest quarts vibra d'una manera determinada, vibra, té una freqüència determinada. I aquesta freqüència es fa servir per determinar els segons exactes. I que no vingui d'aquí també tot això de les vibracions...
5: Clar, això anava a dir. Se n'ha parlat molt, de la vibració, que va més enllà dels minerals. Es parla això de vibrar en una determinada freqüència, no?
6: El que passa és que vibra una freqüència de 32.768 hèrzis, que això és un 3 elevat a 15, que això és una barbaritat, és una animalada.
5: Però tu creus que d'aquí ve...
6: I microscòpicament.
5: D'aquí ve la frase aquella de que algú et transmet bones vibres? Ve per aquí,
6: potser sí.
5: Segurament, això, eh?
6: Potser sí.
5: Altra cosa és que realment no tingui res a veure i que tot sigui una, diguem-ne, una derivació popular, lògica, que, més o menys lògica, no?, que ve d'aquí, però en el fons és un cert desconeixement, no?
6: Sí, bé, ara que dius això, potser et porto una mica d'història sobre els minerals. Mira, ja et pots imaginar que quan algú en el passat remot més llunyà provava un mineral amb unes propietats òptiques, uns colors determinats, maco, cribent, cristal·litzat, hauria pensat, m'acabo entendent, quina cosa, no ha sortit això.
5: I
6: ho ha fet, no? A l'Egipte, per exemple, el lapislàzuli l'associen als déus i al poder. A la turquesa, quan els enterraven a tots els faraons, els hi posaven minerals, no? La turquesa és la protecció, l'or és eternitat, perquè l'or no es fa malbé, però és, bé, l'or no és un mineral, és un metall. A la Mesopotàmia també feien servir aquestes pedres i minerals, i a la Grècia clàssica, fins i tot el Plini el Vell, que et sonarà, té alguns escrits on es descriuen pedres i els atribueixen propietats màgiques. Però, esclar, aquí...
5: Sí, que ve de molt lluny, de sempre, diguem.
6: Sí. I si vas tirant, doncs mira, a l'edat mitjana doncs tens tot de lapidaris i màgia cristianitzada, més aviat, que s'associen totes aquestes pedres i minerals a virtuts morals, proteccions, influències divines. I aquí passa una cosa molt clau, que el poder no ve del mineral en si, sinó que ve de Déu, però Déu el transmet a través d'aquests minerals, no?
5: Sí, és el canal, el mineral, diguem.
6: Sí, exacte. Però bé, això, tot això que t'he explicat és història més remota, no té res a veure amb el que va passar durant el New Age, el moviment New Age, als anys 60-70.
5: Es va posar de moda.
6: És quan realment... Sí, és quan aquí es va portar una barreja d'orientalisme mal entès...
5: Tot allò d'aquells hippies, no? Woodstock i tot allò, també.
6: Ah, exacte. I allà amb tots aquests minerals, doncs se'ls van començar a donar llenguatges pseudocientífics, que és el que dèiem abans, on es parlen de vibracions, on es parlen de freqüències, fins i tot d'energies quàntiques.
5: Sí, home, sí.
6: Però no hi ha una continuïtat respecte al món antic. Al món antic se'ls atribuïen un poder... I el New Age, a partir del New Age fins ara, se'ls atribueixen unes propietats màgiques. És una mica diferent.
5: És un matís,
6: el poder antic venia a través dels déus. I ara, a partir del New Age, s'atribueix només al mineral.
5: El mineral en si és el que emana el poder, d'acord? No necessita d'una intel·ligència superior, diguem.
6: Sí, no és una tradició antiga recuperada, és més aviat una reinterpretació moderna i fent servir trets de diverses cultures, sobretot de les orientals.
5: I aquí s'hi han fet polseres, teràpies, no?
6: Home,
5: tot el que vulguis i més,
6: Aquí, perquè si ens poséssim ara a dir les propietats que poden arribar a tenir els minerals, doncs no, podem estar-nos-hi una estona. Però mira...
5: Perquè, Jordi, una pregunta. Tu creus que, és a dir, això que et parlaves del magnetisme, de la conductivitat, tu creus que, ni que sigui remotament, pot existir alguna propietat curativa associada a un mineral?
6: Propietat curativa, per ser, no, bé, pot ser la font, si tu tritures bé un mineral, potser necessites una certa substància perquè en base amb altres crear una medicina. Potser això pot passar.
5: Un principi actiu, diguem, podria arribar a tenir alguna coseta.
6: O fins i tot un verí, res més lluny, l'arsènic. Uh-huh. El mercuri s'extreu dels minerals directament. Doncs d'aquí sí que tu pots treure coses que afecten el cos directament, però d'una manera física i directa, no d'una manera mental i vibracional i energètica.
5: Sí, una pulsera de maragdes, diguem, per ser, potser no fa gaire gran cosa. Diguem.
6: Sí. Tu digue-li, demana-li això amb el miner que està traient maragdes avui.
5: Clar, també.
6: A veure si li produeix algun benefici treballar allà envoltat de tonelades d'aquest mineral.
5: Clar, i si el reuma igual li cura, poder no.
6: A veure si li passa.
5: Clar.
6: Demana-li això a qualsevol miner, en qualsevol mina del món, i sobretot amb les afectacions corporals que tenen quan treballen amb els minerals.
5: També està ben vist, això.
6: No sé. Jo en tinc molts de minerals a casa i he hagut d'anar moltes vegades al metge.
5: Anava a dir, estàs ben fotut.
6: Sí. Tinc molt fotut, jo.
5: Doncs potser, sí, sí. Potser és al revés, potser et fan més mal que bé, vigila tu, això.
6: Sí, sí, sí. Però això, quan ho he dit a gent que realment té aquesta creença, em diu, és que no vibres igual que el mineral.
5: Ah, esclar, és això, és la vibració.
6: Clar. Clar, clar, clar, la vibració. Però clar, si jo em pregunto, què vibra? Què està vibrant en el mineral? A quina freqüència està vibrant? Uh-huh. I com es mesura? Jo em puc sincronitzar amb el mineral? No, de cap manera, perquè jo no tinc una estructura cristal·lina definida.
5: No.
6: El mineral sí. Jo no vibro, perquè no tinc una... El mineral pot vibrar de manera atòmica. Uh-huh. Però en cap cas es pot transmetre.
5: Sí, els enllaços atòmics del mineral sí que poden tenir una vibració associada al seu estat, no?
6: Sí, però bé, a veure, la vibració s'associa a qualsevol material sòlid, uh-huh. Perquè si els àtoms no vibressin, els electrons caurien al nucli i hi hauria un hecatombe aquí.
5: Està clar.
6: És a dir, si hi ha temperatura, hi ha vibració.
5: Escolta'm,
6: encara que sigui 0,01.
5: Aprofitem i saludem el nostre científic, diguem-ne, també. L'altre científic resident que tenim al programa, col·laborador fixe, Albert Palou, biòleg, divulgador i relacions institucionals del grup d'investigació Beta. Què tal? Bona tarda. Com estàs?
7: Hola, bona i màgica conversa.
5: Bona i màgica conversa, efectivament. Estàs vibrant molt fort o què?
7: Estic vibrant molt fort de poder participar d'aquest tema avui tan apassionant.
5: Així m'agrada. Escolta, tu has experimentat alguna cosa entorn de l'ús dels minerals amb unes finalitats vibracionals, mèdiques, curatives?
7: Jo, si voleu, estic disposat aquí, davant de tota l'audiència dels Països Catalans, a fer una confessió.
5: A veure,
6: Ai.
7: És que jo tots, durant l'elaboració de tots els podcasts, almenys d'aquesta temporada, jo tinc un mineral a les mans, en tot moment.
5: A veure...
6: Quin és? Que et diré què et fa.
5: Sorprèn-nos.
7: És un ull de tigre.
5: Un ull de tigre?
7: Sí, vaig comprar-lo...
5: Si vols, mira, què és un ull de tigre? A veure, explica-ho.
6: Ja t'ho puc dir, el que és un ull de tigre. Un ull de tigre és una varietat de quarts.
7: Molt bé.
5: Un quart.
6: Pràcticament tot el que compres són varietats de quarts.
7: Té un color així com de cafè i fa unes aigües així daurades, bastant bonic.
6: Ah, exacte.
5: És a dir, que l'Albert Palou té un amulet.
7: No, depèn. El faig servir per una cosa que és més banal del que sembla.
5: I que
7: fem tots. I que avui he descobert que té un nom. I que si dius primer el nom, la gent es pensarà que és alguna pràctica, diguem, estranya.
5: A veure, sorprèn-nos.
7: És que jo aquest ull de tigre que tinc sempre a les mans mentre fem els podcasts és la meva eina per fer fidgeting.
5: Fidgeting.
7: Sí.
5: Això és per tots els públics, compte,
7: Sí, sí, no, el fidgeting sona estrany, però bé, el fidgeting és aquest tipus de moviments repetitius que fem constantment.
6: Jo necessito un boli, per exemple, sí.
7: Sí, o hi ha gent que es mou l'anell, hi ha gent que simplement fa voltar els dits, hi ha gent que fa moure la cama, aquests moviments...
5: Allò de tenir algú a la mà,
7: Sí, aquests moviments involuntaris, que moltes vegades no te n'adones, però pràcticament tota la població, totes les persones ho fan. Mm. I això té una explicació psicològica, Això, en un moment en el que has d'estar atent, hi ha gent que això li ajuda a rebaixar tensió, a tenir una sensació de control, i el cervell li ajuda a vegades a focalitzar-se. Llavors,
5: fidgeting,
7: Jo, la meva manera de focalitzar-me quan estem fent el podcast és tenir un ull de tigre a les mans que vaig comprar al Mercat Medieval de Vic. No l'he fet vibrar mai amb els gongs tibetans encara, però bueno, m'ajuda i li vaig donant voltes als dits.
6: Saps que l'ull de tigre porta confiança, protecció i decisió?
5: Mira, doncs quadra, és perfecte.
6: Veus? Però és quarts, No oblidem que és quarts, Bueno, el quart rosa, que també és quarts, porta amor, autoestima i relacions.
7: Bueno,
5: en tot
6: que l'ametista, que també és quarts, porta calma mental, meditació, relaxació i protecció exterior i espiritual.
7: És aquest punt tant que bueno, és el punt que li canvia el color, ja és, ho canvia tot. Això.
5: Ja ho canvia tot.
6: És una impuresa, pots comptar.
5: En tot cas, a
6: l'Albert
5: queda,
6: no,
5: queda acreditat que li fa l'efecte desitjat.
7: Sí, sí, sí. A més, té un, està, com que te'l venen polit en aquestes botigues de minerals màgics, té una textura molt, molt agradable i llavors això de tenir-lo a les mans... que està bé, no et fas mal.
5: Està bé, sí, no té cantos, no té. No és cantallut, no ratlla ni talla, eh? Molt bé, molt bé.
7: No.
5: Per tant, la teva experiència amb els minerals màgics fins ara és aquesta.
7: Absolutament positiva, sí.
5: Veus? Doncs va, veus? Animem a la gent a donar negoci al mercat, perfecte. Per tant, que ningú se'ns enfadi, que malgrat que les propietats que les discutim, no diem que no s'hagin de continuar venent minerals, que són bonics, que ens alegren l'ànima, eh? I a sobre, a l'Albert li ajuden a fer un programa de ràdio i un podcast.
7: Ah, sí, aviam, tot el que sigui decoratiu sempre està bé.
5: Molt bé. I a part d'això, cap més experiència així...
7: No, he estat donant... Clar, això és difícil. Ja sabeu que moltes vegades m'agrada mirar si hi ha articles científics o científics que s'hagin dedicat a intentar estudiar o a justificar de manera més maldestra que això té un efecte que existeix, o científics que s'han dedicat a intentar rebatre-ho. Mm-hmm. I en aquest cas, com que ho explicava el Jordi al principi, és més una herència cultural d'una creença gairebé religiosa antiga que hem heretat malament, per dir-ho d'alguna forma. Hem traslladat a la nostra època una creença religiosa sobre unes coses i ens l'hem adaptat una mica a la nostra manera, com ens ha donat la gana i com ens feia feliços. Que és una cosa que fem bastant a la nostra època. No hi ha un debat científic al voltant dels minerals màgics i que potser podríem buscar. Llavors, m'he entretingut a fer una cosa...
5: Aviam, segur que tu sempre tens una ment una mica recargolada.
7: Clar, he pensat que si els minerals tots tenen efectes positius... Mm. Doncs hi ha d'haver minerals que tinguin efectes negatius, també.
5: Home, segur que hi ha nèmesis dels minerals, clar. Sí, sí.
7: He buscat... Sí, un punt i a part, un moment, fem un parèntesi. No som terroristes, òbviament.
5: No.
7: Si volguéssim fer mal amb mineral, vull dir, existeix l'urani, existeix el plutoni,
5: clar,
7: que són coses més serioses, això aquí és... No anirem per aquesta banda, però he pensat...
5: Però en tot cas, ho serien per les propietats químiques que tenen aquests minerals i s'haurien d'utilitzar i processar d'una determinada manera, eh?
7: Sí, doncs estan navegant una mica per les webs d'aquesta gent que parla de minerals i no ho acabo, sempre t'ho diuen amb la boca petita. No et diuen que hi ha minerals que tenen efectes negatius. Mm. No és ni sí ni no. Diuen que hi ha minerals que tenen massa efecte i que això és perjudicial.
5: Ah, val. Que pots morir d'èxit, diguem. Ah.
7: Sí, no és culpa del mineral, és culpa de que a vegades té massa efecte i tu el fas servir malament.
6: No ho pots relacionar. Clar.
7: I, bueno... Assumim que d'entrada no hi ha minerals amb efectes negatius, però que pots arribar a tenir un efecte negatiu si, diguem que li fas fer massa efecte, doncs això ha despertat una mica la meva... Ja sabeu, a vegades n'hem parlat a tres capítols...
5: Has fet números, eh?
7: Sí, tinc una certa tendència a vegades a imaginar-me a mi mateix com un malvat de James Bond.
5: Sí.
6: Bé.
5: I ara utilitzaràs minerals per veure si te'n surts, eh, aquesta vegada?
7: Sí, clar. Ja vam intentar-ho un altre programa, va ser una mica trist el resultat.
5: Sí.
7: Avui he pensat, ostres, podríem agafar un mineral
5: i
7: fer-lo servir per causar el caos als països catalans?
5: Aviam, a veure, de què estem parlant? I que el caos, què és concreta?
6: Home.
5: Aviam.
7: Bueno, primer, clar, quin material fa servir? Llavors, he buscat una mica el que es consideren minerals que poden ser perillosos si en fas un ús perquè poden tenir un efecte massa fort.
5: Uh-huh.
7: Entengueu això com vulgueu. N'he trobat tres, així és com més destacats. Un és l'obsidiana. Uh-huh. No sé si en Jordi, vol anar fent una falca de cada un dels minerals. L'obsidiana es considera que pot tenir un efecte tan intens que pot desenterrar traumes que tenies ja sobrepassats a la teva vida. O sigui, traumes antics poden ressorgir per culpa de l'obsidiana.
5: Sí, té un caràcter psicològic, diguem.
6: Sí. Jo tinc un trauma amb l'obsidiana, perquè l'altre dia em manipulava i em vaig tallar. L'obsidiana talla molt. Però que sapeu que no és un mineral, és un vidre.
7: Vaja.
5: Ojo.
6: Atenció, no té una estructura cristal·lina definida.
5: Per aquest per queda
6: tant,
5: descartat.
6: No vibra, no pot vibrar.
7: Vaja.
6: Bueno, pot vibrar de manera harmònica.
5: Val. Per tant, queda descartat com a mineral.
6: Som-hi.
7: Descartem l'obsidiana.
5: Ai, que
7: he trobat un altre candidat, era la turmalina negra.
5: Això sí que és mineral, això, Jordi? Sí que l'entrem o no?
6: Sí, és aquest mineral. Sí. Jo tinc, eh? Tinc un quilo aquí a casa.
5: Un quilo.
7: Has de vigilar. Has de vigilar perquè sí que és un mineral que protegeix molt fort.
5: Ah.
7: Però té una energia energia tan intensa que l'has de netejar especialment bé, perquè si no, acumula les energies negatives molt ràpid i és perillós. Per tant, el dels gongs i la lluna plena ho has de fer amb més intensitat que els minerals normals amb la turmalina negra.
6: He de cantar o alguna cosa quan ho faig o no?
7: No ho sé, potser no cal.
5: Perquè quan dius que s'ha de netejar, però... és que és allò amb un aladín d'aquell o com va això? No, això és el de la plata, l'aladín.
7: Les de fer uns rituals durant les nits de lluna plena. Després podem parlar d'això.
5: Ah, molt bé.
7: Llavors, clar, he pensat que la turmalina negra, clar, només et serveix si està, diguem, carregada negativament. Clar. I buscant, he trobat un mineral que m'ha semblat ideal per fer aquesta operació James Bond.
5: A veure.
6: Una hora.
7: Que és la moldavita.
5: Ah, ojo, moldavita, eh?
6: Gran.
5: Jordi, aviam, il·lustra'ns. Moldavita?
6: Sí, podem començar dient que tampoc és un mineral.
7: Hòstia, no fotis.
5: Ah, però llavors sí, ara li desmuntes tot l'invent.
6: És un bidet. La moldavita té una història geològica apassionant i espectacular. La moldavita es va formar fa uns 15 milions d'anys. Es troba en jaciments només pel sud d'Alemanya, República Txeca. Es va formar en un impacte d'un meteorit.
5: Uh-huh.
6: I quan va caure aquest meteorit va fondre part de l'escorça. Aquesta fusió parcial de les roques van sortir volant. Es van solidificar a l'atmosfera com a gotes de silici. Aquestes gotes van caure i això és la moldavita que avui es troba. És silici de color verd. No deixa de ser silici, és a dir, és com l'obsidiana.
5: Obsidiana. Sí, però o sigui, no té aspecte de maragda. És un verd maragda o no? És més fosc?
6: És un verd molt maco. Verd gespa, diríem.
5: El buscarem. Li has desmuntat a l'Albert seves intencions, però en tot cas, ja que se les ha treballades, que ens ho expliqui quin és el pla.
7: Passarem per damunt de l'opinió d'un geòleg i farem veure que és un mineral, encara que no ho sigui.
5: A qui li importa, no? Vull dir, el senyor que els ven segurament no li importa gaire, també.
7: No, ja veuràs que no, perquè...
6: Mira, et dic que els ven gran, no li deu pas importar.
7: No. El problema, la moldavita és ideal per fer una operació així malvada, perquè és un mineral que és... Bueno, mineral, perdó, és un... No, com li he de dir? Mineraloide.
6: Mineraloide.
5: Una pregunta. Sabem l'origen etimològic de la paraula? Per què es diu moldavita? Ho sabem, no? Té a veure amb el país, Moldàvia, no?
6: No, perquè no hi ha jaciments a Moldàvia.
5: Clar, això ho hem de buscar.
6: Però no et sabria dir.
5: Busquem. Doncs va, endavant.
7: L'efecte de la moldavita és l'acceleració espiritual excessiva.
5: Ah,
7: que es tradueix
5: acceleració
7: en...
5: espiritual.
7: Acceleració espiritual excessiva.
5: Ah, val.
6: Remarques vas com una moto, ja.
5: No sé què vol dir l'acceleració espiritual en si mateix, ja, excessiva.
7: Això causa marejos, ansietat i desestabilització vital.
5: Oh.
6: Mm-hmm. Ve del riu Moldava, de la República Txeca. Ja està.
7: Ja sabrem una cosa més. Bueno, doncs he pensat, anem a dissenyar l'operació Moldavita per desestabilitzar els països catalans. Bé. Hi ha un punt que hi ha gent que diu que, clar, els minerals tenen efecte només en funció del teu zodíac, del teu estat de vibració o de si l'efecte que fan és per tu o no. Que això que últim m'ha causat bastanta sorpresa.
5: Ah.
7: Bueno, no, és que no és per tu.
5: O sigui, que podria ser que no et toqués. Val.
6: Sí. Sí. És que n'hi ha que no són per tu, eh?
7: Clar, és que no, l'aspirina no t'ha passat el mal de cap avui perquè no era per tu.
5: Clar, no era per tu. Clar, a vegades pot ser, va, això és allò...
7: Llavors, clar, Països Catalans, 14 milions i mig d'habitants. He pensat que la dosi que potser es podia intentar fer arribar a cada català, ara hem sigut molt centralistes, a cada habitant dels Països Catalans, el País Valencià...
6: Sí.
7: Balears,
5: Alguer, etcètera.
7: Sí, llocs des d'on ens poden escoltar.
5: Tenim tres una grams... geografia àmplia i corulla.
7: 3 grams de moldavita per persona.
6: Vall d'Aran.
7: 3 grams de moldavita per persona. Bàsicament, l'operació és fer arribar això, cada habitant dels Països Catalans estigui en contacte amb 3 grams de moldavita per causar el caos absolut, desestabilitzar, marejar la gent, causar ansietat i cada... No sé si es distingiria molt del normal, eh? Però...
5: No, exacte. Està el pati, poder...
6: Jo crec que necessitaries finançament, eh?
7: Sí, cal, 3 grams per persona, comptant que l'aprofites bé i que no te'l roben durant el procés, necessites 43 tones i mitges de moldavita.
5: De moldavita. Que poder no n'hi ha tant al món.
6: Gaire.
7: Es calcula que al món n'hi ha 275 tones.
5: Ah, doncs mira.
7: Vull dir que aquí...
6: Sí, costarà.
7: Entra. I he trobat un rang de preus, no sé pigut ben bé per on tirar, he trobat entre 50 i 1.000 euros al gram.
5: Un gram?
6: Més aviat 1.000.
7: Al gram.
5: Tant?
7: Sí.
5: Sí que va buscat, això.
6: Sí.
7: Clar, com que he trobat que hi havia gent que el venia per 50 euros, que potser és un vidre brut, eh? D'aquests
6: és fals.
7: Polla de cava. Bueno, he tirat pel preveure que et costi uns 500 euros al gram.
5: Bueno.
7: Sigo generós, ja que el compres
5: l'engròs... Pots provar-lo, però val, d'acord. Sí, home.
7: Compres l'engròs i et fan un preu.
5: Fan un preu.
7: Clar, són 20...
5: Geòleg.cat segurament ja s'està posant.
7: Sí, vas allà...
6: Fas ara, estava fent números.
7: Fas un any 21.750 milions d'euros.
5: Bueno, això per causar el caos, eh?
7: Només el material, eh?
5: El material.
6: Clar, president Illa, no et faria una línia de crèdit?
7: Bueno, això...
5: Això és posar-s'hi, aviam.
7: Clar, però llavors, tu tens el material, però l'has d'activar.
5: S'ha d'activar, clar, hi deu haver alguna tècnica, hi ha algun detonador.
6: Però no ve activat, o sigui,
7: li has de fer la neteja lunar perquè tingui els efectes.
6: Hosti, clar. Clar.
5: Ah, has de netejar 46 tones de
7: 43 tones i mitja de netejar. He fet un càlcul basant-me en el mineral que tinc aquí sempre a les mans i més o menys he vist que cada... Clar, perquè no es poden posar en capes. Ha d'estar... Si n'hi ha un sobre l'altre, no funciona.
5: Han d'estar
7: escampats en una capa plana. He anat calculant el pes del mineral que tenia aquí sempre a les mans i la mida i calculat que per netejar les 43 tones i mitja les has d'extendre en una superfície equivalent a 62 camps de futbol.
5: Home, 62 camps de futbol.
6: Ah, ara m'agrada, camp de futbol, sí.
5: Ha costat molt, a la Terra no és plana, que surti l'unitat de mesura camp de futbol, eh?
7: Sí,
6: internacional.
7: Si permeteu fer servir una altra unitat una mica més centralista, són 22 illes de l'Eixample, de Barcelona. De superfície plena de trossets de moldavita. Una nit de lluna plena, si no, no et funciona. Has d'intentar que no els toqui el wifi i que no hi arribi llum de fluorescents.
5: Ostres,
6: això és complicat.
5: No els hi pot tocar el wifi? No, això és molt difícil ara, eh?
7: Si els hi toca el wifi o llum de fluorescents, la neteja de lluna plena no serveix per res.
5: Home, doncs no sé pas com ho farem, eh?
7: I estem obviant que en teoria haurien d'estar dins un bol tibetà. Per tant, imagineu-vos la construcció d'un bol tibetà de la mida de 62 camps de futbol, la vibració i la molèstia que causaries als veïns que riuten del camp del
6: Madrid. Sí.
5: A veure, cal dir que tot això munta bastant de caos, eh?
7: Sí, llavors he obviat això, he obviat el lloguer dels camps de futbol i del personal i he dit, bueno, clar, però llavors això com ho fas arribar a la gent?
5: Clar, com has de distribuir? Representa que ja... Vale, acceptem que ja hem fet la neteja àurica aquesta i tota aquesta història, no? Ja ho hem fet?
7: Sí.
5: I ara què?
7: Jordi deia amb sobres, clar, bueno, és el més fàcil.
5: Amb sobres.
7: Fas un mailing.
6: Mario, jo aprofitaria quan envien la propaganda electoral.
7: Sí, sí, sí.
5: Ah, mira, fer un enviament massiu, no? I posar-hi un...
6: Allà, un sobret del PP.
5: Una pedreta de...
7: Ja està, un sobre per cada habitant dels Països Catalans, amb 3 gramets de moldavita dins, enviats al mateix dia i que tothom l'obri al mateix moment per generar el caos. Si ho fa certificat, són 100 milions d'euros, però costa 5 euros certificar una carta.
5: Bueno, 100 milions d'euros, eh?
7: Sí, he pensat una altra opció, m'ha semblat encara, és molt de malvat de James Bond, eh? Que seria incorporar moldavit a l'asfalt de les carreteres.
5: Home, però clar, no arriba a tothom, això.
6: I mal rotllo que generis.
5: Però no arriba a tothom.
7: Bueno, no.
6: Ja n'hi ha que passen ràpid.
7: Aviam.
6: Quin estrès.
7: Clar, té un fallo de punt de partida d'intentar fer les coses dissimuladament, que és que reasfaltar tots els Països Catalans de cop es nota.
5: Sí, és una feinada. De fet, ara Barcelona està tot aixecada i ja és una tocada de nassos bastant considerable.
7: Sí. Llavors, he trobat uns càlculs... M'ha costat de fer perquè les bases, no hi havia unes fonts gaire coherents. He trobat que hi ha uns 22.500 quilòmetres de carreteres als Països Catalans.
5: Ah, que ho has comptat, eh?
7: He anat sumant diverses fonts, només interurbanes.
5: Bueno.
7: Vull dir que imagineu-vos. Llavors, he comptat els preus mitjos de reasfaltar coses. Clar, suma-hi uns 14.000 milions d'euros més.
5: Es dispara, eh? Home, allò del sobre surt més bé, eh?
7: Sí. Però, bueno, clar, tu has de veure l'efecte final. És que, clar, és meravellós. És veure tots els habitants dels Països Catalans desestabilitzats, amb aficions estranyes, al bar, intentant superar depressions i comprant vols tibetans i fent cursos de creixement personal per internet.
5: I llavors, la cosa és, vale, i tu, com a dolent de James Bond, què? Tot això?
7: No sé, no he acabat mai d'entendre la finalitat dels dolents de James Bond, perquè no sé mai què en treuen del seu mal.
5: Clar, perquè tot aquest caos que has generat, tu com l'aprofites? No gaire, tampoc, perquè també tens tot el teu entorn grilladíssim, no? Clar, què fas?
6: Però estan tots crispats.
5: Clar, tothom crispat com una mala cosa, com una canellada plena que s'ha fotut tot el sucre del dinar, no? De les postres.
7: Doncs, ves que no hagi passat, ja.
5: Poder és veritat, per això estem com estem. Sí. Una mica... Doncs calla, ja mirarem la carretera, l'asfalt, que no hi hagi molta vita. Escolta, molt bé, quins càlculs que ens has fet, espectaculars. Vull dir... No deixes mai de sorprendre'ns. Escolta, Jordi, ho dèiem abans, però de veritat que no, que això dels efectes curatius dels minerals és tot una mentida, o què?
6: Home, s'ha d'anar amb molt de compte, això. Evidentment, no és cert que els minerals curen, i menys quan estàs en contacte amb ells. És una roca, un cristal·lín, un mineral, és una substància cristal·lina ordenada, i tu ets una persona. Uh-huh. Si tu tens una malaltia, pren-te una medicina.
5: Clar.
6: Però compte que aquí, vull dir, el ventall és extensiu de tot el que poden curar. Des d'una migranya a addiccions, a tenir les defenses baixes, a coses que ja ens hem de posar més seriosos, com el càncer, el Parkinson, cuidado, eh? Uh-huh. La gent que va allò a curar-se aquestes malalties amb minerals, compte. I fins i tot malalties molt minoritàries com la que pugui tenir jo, que és diarna. Però entrant ara amb els minerals, hi ha coses més curioses, com ara és el quars. A mi em fascina el quars, Sergi.
5: Quars hi ha molta varietat,
6: el
5: no?
6: El quars, sí. O sigui, el quars té una estructura cristal·lina determinada que és diòxid de silici. Mm. Pot tenir inclusions i se li faran colorets a dins. Sí. I ja està. Tu veuràs un coloret morat.
5: És una pedra bonica,
6: no? Tu veuràs un color vermell, sí. Tu veuràs colors grocs, tu veuràs de molts colors perquè té una inclusió a dins.
5: Mm.
6: Però aquell quars és un quars. No perquè sigui d'un color, té una propietat diferent.
5: L'estructura és la mateixa,
6: la mateixa. No? Les propietats fisicoquímiques no canvien. Mm. Però nosaltres tendim a donar-li propietats diferents. Perquè és bonic, doncs això dèiem, l'ull de tigre és un quars, l'ametista, el quars rosa, el quars transparent...
5: Això anava a dir, l'ametista és un altre dels mítics, no? També,
6: sí.
5: Aquelles geodes que venen moltes vegades, això. També...
6: I el quars fumat, el quars verd, el quars blau, el quars vermell, el quars negre, el quars rutilat... Bueno, hi ha tots els tipus de quarsos diferents i tots tracten una cosa diferent, saps? Però, esclar, no, jo com a geòleg he de dir, escolta, em sembla que els tinc tots, els quarsos a casa.
5: Deus tenir tota la col·lecció.
6: I, sí, no sé si jo tinc equilibri físic, creativitat, ara tinc aquí coses que fan, eh? Protecció, meditació, coses espirituals, jo no...
5: Ho tens tot.
6: Estigui fora de casa, que els tinc tots allà, estigui dins de casa, estigui dins de casa, que els tinc tots allà, els quarsos, o estigui fora, jo em trobo sempre igual. Vull dir que
5: llavors...
6: No tinc, no sé.
5: No
6: tenia un professor, me'n recordo, sí... Me'n recordo de tenir un professor que deia, mira, la pirita, que és aquell cub metàl·lic, si realment et porta els diners, et porta prosperitat i abundància, diu jo seria el tio més ric del món, diu, perquè tinc quilos de pirita a casa meva.
5: I resulta que és que no.
6: No, jo
5: conec, això anàvem a parar a allò que dèiem al començament, és que no és per tu.
6: No, clar, no vibro igual.
5: No és per tu, ha de ser per tu. Això és com, sempre que diuen que quan et quedes un gos, és que és el gos que t'ha escollit a tu i no al revés, doncs això amb els minerals deu ser una cosa així, no? No ho sé.
6: Sí, sí, és clar, és això, eh? Aquí no connecta, no se'm connecten amb els chakras.
5: Clar.
6: No m'amplifiquen la intenció.
7: És com el Bluetooth.
6: No. O l'altra cosa és que potser no els he carregat abans, que és el problema, que també poden retreure això.
5: O el que deia l'Albert, que no els has netejat bé, no? S'han de netejar, fer un determinat ritual, l'has de saber, hi deu haver algun manual d'instruccions, hi deu haver algú que s'hi dedica.
6: Sí. Pensa que has sentit, hi ha més coses, eh? Aquí també els pots netejar amb aigua,
5: sí.
6: I aquella aigua, com que vibrarà igual que el mineral, tu aquella aigua l'embotelles i ja tens per una setmana, vas bevent d'aquella aigua que vibra com el mineral.
5: Ah, veus? Clar.
6: Sí.
5: Doncs oita.
6: Això
5: que ho allargues,
6: això,
5: no?
6: Sí, física no va.
5: Això no es vincula física, una mica amb allò de la memòria de l'aigua que havíem parlat en alguna altra edició.
6: Sí,
5: recordeu,
6: és el mateix. És el mateix.
5: Que tu submergeixes un quars en allà i resulta que aquella aigua se'n recorda durant molt de temps.
6: Del quars.
5: Allà, hi havia allò posat allà dintre, no saps ben bé.
6: Hi havia un quars vibrant d'una manera positiva.
5: Clar,
6: i la gent que m'ha dit, jo ho he provat i a mi m'ha funcionat. No ho dubto.
5: Mm.
6: No ho dubto, en cap moment. El que passa és que no ha estat això el que segurament ha funcionat.
5: Clar.
6: És probablement la suggestió.
5: Perquè és el que dèiem, no? El que més similar a que algun efecte és que puguis tenir, no sé, una pedra d'urani radioactiva i que t'irradiï i et provoqui algun mal en algun moment determinat.
6: Aquí sí que tindràs un efecte complicat, digue-li a Marie Curie.
5: Clar, tot plegat és allò de com que és una cosa intangible i és una cosa, doncs, gairebé que forma part de la màgia, no? És normal, no?, que a vegades s'ompli amb aquest tipus d'explicacions tot curioses. Però bé, no sé, escolteu, jo crec que podríem donar entrada ja al nostre tècnic, el Xavi. No sé com va ell de minerals. Xavi, bona tarda, com estàs? Vas bé?
8: Hola, què tal? Molt bones.
5: Molt bé, hola. Què tal? Tu què? Tu tens també una polsera d'aquelles... que et fa, sí. Et fa curar, que et fa rebaixar l'estrès?
8: Bueno, no ho sé, tinc una pedra que us he ensenyat abans d'entrar aquí, que deien que a mi m'han dit que això evitava les vibracions de l'ordinador i tal. I després
5: les vibracions de l'ordinador, eh?
8: Sí, de les coses electromagnètiques que transmet l'ordinador.
5: Que les absorbia, no? Sí, I clar. te les evitava tu.
8: Clar, deixa'm aquí. Doncs
5: no, però no ha fet l'efecte, eh? No, fa temps que conec i no ha fet gaire efecte, això, em sembla.
8: Jo crec que ha fet l'efecte contrari, estic pitjor.
5: Poder sí, ho ha multiplicat.
8: Sí.
6: L'ha amplificat.
8: Sí. Però bueno,
5: així estàs.
8: Sí, i bueno, sí, alguna pedrota més per aquí de tenir, però ben bé no sé què són, per tant.
5: Jo un dia em van dir que me'n comprés una que m'evitaria la caiguda del cabell i no sé, em sembla que em van enganyar, eh?
7: Bueno, no saps què hagués passat si no la tindries.
8: Clar.
5: També és veritat, perquè això del cabell, una mica de barba la tinc, però en fi, tens raó. Bueno, Xavi, va, què ens portes? Portes alguna cosa interessant, segur
8: sí, que sí. Sí, avui us porto diferents coses que han passat durant el segle, sobretot 19, 20 i 21, relacionades amb el tema de minerals, cristalls en formes geomètriques, a través de teories pseudocientífiques que li han atribuït doncs, propietats energètiques, curatives o espirituals. Més o menys el que heu explicat vosaltres. S'ha de dir que cap d'aquestes idees estan demostrades científicament, que és la gràcia, per això us ho porto. Però el més divertit és que barregen el misticisme amb el llenguatge científic. O sigui, intenten explicar tot des d'un punt de vista molt científic, però després de científic, quan ho acabes d'analitzar, no té res, perquè és tot... Bueno,
5: és allò que és tot confús, eh?
8: Sí. I que... Són paraules difícils, sempre... complicades de pronunciar per semblar que és molt...
5: Tot és molt quàntic.
8: Sí, exacte, sempre. Però no sabem què vol dir. Avui us porto uns quants casos documentats sobre gent que s'ha dedicat a crear, diguem, teories a partir de certs cristalls que donen una sèrie de propietats. I comencem per... que això no sé si són cristalls o no, que són les sals minerals. Sals minerals podem contestar com a cristalls o no, o com a pedres, o com a minerals, o com a què?
5: Sals minerals. Jordi, a veure.
6: Si estan dissoltes, no, però si a vegades cristal·litzen, sí.
8: O sòlides, aquí són sòlides.
6: Sí, pot ser que n'hi hagi... Sí, sí, sí. Jo
5: és a dir, la sal marina és una sal, i és un mineral.
6: La sal, sí, sí, exacte, és un mineral. És un
5: el clorur de sodi, no?
6: És el clorur de sodi, exacte.
5: Que fa un cristall...
6: A mi fa pensar sempre... Sí, que és quadradet. Després, ara pensava en el quadradet i el pla i tot això, lo de la Terra plana.
5: Ah.
6: És que s'està acabant la temporada i no...
5: Bueno, però hi ha més dies que llonganisses, home, no et preocupis.
6: Vale. No, perdona, no volia tallar,
5: no,
6: Xavi.
5: No, ja està, no passa res. Jo molt bé, l'apunt...
7: Però això va... Vam quedar que en parlàvem en una reunió que jo no hi l'he vista, no hi he estat, no
5: bueno,
7: sé si s'ha fet.
5: És que anar fent reunions...
6: Jo
5: al
6: sí,
5: final,
6: jo hi vaig ser-hi, eh?
7: Ah.
5: Bueno, va, ser va. Xavi, escolta'm, tira.
8: Era la reunió aquella de les túniques, era allò?
5: Va, que la gent...
6: Sí, sí, aquella. La del Siris.
5: Se'm revolucioneu i no acabarem mai. Va.
8: Doncs bé, un senyor que es deia George Washington Carey, que era un autor nord-americà vinculat a un pensament, podem dir-li alternatiu, no?, podem dir fins i tot New Age, el que heu parlat abans, que potser és una miqueta anterior, que combinava salut, filosofia i astrologia, aquest senyor, a finals del segle XIX i principis del XX, que a més aquest home va fundar la seva pròpia universitat bioquímica, que
5: home, he intentat buscar
8: què era,
5: eh?
8: I no he trobat ben bé què era, però bueno, era una espècie de llados d'aquest, no? Que tenia la seva universitat de no sé, de fer-se fort, doncs, aquest senyor de bioquímica.
5: De la calle.
8: Sí. Doncs bé, aquest senyor era el seguidor d'un altre home, d'un metge que jo crec que és alemany, tot i que es va formar a París, que és Wilhelm Heinrich Schussler. No?
5: Uh-huh.
8: I aquest senyor tenia una teoria que era de les sals cel·lulars. Cel·lulars.
5: Cel·lulars.
8: Sí. Vale?
5: I segons... Sals cel·lulars,
8: sí,
5: eh?
8: Sí.
5: Jordi, apunta el concepte, sals cel·lulars.
8: Jo no sé si existeix o...
7: És nou, això.
8: No existeix, això. Vale.
5: Sals cel·lulars.
8: Doncs, bueno, el senyor aquest, el Wilhelm aquest, deia que el cos funcionava correctament només si teníem una quantitat determinada de sals minerals en l'organisme. Però hauria de ser una proporció exacta. Si t'equivocaves, doncs mal. I que cada desequilibri del mineral d'aquestes diferents sals que no teníem provocava una malaltia concreta. I és més, no només això, sinó que aquestes sals estaven relacionades directament amb els signes del zodíac. I per tant,
5: ara.
8: Si tenies tot harmonitzat i estava harmonitzat amb el teu signe del zodíac, per tant, tot anava bé. Quan desbarajustava el tema, doncs tot malament. Bàsicament, era una teoria que barrejava filosofia, astrologia i volia... Doncs, parlar de termes científics, però clar, no sé.
5: Però clar, això, què ho compensava? Va bé Isostar o com anava això?
8: Bueno, aquest senyor deia que bàsicament els minerals, aquestes sals minerals que ell deia, eren un organitzador del cos.
5: Uh-huh.
8: El que feien era organitzar, entenc, temes de xacres i tal. Però, bueno,
5: tenia una universitat, eh?
8: Home, de bioquímica. Clar, això no hi ha cap evidència biològica ni entenc que de cap altre tipus que sigui demostrable, que hagi demostrat que aquestes sals cel·lulars funcionin i que s'ha classificat com una pseudociència i per tant...
5: Tenim un biòleg i un geòleg a la sala, no sé, què en penseu?
6: Bé, sí que necessites sals per anar funcionant, per fer l'electròlisi, per fer diferents processos cel·lulars, el que passa és que, clar, si se comencen a mesclar amb l'horòscop,
8: no.
5: Sí.
6: Tenim un problema, aquí tenim un problema.
7: Sí,
6: però el biòleg s'ho dirà bé.
7: Tot acaba sent sodi i potassi i ions que, que permeten sobretot moviments entre la cel·la, entre les membranes, vull dir, però bueno.
5: Poc té a veure amb Gèminis o amb...
7: No, m'imagino tenir trossets de quarts a dins la cèl·lula, com... No sé,
5: no,
7: ho veig més complicat.
6: No.
5: Bueno, ja veus, Xavi.
6: Del qual sòlids, no.
5: No funciona.
8: No. Però bueno, ara us porto, ja que heu parlat tant de quarts, jo us porto de diferents tipus de quarts.
5: A veure, va.
8: Hi ha un altre senyor...
5: Sí que n'hi ha molts.
8: Però no tipus de material, sinó tipus de com està tallat, eh? Un moment.
5: Sí. Bueno, ho ha dit en Jordi abans, sí. No? Oh. Que entre el color, la manera del tall, etcètera... Sí.
8: Molt important, eh? Perquè seguíem un senyor que es deia Marcel Vogel, que aquest home és un científic amb una carrera contrastada, eh? Bàsicament, perquè va treballar durant molts anys a IBM i el senyor va participar en diferents investigacions sobre magnetisme i sobre trobar diferents materials per donar diferents usos. Per tant, era un científic...
5: Un tio sèrio.
8: Sí. Però als anys 60 va dir, mira tu, estic fart jo aquí de l'IBM, d'aquests ordinadors, cap als 60 els ordinadors eren gegants, estic fart. I vaig a començar jo amb les meves teories. I aquest senyor va començar a defensar una teoria que era que els cristalls de quart podien interactuar amb la ment humana. I que, a més, podien amplificar pensaments, emocions i intencions. I va crear una cosa que eren els cristalls de Vogel, que...
5: Uh-huh.
8: Tallant els quarts en diferents angles i en diferents cares, doncs podies canalitzar l'energia mental i, bueno, i diferents àmbits del caràcter espiritual de les persones. I, per tant, jo us he trobat alguns talls que feien aquest senyor d'aquests quarts. Llavors, hi ha el quarts de Vogel de quatre cares, que això el que crea és estabilitat, és la base de l'estabilitat, i s'utilitza per sanar i visualitzacions. Vale? Si tenim un quarts de quatre cares, fa per això. També hi ha el quarts de sis cares, que està associat als viatges astrals i a la recepció d'informació d'entitats superiors.
6: Sí, aquest en tinc.
5: Però com funciona això? Un cop ho tens, llavors has de fer alguna cosa? Per, no sé.
8: Bueno, clar, aquest senyor tenia...
5: T'has de fer les instruccions.
8: Clar, o sigui, aquest senyor havies de fer una sèrie de rituals i, bueno, com encarregar-lo, allò, ficar-lo en el cuenco tibetano, fot-li sal i fer-lo vibrar amb la lluna, bueno, i carregar-lo d'energia. Llavors feia aquestes coses.
5: I llavors tenies un viatge astral, sorties del cos, et veies des de sobre. Què passa? No sé.
8: Sí, no sé, no m'he atrevit a buscar més.
5: L'astralitat.
8: Sí. Clar, però també hi ha un quarts de vuit cales, que aquest serveix per l'expansió de la consciència i de la superconsciència i dissipa il·lusions mentals i ajuda a guarir els traumes profunds.
7: Ojo.
8: Aquest, també.
5: Bueno, això ja és més sèrio.
8: Sí. Llavors, ja...
6: He de dir que les vuit cares amb el quarts no existeixen.
8: Ah.
6: Però, bueno, no existeixen de manera natural, que és un artifici.
7: En poses dues de quatre, eh? Està.
8: I el de nou cares existeix?
6: No, encara menys.
5: Doncs... Tampoc, no, clar.
8: Doncs el de nou cara serveix per connectar-te amb el buit i processar i filtrar informació.
5: Ah.
8: Vale? Però hi ha un de 12 cares, que el que fa
5: un
8: és...
5: Un dodecaedre de quarts.
8: De quarts, sí. Que el que fa és enfocament de la consciència i potencia la manifestació i recepció de la informació. O sigui, serveix per estudiar, bàsicament.
5: És una antena, de fet.
8: Sí.
6: Un wifi.
8: Sí. Hi ha més, hi ha un de 3 cares que serveix per accedir a les coses desconegudes. Un de 13... De 13, per la connexió amb la consciència divina i universal. Un de 16, que reforça la determinació i la perseverança. I un de 24, que amplifica pensaments i visualització. I un de 33, que jo no sé com pots fotre 33.
5: 33.
6: Vinga.
8: Expansió del pensament i crea patrons d'informació infinita que irradien cap a l'exterior.
5: Carai.
6: Sí. Ja t'ho juro jo que...
5: Punxegut, aquest, eh? Amb 33 cares.
7: I si els ajuntes tots?
8: Que tens la bola de drac, suposo. No sé.
5: La bola Genki. Sí.
8: Que s'ha de dir que la trajectòria científica d'aquest senyor, després de deixar IBM, doncs no...
5: Va anar pel pedregar, vols dir? M'he millor dit.
8: Vull dir que la comunitat científica va dir que això que diu aquest home, que no està demostrat i que no serveix per res, que si la gent és feliç tenint quarts, que no passa res. Però que aquestes propietats segurament no funcionen. Però hi ha un altre senyor que es diu Katrina Raphael, que aquesta també va modernitzar el tema de la curació amb cristalls. que aquesta senyora, he buscat, si busqueu a internet, té molts de llibres escrits sobre el tema del, sobretot del...
5: Clar, perquè fins ara hem trucat coses que et potencien, no? Sí. Gairebé poders místics de la ment
8: exacte,
5: i...
8: Sí.
5: Vale. I ara tu ja entrem en el terreny de la curació.
8: Bueno, amb el tema d'això del n'hi ha xacres i tot aquest tema, saps? La curació, no del cos, bueno, també del cos, però més del cos de l'ànima, diguem, anivellar energies i aquestes coses. Però aquesta senyora diu que cada mineral té una freqüència energètica específica. Que no sé si
5: allò que dèiem al principi, sí.
8: Vale. I que determinats cristalls poden actuar sobre òrgans o emocions concretes, que també ho heu dit, i que, per tant, si col·loquem cristalls a diferents parts del cos, el que serveix és per afavorir la curació. Si fa mal un dit, doncs et fiques, jo què sé, una ametista d'aquestes, i et cures el dit.
5: Val? I et cures el dit.
8: Clar, aquesta senyora s'ha de dir que ha fet diferents llibres. Si vindeu, entreu a Amazon, trobeu molts llibres que parlen d'aquesta senyora, que parlen sobre el tema. Va fer molts tallers, durant sobretot als anys 70 i anys 80, amb informació sobre les propietats biològiques concretes que tenia cada tipus de mineral. Clar, això s'ha de dir que no ha reportat cap efecte demostrable i que sí que s'ha definit com un placebo, però bueno, el que dèiem abans, si a la gent li va bé fer-ho, doncs bueno, li va bé doncs,
5: sí,
8: que ho faci. Bueno. No? I per acabar, us portaré la teoria de les energies que provoquen les piràmides. És a dir, normalment que les piràmides són font d'energia, bàsicament, perquè estan fetes per extraterrestres, això ho sabem tots, no?
5: Tot va d'energia, sempre, el concepte de l'energia, que justament no fa gaire, precisament...
6: Quina energia? Elèctrica?
8: Bueno, energia, poders.
5: Fa no gaire que hi havia una enquesta de posicionament sobre creences al nostre país, al Principat de Catalunya, que justament deia que un percentatge, no recordo quan, no voldria equivocar-me, un percentatge altíssim de la població, i quan dic altíssim vull dir majoritari, si no recordo malament, creu, justament, en l'existència d'energies, no? Energies doncs a l'ambient, energies quan entres a un lloc determinat, no? I recordo, no fa gaire, fer el comentari en un grup de bons amics que estava, vaig dir, escolta, jo és que aquestes coses no me les crec gaire, i em miraven tots com les vaques al tren, volguem dir, caram, noi, doncs jo sí que hi crec, no? És innegable, per mi és un tema experiencial, és una experiència, jo no noto que hi ha energies, no?
7: Tu has de justificar que has ordenat els mobles d'una certa manera a partir del Feng Shui quan algú et rebat perquè tens el capçal del llit sota la finestra, no sé, cosa així.
5: Sí.
8: Tampoc això per justificar-te perquè tens mal gust, no? És que ho diu el Feng Shui.
5: Exacte. Què deies, Xavi?
8: Doncs res, bàsicament el tema de la piràmide. El tema de la piràmide potencia l'energia, no? Concentra l'energia en un punt. Però suposo que el ser forma piramidal, doncs clar, en forma de triangle, la punta doncs porta energia, no? Però què passa si col·loques un mineral dins d'una piràmide? Doncs que el poder d'aquest mineral es potencia, perquè, clar, la piràmide potencia. I això el que fa és, doncs, en el mineral, doncs, hi dona superpoders, per dir d'aquí d'una gran manera, però també en altres elements, perquè si fiquem aliments dintre d'una piràmide, segons aquesta teoria, es conserven millor i també serveixen per la regeneració cel·lular.
5: Ah.
8: I ja conclueixo que s'ha de dir que aquestes són les afirmacions que van ser posades a proves per diferents experiments i...

0: o jo no sé fer-lo. Potser si el faig tinc de superpoders.
1: Ara entenc perfectament perquè formes part d'aquest programa, Xavi.
0: No, sincerament. No,
1: bueno, doncs res, escolteu, gràcies per tot. Gràcies per aquest, diguem-ne, aquesta edició tan mineralògica i tan magnífica. Gràcies, Ingrid, Jordi, Albert, Xavi. Hem pogut separar una mica la geologia, la psicologia i la fantasia. Recordeu que les pedres són meravelloses. Ens expliquen la història de la Terra, de volcans, pressions extremes, i ens permeten viatjar a temps immemorials. Però si algú us diu que un mineral us curarà l'ànima, pregunteu-li com, amb quina evidència i en quin estudi rigorós s'ha avaluat. Si no hi ha dades, potser només hi ha decoració. Nosaltres seguirem excavant, no per trobar energies ocultes, sinó per trobar bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana. I les pedres tampoc fan miracles. Fins aviat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El pregó de la Mercè ha estat una reivindicació del comerç de proximitat. Ha anat a càrrec dels propietaris de l'històric celler de Gelida de Sants, Toni Falgueres, i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres. Pare i filla han fet un repàs a la història del celler a Sants, que té més de 130 anys, i a la important tasca de fer barri i xarxa des del petit comerç. N'escoltem un fragment.
2: I porto tota una vida darrere del taulell. I des d'aquest taulell he vist passar modes, crisis, alegries, obres, gent que entrava a comprar una ampolla i que moltes vegades acabava explicant-te la seva vida. Per això avui no vull parlar només de vi, vull parlar de la Barcelona que obre la persiana cada matí venent sabates, joguets, perfums, de la Barcelona que encara pregunta: què ens recomanes?
1: Enguany, Barcelona està anomenada capital europea del comerç local per la Unió Europea. I seguim parlant de les festes. Una anècdota: en els primers minuts de les festes han deixat una imatge de pel·lícula. Pocs minuts abans que es posés en marxa el seguici inaugural abans del toc de l'Àliga a la Palau de la Virreina, un dels portadors de l'Àliga, sorprès a la resta de membres del bestiari, neix a allunyar-se i treus la figura per demanar matrimoni a la seva parella. Ella li ha dit que sí. El govern planteja una desescalada de les restriccions a la pesta porcina africana cap a finals d'any. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Rodeig, després de reunir-se amb els alcaldes dels municipis que formen part de la zona del risc, amb els quals s'ha acordat crear un grup de treball per analitzar com es pot fer aquesta reobertura. Per cert, que avui s'han confirmat 5 nous positius i ja s'eleven a 396. El grup farmacèutic Salvat traslladarà la seva producció industrial d'Esplugues al Llobregat, a Alcalá de Henares, a Madrid. La companyia ho farà de manera progressiva fins al 2030 i mantindrà al Baix Llobregat la seva seu corporativa, les oficines centrals i l'activitat d'R+D, segons ha explicat aquest dimecres en un comunicat. I la Festa de la Verema del Bages arriba a la 31a edició fent un salt endavant. La Fira de Vins s'amplia a tot el cap de setmana a la plaça Vella d'Artés, on dissabte cada celler ja disposarà d'un estand propi. El programa arrenca divendres amb la inauguració del celler Més que Paraules de Fonollosa i oferirà propostes amb un vermut musical amb Joan Colom. Darrer punt, al Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Les blaugranes debuten a les 9 a la fase de la Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff.
0: Notícies en xarxa.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, Detalles, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: date, no more being searched, being arrested, no more.
1: Dilluns, per atropellar amb cotxe la seva exparella als Pallaresos, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La víctima va patir ferides molt greus i va ser traslladada a l'Hospital Joan 23. El jutjat ha dictat també ordre de protecció, d'allunyament de la víctima i les filles i prohibició de comunicació. La causa està oberta per homicidi dolós en grau de temptativa d'anys, conducció, tots els efectes de l'alcohol i trencament de mesura cautelar. Parlem del restaurant Pícnic de Sitges. El Passeig Marítim servirà diumenge l'últim torn de dinars després de 70 anys. L'estat ha ordenat el tancament per incompliment de llei de costes, argumentant que el local està en terrenys de domini públic marítimo-terrestres, al final d'un periple judicial de més d'una dècada, fins que la setmana passada el tribunal va dictaminar que acabava aquesta història. I panoràmica, el Festival d'Arts i Cultures Visuals celebrarà del 15 d'octubre al 27 de desembre la seva 10a edició, amb 25 expositors i prop de 50 activitats, amb Vic com a nova seu, juntament amb Barcelona, Terrassa i Granollers.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Al's mother.
1: Hmm?
2: Oh, you guys.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallers, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha qualificat el desnonament avui de Mari Carmen, una veïna de Madrid de 87 anys, a qui els propietaris de l'habitatge han expulsat del pis on viu des de fa 70 anys, de tragèdia social inacceptable. De fet, 1.200 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat aquest vespre davant la delegació del govern espanyol a Barcelona contra aquest desnonament. A Madrid, la convocatòria n'ha aplegat 10.000 i ha estat davant del polèmic àtic comprat per la comunitat a Chamberí. Sánchez ha responsabilitat directament la Comunitat de Madrid i el seu ajuntament.
2: El desahucio de Mari Carmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar, ni como país, ni por supuesto tampoco desde el punto de vista de las instituciones públicas. Y desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza, han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social que debería haber sido resuelta por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma.
1: Sánchez ha afirmat que el desnonament no s'hauria produït si el Congrés hagués aprovat el decret d'habitatge que el seu executiu va portar abans del ple de l'estiu i ha demanat altura de mires. Ho ha dit en una compareixença des de Nova York, on participa aquests dies a l'Assemblea de les Nacions Unides i on ha tret pit de les dades que s'han conegut avui, les previsions a l'alça de creixement de l'economia espanyola d'un 2,6%, un creixement que no està renyit, segons ella, amb la cohesió social.
2: España, yo creo que es un buen ejemplo de cómo combinar crecimiento económico, creación de empleo y derechos y avances sociales. En los últimos años hemos impulsado un crecimiento económico sólido, aumentado el empleo de calidad, mejorado los salarios, reducido la desigualdad. Queda mucho por hacer.
1: El cap de l'executiu espanyol intervindrà a 2:15 de la matinada, hora catalana, a l'Assemblea de les Nacions Unides. I els Mossos investiguen un tiroteig amb un ferit que ha tingut lloc aquesta tarda al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. La víctima s'ha presentat a un centre hospitalari de la zona amb una ferida d'arma de foc, ha estat atès i sembla que la seva vida no corre perill. 246.000 vehicles han sortit a l'àrea metropolitana aquest pont de la Mercè, el 43% dels previstos. L'autopista P7 ha registrat les situacions més complicades. Recordem que s'han desplegat més de 2.000 Mossos d'Esquadra perquè faran 1.200 controls. Darrer punt, l'escriptor i periodista Ramon Solsona ha rebut el 30è Premi Trajectòria, l'ha recollit avui en el marc de la Setmana del Llibre en Català.
3: Mi nombre, Peyu.
4: De acuerdo, Peyu.
3: No, Peyu no, Peyu, con i.
4: Bien, Peyu, Peyu.
3: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
4: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
5: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquesta

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimecres, 23 de setembre de 2026, i un dia com avui de 1917, la botànica i química Asima Chatterjee naixia a Bengala, a l'Índia. Va créixer a Calcuta, on va ser un estudiant excel·lent, i on més endavant es va graduar cum laude en química a la Universitat i va obtenir el màster de química orgànica i es va doctorar. Chatterjee va destacar pels seus treballs d'investigació en els camps de la química orgànica i la fitoquímica. Els seus estudis centrats al voltant de la química de productes naturals van tenir com a resultat l'obtenció d'anticonvulsius i fàrmacs de quimioteràpia. El 1940 va ser la fundadora i primera directora del Departament de Química de la Universitat de Calcuta, on va ser professora de química pura més de 40 anys. Chatterjee també va ser autora d'un important volum de textos al voltant de les plantes medicinals de l'Índia. I un dia com avui, 1977, David Bowie publicava Heroes, que esdevindria un dels singles més celebrats de la seva discografia. El tema el va escriure amb Brian Eno i el va produir amb Tony Visconti, i apareix també la guitarra de Robert Fripp, de King Crimson.

0: Aquest pròxim dissabte, Fiare Banca Ètica celebra l'assemblea del seu grup local de la Catalunya Transversal. Això que ja és interessant per si mateix, perquè és una assemblea oberta a socis del territori i a persones interessades en les finances ètiques, encara ho és més pel fet que aquest any se celebra Sant Joan, més concretament al Palmàs, de la mà de la Comunitat Energètica Santjoanina. Perquè ens ho expliqui tot, tenim el telèfon en Gaspar Tarrida, de la Comunitat Energètica. Hola, Gaspar.
1: Hola.
0: Com és que acollim aquí l'assemblea de Fiare?
1: Bé, perquè des de la Comunitat Energètica ja a l'inici vam obrir un compte a Fiare. Fiare, que és una banca ètica cooperativa, doncs vam voler que el compte corrent de la Comunitat Energètica estigués en un lloc com aquest. Les raons són evidents, però després en podem parlar. I llavors vam començar una relació amb ells així purament, diguem-ne això, operativa, bancària, però en un moment concret ens van oferir una petita ajuda, es van interessar per la nostra activitat i això ens ha anat apropant fins ara, que ens han demanat si els podíem acollir en la seva assemblea del grup local, per dir-ho d'alguna manera.
0: Qui més qui menys, ja hem sentit potser parlar de les finances ètiques, però fes-nos dues pinzellades de Fiare. Què és exactament?
1: Fiare és una divisió d'una banca ètica que va néixer a Itàlia, que aquí a l'estat espanyol té seu a Bilbao i que té diversos grups locals com aquest, que es diu Grup Territorial de la Catalunya Transversal, però de fet seria això, el grup local de Catalunya. I en aquests grups locals hi han socis més actius que fan difusió del que significa les finances ètiques, que de fet doncs les finances ètiques el que ens estan dient és que és un lloc on tu hi pots tenir, per una banda, com a ciutadà, i pots tenir els teus estalvis, sabent que aquests no s'utilitzaran per segons quines coses que tu no vols. Com, per exemple, per finançar campanyes d'armament, vull dir, inversions en armament, volia dir, etc. Per exemple, una de les campanyes que des del món de les finances ètiques s'està fent des de ja fa temps i que explica millor tot plegat és la que es diu justament així, campanya de la banca armada. I aquí el que t'expliquen a través de diversos estudis de centres d'investigació, com és el centre de l'AS, doncs és què fan els bancs amb els nostres diners. I justament amb les inversions en armament. I aquí és on pots veure doncs, que el Banco de Santander o el BBVA estan a dalt de tot del finançament d'empreses que es dediquen a la fabricació i a la venda d'armament arreu del món. Llavors, les finances ètiques o la banca ètica, justament el que et diu és que no, que ella et garanteix que els diners que tu hi posis només aniran a finançar projectes que siguin ètics i solidaris. Això seria un resum molt ràpid, no? No només existeix Fiare, sinó que existeix, per exemple, també Triodos, que no té un format cooperatiu. Després, dins del món de les finances ètiques, hi ha, per exemple, la cooperativa de crèdit COP57, o, per exemple, també a nivell de finances ètiques aquí a Catalunya, i és important també perquè a vegades no hi comptem, és el món de les asseguradores. Llavors, hi ha una corredoria d'assegurances que és Ars Cooperativa, que també a través d'uns, diguem-ne, d'uns valors concrets i d'uns índexs concrets, t'assegura que allà on tu posis, allà on tu contractis la teva assegurança, segueixen això, uns valors ètics i solidaris.
0: No sé si a vosaltres, a part d'això, de compartir doncs, aquest rerefons que hi ha de la banca ètica, si ha tingut algun avantatge el préstec que has comentat que els van donar?
1: No, de fet no va ser un préstec. En el cas de Fiare ens van oferir una petita subvenció de fons perdut de 1.000 euros, que no és una gran fortuna, però que ja va anar bé i també doncs, ens va permetre això, no?, aprofundir una mica més en aquesta relació. Ells tenien interès també en poder ajudar i conèixer això, les comunitats energètiques, diguem-ne, unes figures que emergien, doncs estem parlant d'ara fa 3 anys. Avantatges, diguem-ne, no sé en quin sentit, però diguem-ne en el sentit de diners, no, és un banc com qualsevol altre. També li has de demanar que no et cobri comissions, etc. I ho fan, vull dir, no estem pagant pas comissions per les transferències que fem. Tampoc ens donen un interès especial, vull dir, és un banc normal, per entendre'ns, que funciona com qualsevol altre i que qualsevol persona pot ser-ne sòcia o només client. Ja ells tenen aquesta diferència, el ser una cooperativa.
0: Entenc que el fet de que vinguin a Sant Joan també pot fer que molta gent que potser és de la comunitat energètica i no està a Fiare o no ho coneix, o gent que no està ni un lloc ni un altre, pot interessar-se per aquesta entitat, no? I no sé si pot...
1: Sí, tant, està obert a tothom. El fet de venir dissabte al dematí al Palmas a les 11, estem convidats tots els que vulguem a aquesta assemblea. És una assemblea del grup local, eh? Per tant, no és una assemblea, diguem-ne, del banc, no és un tema de governació del banc, sinó de les activitats que fa aquest grup local per, diguem-ne, difondre les finances ètiques. I llavors, la idea ja era aquesta, de poder fer com un intercanvi entre la gent de la comunitat energètica i la gent, doncs això, que més activa dins de les finances ètiques, i alhora si ve algú que no està ni a una banda ni a l'altra, doncs també és convidat a poder venir i conèixer i participar. Després volem fer una visita a la instal·lació de fotovoltaica que vam promoure al dipòsit d'aigües, i mentrestant, doncs això, farem això, la passejada i l'intercanvi. I després acabarem fent un dinar. Si algú volgués apuntar-se al dinar, doncs encara ho estem organitzant.
0: Però que avui és l'últim dia per inscriure's, pot ser a...
1: Bueno, sí que hi havia un formulari d'inscripció i parlàvem d'avui dimecres. Però si algú té interès i ens escriu a través de la comunitat energètica, doncs ja l'indicarem.
0: Ja per acabar, Gaspar, parlem tot sovint, a més som companys de feina i és col·laborador de la ràdio, vull dir que ens veiem tot sovint, i ara ja no recordo què és el que hem parlat. A la ràdio, en alguna entrevista o personalment? En quin moment situació es troba la comunitat energètica i això, o sigui, ens pots fer una foto?
1: Sí, la comunitat energètica en aquest moment doncs està mirant d'engegar aquesta instal·lació del dipòsit. Ja està tot llest, depenem finalment de temes administratius, com sempre, i aleshores seguim doncs oferint la possibilitat de fer-se soci i poder rebre energia d'aquesta o de l'altra, o de la instal·lació del pavelló, perquè realment el que estem fent és endreçant una mica que aquelles per evitar totes les problemàtiques administratives entre les companyies elèctriques, el que estem fent és que les persones que tenen una distribució a casa seva amb la companyia Endesa, o sigui E-Distribución, doncs rebin energia del dipòsit, que també està sobre aquesta xarxa de distribució. I en canvi la del pavelló, que està sobre la xarxa de l'ERSA, doncs aquelles persones que reben energia a casa a través de l'ERSA, doncs també diguem-ne, pengin dels socis, pengin de la distribució i de la instal·lació del pavelló. Sí. I, doncs, així, endreçant-ho i, diguem-ne, esperant poder engegar aquesta del dipòsit i seguir endavant per poder-ne inclús promoure una altra, però de moment encara hem de consolidar aquestes dues.
0: Molt bé, Gaspar, doncs estarem pendents, anem parlant i que vagi molt bé aquesta assemblea de Fiària a Sant Joan, que sigui també un bon moment per continuar doncs, buscant sinergies, també.
1: Molt bé. Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. I avui reprenem Més enllà de la lluna, tot i que aquesta setmana l'escoltem avui dimecres. A partir de la pròxima, la secció que prepara l'Adriano Sabater tornarà al seu dia habitual, que és els dilluns.
2: Benvinguts a Més enllà de la Lluna, l'espai on viatgem a través de l'univers. A bord de la nau Infinitum, des d'algun punt entre les estrelles, retransmetem, connectats sempre amb la veu de Sant Joan. Perquè, malgrat la distància, mai no estem del tot lluny de casa. Recordeu, som pols d'estrelles, matèria antiga, que ha après a mirar, a sentir, a preguntar. Som consciència creada pel propi univers per observar-se a si mateix. Som una de les seves formes més belles. Un instant breu, però capaç de comprendre l'infinit. Així que quan mireu el cel aquesta nit, no oblideu que allò que busqueu també us està mirant.

Benvinguts a Més enllà de la Lluna, l'espai on viatgem a través de l'univers. Bona tarda, amics i amigues de Més enllà de la Lluna. Després de gairebé 3 mesos de vacances, tornem. Tornem a obrir aquesta petita finestra que tenim cap a l'univers. I potser us preguntareu què ha passat durant tot aquest temps. Doncs bé, mentre nosaltres estàvem de vacances, altres començaven les feines, altres les acabaven. Les estrelles han continuat naixent i desapareixent. Els planetes han continuat girant al voltant del Sol. La Terra ha continuat viatjant per l'espai a més de 100.000 km per hora. I telescopis i sondes espacials han continuat mirant, explorant i descobrint. Per això avui no començarem parlant d'un planeta en concret, ni d'una estrella, ni d'un forat negre. Avui farem una cosa diferent. Mirarem enrere. Des del 21 de juny, quan va començar l'estiu astronòmic, fins avui, que comença la tardor, han passat moltes coses allà dalt. I avui les repassarem. Comencem el nostre viatge el 21 de juny, el dia del solstici d'estiu. És el moment en el que a l'hemisferi nord tenim el dia més llarg de l'any i comença oficialment l'estiu astronòmic. Però més curiós és que nosaltres pràcticament no ho notem. La Terra no està simplement més a prop del Sol. El que provoca les estacions és, sobretot, la inclinació de l'eix terrestre. I això ens recorda una cosa molt important. Fins i tot els canvis que experimentem cada dia aquí a la Terra són conseqüència del nostre moviment dins de l'espai. I gairebé coincidint amb l'inici de l'estiu, van arribar noves observacions de la nostra pròpia galàxia, la Via Làctea. Una galàxia que ens costa molt d'entendre precisament perquè nosaltres vivim al seu interior. És una mica com intentar entendre una ciutat sencera mentre camines pels seus carrers. No la pots veure tota, només en pots veure una part. Però a poc, amb telescopis, sondes i observacions de tota mena, anem reconstruint el lloc on vivim. I quan mirem aquella banda de llum que travessa el cel nocturn, en realitat estem mirant casa nostra. Una ciutat còsmica formada per centenars de milers de milions d'estrelles. I nosaltres en som només una petita part. I si hi ha un protagonista que no pot faltar en aquest resum, és el telescopi espacial James Webb. Durant aquest estiu ha continuat observant galàxies, estrelles, nebuloses i altres objectes de l'univers. I cada vegada que el Webb mira més lluny, passa una cosa extraordinària. Quan mirem lluny, també mirem enrere en el temps. La llum necessita temps per viatjar. Això significa que quan observem una galàxia situada a milions d'anys llum, no la veiem tal i com és ara. La veiem tal i com era quan aquella llum va començar el seu viatge. És com si l'univers hagués anat deixant fotografies del seu passat escampades per l'espai. I nosaltres, milers de milions d'anys després, estem començant a aprendre i agir-les. I aquest estiu també hem tingut una història molt curiosa. El 5 d'agost, una part d'un coet Falcon 9 de l'SpaceX va acabar impactant contra la superfície de la Lluna. Però com és que un coet acaba xocant contra la Lluna? Doncs hem de tornar al gener del 2025. El 15 de gener, un Falcon 9 va ser llançat amb la missió de posar en camí la sonda lunar Blue Ghost de l'empresa Fire Aerospace. El coet tenia dues etapes. La primera etapa és la que proporciona gran part de l'empenta inicial i després pot tornar a la Terra. La segona etapa, en canvi, continua el seu viatge amb la càrrega útil. I aquella segona etapa va quedar abandonada a l'espai després d'haver complert la seva funció. Però no va quedar simplement quieta. La gravetat de la Lluna i de la Terra, juntament amb altres factors, van anar modificant la seva trajectòria. Durant més d'un any va continuar el seu viatge, fins que la trajectòria la va portar cap a la Lluna. I el 5 d'agost del 2026, aquella etapa superior del Falcon 9 va impactar contra la superfície lunar a una velocitat d'uns 8.700 km per hora. No hi havia cap astronauta. No hi havia cap nau tripulada. I l'impacte no representava cap perill per la Terra,
però va deixar una empremta, un nou cràter a la superfície lunar. La sonda lunar sud-coreana de Nuri va poder fotografiar la zona abans i després de l'impacte, i posteriorment la sonda lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA va obtenir noves imatges del cràter. Hi ha alguna cosa gairebé poètica en tot això. Una màquina construïda per nosaltres després d'haver viatjat durant més d'un any per l'espai va acabar deixant una petita cicatriu en un altre món. La Lluna ja havia rebut l'impacte de milions d'asteroides i meteorits durant milers de milions d'anys. Ara també emporta les empremtes de la nostra presència. I potser això ens hauria de fer pensar en una cosa. Si algun dia volem convertir-nos en una espècie que viatja entre mons, també haurem d'aprendre a cuidar els mons que visitem. Però si hi ha una dada que jo recordaré especialment d'aquest estiu és el 12 d'agost del 2026, el dia de l'eclipsi solar. A Catalunya l'eclipsi va ser visible com un eclipsi parcial i en alguns punts de la península es va arribar a produir la totalitat. Però aquell dia, per mi, no va ser només un fenomen astronòmic. Perquè jo no estava sol. Estava a la muntanya, aquí a Sant Joan de les Abadesses, amb el meu fill. Durant els primers 15 o 20 minuts vam poder veure l'eclipsi. Vam veure com la Lluna començava a avançar lentament davant del Sol. I gairebé sense adonar-nos, la llum començava a canviar. Però després va arribar un núvol i el Sol va desaparèixer darrere seu. L'eclipsi havia començat a ocultar-se als nostres ulls i nosaltres ens vam quedar allà, esperant, mirant un cel que ja no ens deixava veure el que havíem anat a buscar. Però llavors va passar una cosa curiosa, potser fins i tot més profunda que veure l'eclipsi. Perquè encara que el núvol amagava el sol, la seva ombra ens va arribar igualment. La llum es va anar apagant, la muntanya va anar canviant de color, l'aire semblava diferent. I a poc, el dia va començar a semblar-se en una nit que encara no havia arribat. I va aparèixer una calma extraordinària. Una d'aquelles calmes que no són simplement absència de soroll. És com si durant uns instants el món sencer hagués fet una pausa. Com si els arbres, els animals, les muntanyes i nosaltres mateixos haguéssim percebut que allà dalt estava passant alguna cosa. I jo mirava el paisatge i mirava el meu fill. I tots dos sabíem que no estàvem veient l'eclipsi com havíem imaginat. Però també sabíem que estàvem vivint alguna cosa que no oblidaríem fàcilment. I vam dir una cosa molt senzilla. No hem pogut veure l'eclipsi, però l'hem sentit. I potser això és el que més em va impressionar. Perquè aquell dia vaig pensar que l'univers no sempre necessita que el puguem veure per recordar-nos que hi és. La Lluna era allà dalt, a gairebé 400.000 quilòmetres de nosaltres. El Sol, molt més lluny. I entre tots tres, el Sol, la Lluna i la Terra, s'havia produït una alineació que havia trigat milers de milions d'anys a arribar fins a nosaltres. I nosaltres érem allà. Dos éssers humans en una muntanya de terra, mirant com la llum canviava. Durant uns instants, la immensitat de l'univers i la nostra petita vida quotidiana semblaven trobar-se en un mateix lloc. I potser això és l'astronomia. No només saber quina distància hi ha fins a una estrella. No només saber com neix un planeta o com mor una estrella. L'astronomia també és aquesta sensació. La de mirar amunt i adonar-te'n que formes part d'alguna cosa immensament més gran que tu. I aquell dia, encara que el núvol ens va amagar l'eclipsi, no ens va poder amagar la seva presència. Després, gairebé sense temps d'assimilar aquell moment, l'estiu encara ens tenia preparada una altra meravella, les Perseides. Cada any, quan la Terra travessa el rastre de pols deixat pel cometa Swift-Tuttle, petites partícules entren a la nostra atmosfera a una velocitat enorme. I quan entren, s'escalfen i deixen una línia de llum al cel. Les anomenem estrelles fugaces. Però no són estrelles. Són petits fragments d'un cometa, petites restes d'un viatger que fa milers d'anys que repeteix.
i aquest any les condicions de foscor van permetre gaudir especialment d'aquest espectacle. Un cel ple de petites llums que apareixen i desapareixen en qüestió de segons. Potser una de les coses més boniques de les Perseides és precisament aquesta, que són efímeres. Apareixen, brillen i desapareixen. Com gairebé tot el que passa a la nostra vida. I encara no havíem acabat. El dia 28 d'agost vam tenir un eclipse parcial de lluna. Aquesta vegada era la Terra qui es col·locava entre el Sol i la Lluna. La nostra ombra avançava sobre la superfície lunar. Tres mons, el Sol, la Terra, la Lluna. I una dansa que repeteix una vegada i una altra vegada seguint les lleis de la física. Una dansa que nosaltres podem predir amb panys d'antelació. I tanmateix, quan arriba el moment, encara ens quedem mirant. Perquè saber com funciona una cosa no li treu la seva bellesa. Potser, fins i tot, la fa més gran. I així arribem al setembre. Nosaltres tornem a la ràdio, tornem a més enllà de la Lluna. Però l'univers no havia marxat mai. Simplement estava esperant que tornéssim a mirar-lo. Durant aquests mesos hem vist coets, eclipses, meteors, galàxies, noves i observacions de mons molt llunyans. Però sobretot hem recordat una cosa, que nosaltres també som part d'aquesta història. Els àtoms que formen el nostre cos van néixer fa moltíssim temps a l'interior d'estrelles que ja no existeixen. El calci dels nostres ossos, el ferro de la nostra sang, el carboni de les nostres cèl·lules. Tot això va passar alguna vegada per l'interior d'una estrella. Som matèria de l'univers. I durant uns breus instants, aquella tarda d'agost, el meu fill i jo vam quedar allà dalt, en una muntanya de Sant Joan de les Abadeses, sota un cel que s'enfosquia. No vam poder veure tot l'eclipsi, però vam sentir que el cosmos passava per davant nostre. Potser això és el que volem continuar fent en aquesta nova temporada. Aturar-nos, mirar amunt, fer-nos preguntes i intentar entendre una mica millor aquest lloc immens on vivim. Perquè cada resposta ens porta una nova pregunta. Cada estrella ens porta un altre misteri. I cada vegada que mirem més lluny, descobrim que l'univers és encara més gran del que imaginàvem. Així que, recordeu, una abraçada còsmica i gaudiu del firmament.

Seguim amb més música. Avui parlem o escoltem a Meritxell Neddermann, que ha publicat un avançament de clàssic electrodrama al seu pròxim disc en estudi, que sortirà a mitjans d'octubre. La cantant barcelonina ha anunciat també les primeres dates de presentació del disc, que pots consultar a la seva pàgina web. Nosaltres destaquem les del concert de Barcelona el 24 d'octubre, a Girona el 14 de novembre i a Figueres el 28. El nou tema és aquest, Mira'm.

0: I com sabeu, dissabte passat es va celebrar la Taga 2040. Aquest any va haver-hi un rècord de participació local i hem volgut recollir algunes de les seves sensacions de la cursa.
1: Hola, soc la Teo Tarrida i jo vaig fer el recorregut de 9 quilòmetres. El vaig disfrutar moltíssim, la veritat és que venia una mica lesionada i no el vaig poder disfrutar al 100% com m'hagués agradat, però igualment crec que per molt que estiguis molt acostumat a fer aquest recorregut i tal, perquè està aquí al costat de casa, el dia de la carrera és com molt, molt emocionant i veure tothom preparant-se i tothom que estava feia una setmana a Festa Major de la Trobes fer una cursa, crec que és com molt xulo. I a sobre aquest any ha set rècord de corredors locals, cosa que també em fa com molt orgullosa. I ja, la veritat que una experiència molt xula i de ben segur que l'any que ve intentarem tornar-hi.
2: Soc en Sergi Vidal i aquest any és el primer que m'he animat a participar en una cursa i he començat per la de 9 quilòmetres. Ha estat una experiència molt xula i un repte personal de començar amb això als 50 anys. I precisament per poder empènyer cap amunt aquests 30 anys de diferència amb els més joves, he tingut que buscar les forces d'una altra manera, no deixant que parés de sonar dins el meu cap el Run to the Hills de Maiden.
3: Hola, som en Max.
4: L'Abril.
5: I l'Oriol.
3: I som corredor, tres corredors locals de Sant Joan que hem fet el recorregut de 15 quilòmetres i ens ha agradat molt.
5: És el nostre primer any, bueno, el de l'Abril és el segon, i res, ja de seguida hem pensat que l'any que ve tornaríem a repetir, ja que ens ha agradat molt l'experiència.
4: Estem molt contents amb el temps que vam fer i ens va agradar molt que hi hagués tant ambient i tants corredors locals.
0: I com us vam avisar, com us vam explicar, aquesta setmana tenim en Gerard Fosses enviat a Sant Sebastià, des d'on farà la seva secció habitual i també d'altres, amb motiu del Festival de Sant Sebastià.

0: Benvinguts, oients de la veu, estem aquí a Sant Sebastià i avui parlarem una mica de la secció oficial del festival, que ja hem sobrepassat l'Equador. Hem vist ja bastantes pel·lícules de les que s'han presentat a la secció oficial i tal com hem explicat a la crònica prèvia, també és això, un festival que es distribueix per diferents seccions, vam fer una mica d'anticipació i avui parlarem de les que van a competició per la Concha d'Oro. I normalment em sentiu molt a mi, em sentiu també en Joan, però ho farem una mica diferent, ho farem amb els meus companys de viatge, ja que si no és impossible pagar-se un allotjament a Sant Sebastià, un de sol. I estem aquí amb en Marc Corre de l'escriba.cat. Bon dia, Marc.
1: Bon dia, Gerard.
0: I amb en Pol Riubrugent del Festival Nits de Cinema Oriental.
2: Bon dia.
0: Bé, i això, el que volíem fer ara és comentar una mica les pel·lícules que hem vist de la secció oficial, i a veure què ens han semblat i a veure si això doncs, té algun reflex també en el palmarès. La primera de totes, pel·lícula inaugural, que és Ghost Song, de Fatih Akin, que la vam veure en aquest cas jo i en Pol. En Marc molt sàviament se la va saltar. És una pel·lícula d'un noi que s'enamora d'una noia, aquella noia pateix un accident, es mor i apareix com a fantasma. És una pel·lícula a la qual Fatih Akin ha dit que s'inspirava en els animes juvenils, amb aquest punt de fantasia, en aquell punt de color, tot i ser una pel·lícula en blanc i negre, per decisió presa posteriori, no com a decisió de la gravació. I és una pel·lícula que a mi no em va agradar gaire, i a tu, Pol, em sembla que tampoc, eh?
2: Tampoc, justament perquè és una pel·lícula que es basa simplement en el diàleg, per entendre les coses. No t'ensenya res en cap moment, simplement et diu coses i tu has de creure de primera mà, perquè si no, no entens l'argument.
0: Sí, és una pel·lícula realment fallida i pel que... vosaltres heu vingut més anys a Sant Sebastià, sempre hi ha hagut una mica el run-run de que la pel·lícula inaugural mai és bona o que gairebé mai és bona i en aquest cas doncs també s'ha complert i almenys això també es parlava per xarxes socials.
1: Bé, l'any passat sí que van presentar aquell remake, podríem dir, d'Emmanuel, que va ser la pel·lícula inaugural que em sembla que vas veure tu, Pol, fa un any o fa dos anys, no me'n recordo, l'any passat no me'n recordo quin era. També va ser una mica controvèrsia perquè no va agradar gaire a ningú, però sí que és veritat que la pel·lícula inaugural sol ser de les més fluixetes, però hi va haver un cas, em sembla, no sé si és que fa tres anys, poder, també, que vam estrenar amb Miyazaki, vosaltres sabeu més el Chico i la Garza.
0: El Chico i la Garza.
1: I, home, aquesta sí que va ser una de les estrenes potents perquè era una pel·lícula que esperava tothom, però sí que hi ha una mica aquest gadget de que les inaugurals no solen apostar gaire alt.
0: Bé, una que sí que ens va agradar molt a tots i que creiem que pot ser una opció amb els premis és una òpera prima d'una directora japonesa. Es titula In My Father's Room. Què t'ha semblat a tu, Pol?
2: Primer de tot, jo m'ha anat canviant una mica l'opinió. Vaig sortir de la pel·lícula perquè em portava moltes al llarg del dia, bastant indecis. La vaig trobar una pel·lícula supercorrecta, perfectament gravada, amb un so espectacular, evidentment imatges espectaculars, un guió perfecte, però tampoc la vaig trobar que em despuntés molt. Però ha sigut anar-hi pensant, té un final espectacular, tot i que trobo que li costa una mica més acabar, però justament en aquest cas té sentit, i que justament és una de les candidates que per mi... pot guanyar la Concha d'Or, ja que despunta bastant donada la secció oficial d'aquest any.
0: Sí, i a més, amb gent que m'he anat trobant, és una pel·lícula que els ha agradat molt. A mi també m'ha agradat moltíssim, en aquest cas des del primer moment, pel·lícula amb molta reminiscència d'aquest cinema japonès, que se la comparava molt a Mozo al principi, i jo no considero que lligui molt amb el cinema d'Ozu, però sí que té aquest punt costumbrista que té una dimensió simbòlica més important, no? Al final és una pel·lícula que parla una mica de la poesia i de la llum dintre de nosaltres i ho fa doncs, des de la delicadesa, dels detalls, i és una pel·lícula que ens va agradar molt. A tu, Marc, em sembla que també, eh?
1: Sí, a mi també em va agradar molt. No estic d'anar amb en Pol que pot ser una de les guanyadores, jo crec que potser li costarà una mica guanyar, però sí que estem tots d'acord que és una de les que han agradat més, la directora, la Maha Harada, com ha dit en Gerard, òpera prima, perquè ella ve d'un conservatori, diguéssim, de marxant com d'art, de direcció de museus i també de l'escriptura, sobretot d'obres expressionistes, com és el que ens parla una mica l'obra principal d'aquesta obra de Marc Rolt, em sembla, no me'n recordo gaire els quadres de Marc Rolt o alguna cosa així, no me'n recordo massa. Però bé, i quasi bé, com deia el director de la roda de premsa i tot, és el pas següent el que havia de fer de l'escriptura a l'art, doncs plasmar aquest art en l'audiovisual. Jo també, com en Pol, he anat de menys a més. Poder vam sortir, que compartíem amb tu, Gerard, també vam sortir que, ostres, que potser li faltava un punt d'emotivitat, cosa que a vegades peguen aquestes pel·lícules japoneses, que són més planeres, més contingudes, com són tots sempre els japonesos, però a mesura que hi hem anat pensant, ostres, m'agrada molt l'edició de so, trobo que és espectacular, i sobretot aquest punt que fa de les coses petites, de les petites accions de la vida, com pot ser la, com es diu, lo del te, la cerimònia del te, els petits poemes, els petits detalls, contemplar una obra d'art, una finestra al món. I no, una molt bona nota per aquesta pel·lícula i amb un cliffhanger que ens fa des del primer moment, que al final la pel·lícula ens parla d'aquesta noia rep una clau del seu pare mort, que ja és mort, i aquesta clau ens porta a una habitació que després ja descobrireu, una pel·lícula que també ens parla una mica sobre el dol, sobre un pare contemplatiu, una mica més apagat, i amb el contrapunt d'una mare que és hiperactiva i que no es fixa tant en aquests petits detalls com es podia fixar el seu marit. No, una molt bona pel·lícula.
0: Una altra que volem comentar, que també hem vist avui justament, és Tender Loving Care, la nova pel·lícula de Mike Leake, el director ja veteraníssim del cinema britànic, que últimament també està acostumat a fer pel·lícules més petites, de caràcter més costumbrista, i que ara ens ha sorprès amb un film molt humanista al voltant dels cuidats. Les protagonistes són dues noies que es dediquen als serveis socials, una amb infants i adolescents, l'altra amb gent més gran, també involucrada la família d'una i tal. Però bàsicament a mi m'agrada molt perquè és això, és un cinema humanista, és optimista dintre d'un context pessimista com l'actual, però vaja, que també porta una mica de llum al món i com a mínim des de veure la pel·lícula doncs no et sents millor persona, però dius, bueno, hi ha bona gent al món, oi que sí?
2: Sí, justament és una pel·lícula que tu la veus i potser no destacarà en res concret. Potser no destacarà en res concret, però el que sí que farà és deixar-te exactament molt bé i pensar, hòstia, és perfecte. No et despuntaran imatge. La música justament m'agrada molt, però tampoc és una cosa que diguis, hòstia, destaca molt. No, és tot perfecte, la disfrutaràs molt, i justament pel tema que parla, doncs podries esperar, sent el Festival de Sant Sebastián, que vingui aquí amb la plorera i tot, i en cap moment t'està buscant ni la llàgrima ni la compassió per la pel·lícula. Simplement t'està explicant un cas i t'ho està representant d'una manera molt humanista.
0: Sí, perquè això, tot i ser una pel·lícula trista, de fet el que caracteritza més aquesta pel·lícula és el seu sentit de l'humor. No sé què t'ha semblat a tu, Marc, i a més tenint en compte que pel que he vist a l'hora de premsa, a la gent li ha agradat bastant.
1: Sí, una altra bona nota, Mike Leake. Recordem ja que ja fa uns anys que Mike Leake es dedica una mica a aquest, com deies tu bé, Gerard, el cinema més costumista, més de petits moments, de moments familiars. Ja l'any passat va estar aquí presentant Hard Truth, que també és una comèdia, podríem dir, d'un tema molt dur, com és, no sé quin síndrome tenia aquelles dues germanes, però bueno, que estava, l'explicaria, que estava enfadada sempre, amargada, i això ho pagava amb els del seu voltant. Però ell ho tracta amb aquest humor britànic, cosa que també fa amb aquesta pel·lícula, que li va molt bé, l'ajuda a fer-nos passar totes aquestes històries, perquè són històries, entre cometes, dures, perquè són de serveis socials, de persones que no tenen possibles, de nens que els han abandonat, i després ens introdueix un altre gadget, que és aquest pare que comença a tenir algunes complicacions i una família, diguéssim, on és el nucli familiar, saps? Són el pare, la mare i la filla, i a veure com evolucionarà tot. Però, com deia, ho fa des d'una perspectiva optimista, de que encara hi ha llum al final del túnel, podríem dir, i jo crec que li ha sortit el que intenta fer aquests anys, pel·lícules més senzilles, perquè ell també ja és gran, però que les porta amb un bon ritme i una molt bona nota, que no s'allarga més del necessari, que la banda sonora quadra. Jo crec que és un treball perfecte, que evidentment no guanyarà, no crec que guanyi, però sí que s'endurà una bona nota.
0: Bueno, està entre aquesta secció oficial, com aquestes pel·lícules més de caràcter independent, no és una superproducció, no és una gran pel·lícula, però vaja, si entendés el jurat encara podria donar alguna sorpresa. Ara, deixem a tu, Pol, si ens pots comentar breument la pel·lícula Glaxo, que només l'has vista tu. Per tant, no sé si jo i el Marc hem fet malament de perdre'ns-la o no.
2: Efectivament, heu fet malament de perdre'ns-la.
3: Vaja.
2: És una pel·lícula... sí, sobretot anar a culinari i cinema. És una pel·lícula, és una coproducció entre Brasil i Argentina, dirigida per un director que no havia vist res seu, Benjamin Neistat. És una pel·lícula que, com amb altres pel·lícules del festival, no necessàriament de la secció oficial, passa en diferents moments de la història. Passa en tres èpoques diferents i és bàsicament una història de venjança. O venjança o de redempció, també. Ens explica la història d'un grup d'amics, quatre joves, en la part de la història més antiga, els quals estan tots enamorats per la dona d'un magnate de la ciutat. I nosaltres sabem també, a part de l'argument, que un d'ells acaba de sortir a la presó en el present. I és una mica el pas del temps, i t'intenta explicar què ha passat perquè acabés a presó i què són els mals rotllos que hi haurà en el present. És una pel·lícula, molt, per mi, molt ben gravada, molt, amb molt bon ritme, també, tot i que va saltant i té els seus moments de diàlegs, i molt bon ritme, molt característic justament d'aquest cine sud-americà, que ja ens el vam trobar amb Un Agente Secreto. No ens dona tantes sorpreses i una característica visual tan clara com tenia aquella pel·lícula, però justament...
0: I tampoc entra el terreny de la fantasia, vull dir, és una pel·lícula més...
2: Exacte, sempre toca de peus a terra, però sí que té aquest ritme i té algunes escenes tan colorides com ens podien representar d'aquesta manera, que la trobo també molt correcta. No la veig candidata a guanyar un gran premi en aquest festival, però jo crec que és una pel·lícula que pot funcionar molt bé a sales i totalment recomanada, que aquests dos s'han perdut.
0: Molt bé, però vaja, hi ha moltes coses, també s'ha de triar, i veurem què passa amb Glax. Òbviament, si està al palmarès, doncs li tindrem un ull a sobre. I ara volem, per últim, fer un repàs a tres pel·lícules espanyoles que estan a la secció oficial. Cadascú se'n quedarà una, bàsicament perquè n'hi ha dos que no les he vistes. I una d'elles és Roga por nosotras, la nova pel·lícula de Daniel Monzón, que en aquest cas l'has vist a tu, Marc.
1: Sí, Daniel Monzón, que torna amb una pel·lícula aquí, San Sebastián, protagonitzada per Zoe Bonafonte, Manuela Calle, Adelfa Calvo, Maria Cerezuela, que són joves actrius totes, menys l'Adelfa Calvo, que és més gran. Bé, jo d'entrada ja et dic, aquí amb un titular, podríem dir, que jo no, en perspectiva, no sé si Monzón era el més indicat per rodar aquesta pel·lícula. Estem parlant de l'any, que parla de l'any 1974, on hi ha una noia, l'Anna, de 19 anys, l'Anna Maria, que, bueno, doncs s'escapa un dia de casa, és una jove una mica rebel, i decideixen posar-la en mans del Patronat de Protecció de la Dona, que és una institució especialitzada en dones caigudes o amb risc de caure.
0: Reconduir noies per la societat, bàsicament.
1: Ara, perquè consideraven que anaven pel camí enfangat, o eren unes golfes, doncs...

0: acabat de convèncer gaire, passes l'estona, es pot mirar. Parlant de temes religiosos i fent comparacions que sempre són odioses, clar, tenim present encara molt Los Domingos, que és una pel·lícula molt rodona, que ens va agradar molt, totalment apartada d'aquests reformatoris, però amb aquest tema com a religió i les monges, aquí és totalment el contrari, i com jo sempre, si no sé si veio aquella sèrie o Internado, és una mica mateix, perquè és com si Monzón agafés el de 211, que ja va fer, i la posés amb un ambient de monges i noies joves. És tot un pack que sembla que estiguin en una presó, o que a vegades miris cadena perpètua, perquè els cops que intenten escapar-se i les maneres que ho fan a vegades sembla això. Però bé, jo crec que és una pel·lícula que aneu a veure si voleu, però que no passarà a la història de Daniel Monzón.
1: Bueno, potser va per la temporada de premis, però bueno, ja es veurà. Tampoc em pintava massa bé, la veritat. La que sí que està molt i molt bé, i aprofiteu-la, és 5 minuts més, pel·lícula de Javier Ruiz Caldera, que és una debilitat personal, no perquè em sembli un cineasta excepcional, però sí que és un paio que em cau molt bé, i un tio que aposta per la comèdia també dins del cinema de gènere, com ho fan molt pocs a Espanya. I en aquest cas és una pel·lícula escrita per Berto Romero, i protagonitzada també amb l'Encuesta Javier Cámara, i és una comèdia al voltant d'un loop temporal, d'un cicle temporal que es va repetint cada 5 minuts de manera constant. És com una mena de disfunció de l'univers, i fa això que els personatges, que se'n va, això és un matrimoni que se'n va a fer un retir a una casa de camp aïllada, doncs es queda atrapada en aquest espai de 5 minuts. Hi ha un gir addicional a dintre d'això dels viatges en el temps, que crec que és millor no desvetllar, però vaja, això que es converteix en, o que sembla una comèdia de matrimonis, a convertir en una història cada vegada més fosca, amb algun punt de violència contundent, i és una pel·lícula que et fa molt riure i alhora et fa passar-ho molt malament. Les reaccions en general van ser d'aplaudiment, va agradar molt, va sorprendre, i també de la roda de premsa ens queda que va sorprendre bastant els propis creadors de la pel·lícula aquest contrast de sensacions. Ells encara no havien vist mai la pel·lícula en públic, actualment també l'estan passant a un festival a Texas i van allà les reaccions, però sí que s'han vist sorpresos per tot això, perquè no és una pel·lícula escrita com una comèdia, tot i que fa gràcia, no és una pel·lícula que vulgui ser violenta o dramàtica, però també té aquests punts, i crec que serà una sorpresa. També es projectarà al Festival de Sitges i crec que a partir d'aquí doncs farà una pilotada amunt.
2: Premis?
1: Home, podria ser una pel·lícula que entri en els palmaresos, com a mínim, no sé si es dona el premi al millor guió aquí a Sant Sebastià, però crec que podria entrar, perquè és molt ben escrita, està molt ben dirigida i és al final molt rodona. O sigui que ja ho veurem. I l'última, que també s'esperava bastant dintre d'aquest cinema espanyol de nova collita que arriba aquí, és El mal padre, protagonitzada, com no, per Eduard Fernández, que és l'únic actor espanyol que existeix avui en dia, i que en aquest cas l'ha vist en Pol. Què ens pots dir del mal padre sense dir que Eduard Fernández ho fa molt bé? Aquest és el repte que et poso.
2: Eduard Fernández ho fa molt bé.
3: Anava a dir, tant de bo no dir-ho, però justament ho fa molt bé. Aquesta pel·lícula segueix una mica el que està passant amb el cinema espanyol en aquest festival aquest any, que és torna a reutilitzar un argument que es pot haver vist en moltes pel·lícules. És la típica pel·lícula, sigui espanyola o sigui internacional, d'un, evidentment, com diu el títol, un mal pare, amb tres fills, els quals cada un, hi ha un que està molt malament, no té feina, l'altre que té molts diners i l'altre que s'assembla molt al pare. El fill que s'assembla al pare ara té un fill, i és el típic argument que el fill aquest no vol assemblar-se al pare. El pare té una filla amb una altra dona que resulta que és perfecta, i a partir d'aquí es desencadena tot l'argument. M'avergonyeixo dir que no l'he acabat.
1: Vaja.
3: Sessió de les 80 del matí m'estava posant molt nerviós el fet de que podria perfectament endevinar què passaria després, i quan faltaven 10 minuts, tot i que ja estava, m'he aixecat i m'he anat perquè volia esmorzar. No em sembla una bona pel·lícula, no, tampoc diria que és correcte, que és

0: hi haurà gent que li agrada, i de fet, veient crítiques, la gent, hi ha gent que no, no li ha agradat gens, o gent que pensa que és, està bé i que això, t'està buscant tota l'estona la plorera i intentar-te emocionar, t'està intentant fer gràcia però tampoc se'n surt. Eduard Fernández li queda molt gran en el director i en el guió i a tot plegat, a tots els actors. Una cosa que comentava en Gerard d'una pel·lícula que vam veure ahir, que no és de secció oficial, que és, estàs veient a gent actuar i no estàs veient a personatges, en aquí passa amb, amb diverses persones, no amb tothom, evidentment amb Eduard Fernández no, és el que te'l creus més, però per mi és un guió que no té més, que te'l pots imaginar tu mateix perquè l'has vist 10.000 vegades, i ni cinematogràficament destaca, no, no té res, podria ser perfectament una pel·lícula miniscal per la tele, que no és dolent, i de fet jo crec que sales pot arribar a funcionar bé i a premis potser ens pot arribar a sorprendre, sobretot l'Eduard Fernández, però a partir d'aquí res a destacar, no la recomano, però hi haurà gent que li agradarà, a mi personalment no.
1: Bueno, no, no passa res, però vaja, en tenim una d'espanyola que sí que ens ha fet el hit, perquè a vosaltres també, també us va agradar, vull dir, no, no, no ho hem comentat en col·lectivitat, però sí que ens va agradar a tots. I res, i crec que repetirem això amb la secció Perlac, que aquesta sí que també hem anat a veure diverses pel·lis, i també ens servirà doncs, per discutir-ho en col·lectivitat.
2: Una cosa, em pensava que parlaríem de culinari i cinema a la secció no, de no, cuina de Sant
1: no,
2: Sebastià.
1: No, no, Marc, no, no, això no en parla. En parlarem tu i jo un altre dia, perquè això no us ho vaig dir, però hi ha una secció de cinema això, gastronòmic aquí a Sant Sebastià, que la gastronomia és molt important, i en Marc ho va veure tot. Per tant, serà ell qui ens farà de corresponsal culinari. Res, moltes gràcies per col·laborar amb nosaltres i seguiu atents perquè tenim moltes coses de les quals parlar. El pas de Brad Pitt pel festival, òbviament La bola negra, que és el tema... Ja l'hem vista, ja l'hem vista.
2: L'hem vist i hi ha molt que parlar perquè hi ha bastantes opinions diferents entre nosaltres tres, o sigui que...
1: Perfecte, però l'hem vista, oi que sí, Pol?
0: L'hem vista abans que tothom en un passe de premsa que cal destacar que no és exclusiu, però ho direm perquè ens fa sentir millors, o això diu la gent.
1: Exacte, perquè sobretot si veieu crítiques a Twitter és gent que diu que ja l'he vista. Però bé, en fi, seguirem aquí connectats i des del Festival de Sant Sebastià. Moltes gràcies.
3: I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
4: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Lubic Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Escolta Zicat.
1: Comencen per F, però no són fades. En Quick Kim, el petit Mickey i en TT3000, els pantalons

0: Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.